0: vivir que son dos días.
1: Vine a Bajos i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bajos.
2: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
3: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
2: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
4: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
6: A la cadena SER i SER Catalunya, Gemma Alegrí.
7: Bon dia, diumenge 6 de setembre, diumenge amb alerta taronja activada a Catalunya per altíssimes temperatures. Núria Saró, bon dia.
8: Hola, molt bon dia. Una jornada més on te parlo de calor extrema en un mes de setembre, calor canicular fora de la canícula. La canícula va des del 15 de juliol al 15 d'agost i en principi és el període més càlid de l'any, però aquest 2026 les temperatures elevades van començar a mitjans de maig i continuen aquest setembre. De fet, ahir va ser una altra jornada de rècord. Es van batre rècord en la meitat d'estacions de la Xema de Meteocat i avui podria ser una altra jornada històrica. Les temperatures diurnes inclús seran més altes que ahir a les comarques de Tarragona. Esperem unes màximes que voltaran els 33 graus a la costa i a l'interior entre els 35 i 40, i algun termòmetre un cop més podrà superar els 40 graus. Al cel avui a tot estirar veurem algun núvol inofensiu que s'anirà passejant. A aquestes hores tenim inversions tèrmiques als termòmetres i ja els termòmetres de les quatre capitals catalanes van des dels 17 graus a Girona, 19 a Lleida, 21 a Tarragona i 26 a Barcelona.
7: Gràcies, Núria. Repassem ara l'actualitat informativa. Actualitat que continua marcada precisament per la calor. Les temperatures màximes d'aquest diumenge, ho explicava la Núria, poden situar-se entre 8 i 10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre en algunes poblacions, especialment a les de Ponent. Davant d'aquest escenari, els agents rurals han tancat l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Mont-roig a la Noguera per perill d'incendi. Avui, 106 municipis catalans de 17 comarques estan en risc extrem, gairebé 300 en risc molt alt. Per aquest motiu, els agents rurals fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui comportar un risc d'incendi al medi natural. També la consellera d'Interior, Núria Parlon.
9: I sobretot, molta precaució amb aquestes temperatures altes i amb aquest alt risc d'incendi quan accedim o ens movem o pel medi natural.
7: Mentrestant, els alcaldes dels municipis afectats pels aiguats al Baix Penedès i al nord del Tarragonès de fa dues setmanes reclamen ajudes a la Generalitat i a l'Estat perquè inverteixin en els seus municipis. Tot plegat després del pla del govern per actuar davant d'aiguats cada vegada més freqüents, Pau Puig.
10: Els alcaldes afectats pels aiguats alerten del perill que pot suposar la repetició d'aquests episodis i demanen a les administracions inversió en la construcció de nous dipòsits i la creació d'un protocol que serveixi com a resposta davant les inundacions.
11: Allò que teníem el plan que teníem habitual, doncs està canviant i per tant hem de fer canvis.
12: Amb aquells que encara eren descreguts amb el canvi climàtic, jo crec que a poc es va demostrant.
10: Són Kenneth Martínez i Pere Virgili els alcaldes del Vendrell i de Roda de Barà en declaracions a SER Catalunya. Amb dos batlles coincideixen en la importància de conscienciar la població sobre els efectes del canvi climàtic i lamenten que episodis com el de fa dues setmanes, que va deixar registres històrics de precipitació als seus municipis, siguin cada vegada més habituals.
7: De la crònica política, pressió a Junts perquè s'impliqui en la negociació del nou model de finançament un cop arribi al Congrés dels Diputats. El govern català està convençut que es podrà millorar si els de Puigdemont hi participen, mentre els comuns reclamen no perdre l'oportunitat, Xavier Balló.
13: Els comuns consideren que el nou finançament podria ser més ambiciós, però apel·len al pragmatisme. Gerardo Pisarello.
14: Sempre han defensat les idees properes, concert solidari. Jo crec que no cal renunciar a aquest horitzó, però ara s'ha de ser pragmàtics. És una legislatura que és prou complicada i no estem parlant de xifres menors i, per tant, fem una apel·lació que tingui en compte que tenim una responsabilitat històrica.
13: En el tràmit que ha de passar ara el finançament, es poden fer canvis a la proposta inicial i des de la Conselleria d'Economia hi ha el convenciment que s'hi poden arribar a introduir més punts positius per Catalunya, com, per exemple, tenir en compte el cost de la vida, si això ha de comportar el suport de Junts i la seva aprovació. En canvi, des de Madrid, Isabel Díaz Ayuso acusa Sánchez de voler comprar Catalunya.
0: Los madrileños van a pagar 800 millones de euros extraordinarios y eso sí, nos vamos a comer la deuda de los independentistas durante todos estos años para que Sánchez compre las elecciones en Cataluña.
13: El PP veu inassumible aprovar un finançament rebutjat per 13 de les 15 autonomies implicades.
7: I quan queden només dos dies per l'inici del curs escolar, la consellera d'Educació Esther Niubó ha reclamat als sindicats que canviïn de tot si volen avançar i acostar posicions a la negociació entre els docents i el departament. La consellera també ha demanat aprofitar el curs per repensar el model d'escola inclusiva que va començar a impulsar-se fa 10 anys.
15: L'any que ve jo penso que tenim una oportunitat, farà 10 anys precisament del decret d'escola inclusiva, que és una qüestió que ocupa, que preocupa el conjunt de la comunitat educativa, i tenim oportunitat doncs, de fer aquest balanç i poder tornar a consensuar quin ha de ser el sistema educatiu doncs, inclusiu del futur.
7: Són declaracions de Niubó a La Vanguardia. Publicitat i tornem.
16: Xato! L'estiu s'acaba.
17: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Vine a Bajos i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bajos.
18: Com influeixen la matèria i l'arquitectura en les nostres vides? Endinsa't en Estats Canviants, la fascinant exposició de Capuani Kiwanga, guanyadora del Premi Joan Miró, una exposició que transforma materials, espais i històries en una experiència visual fascinant. Visita-la fins al 13 de setembre a la Fundació Joan Miró.
19: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
7: 2:30 i seran les 9 del matí. 3 persones han mort ofegades al mar en les últimes hores. A Lloret de Mar, un home de 78 anys de nacionalitat francesa ha mort ofegat mentre es banyava a la platja a primera hora de la tarda d'ahir. Entre Cambrils i Salou, un turista ha mort en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre ambdós municipis. Es tracta d'un home de nacionalitat anglesa que volia arribar a nedar a la platja, però que no ho ha aconseguit. I a Colera, a l'Alt Empordà, un home de 69 anys de nacionalitat francesa, en aquest cas, ha mort mentre es banyava a Cala Rovellada sense servei de vigilància. Amb aquestes 3 víctimes ja són 26 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar la temporada de bany. Encara en l'àmbit dels successos, els bombers han localitzat el cos sense vida d'un home de 76 anys que havia desaparegut a Móra d'Ebre, a qui buscaven des de divendres a la tarda. I dels esports, el Barça juga aquesta tarda a Mestalla davant del València amb la possibilitat de col·locar-se líder de la Lliga després de les derrotes del Real Madrid i l'Atlètic de Madrid d'aquest cap de setmana. Lamine Yamal ha entrat a la convocatòria de Hansi Flick, que ahir en roda de premsa va explicar que havia decidit part dels nous capitans.
20: He volgut decidir els dos primers, són dos jugadors molt importants, Rafinha i Pedri, i normalment sempre estan en l'11. Per mi és una decisió clara i la prenc ara perquè conec millor el vestuari que abans. La temporada passada els capitans van estar lesionats i no volia això. Els altres tres, Eric, De Jong i Lamine, els ha escollit el grup i és un bon grup de líders.
7: L'Espanyol, per la seva banda, rep el Sevilla amb l'objectiu de retrobar-se amb la victòria Elena de Diego.
21: En el partit número 100 de Manolo González a la banqueta Perica, que ha confirmat que podria debutar a Brian Zaragoza, la gran aposta d'aquest mercat.
22: Ja té més ritme que fa uns dies i bueno, a poc es vagi posant en forma. També és veritat que si que l'hem de fer, intentar de fer jugar o que pugui jugar minuts quan més aviat possible perquè agafi el ritme també el més aviat possible.
21: Sense Gorosabel, que encara no té ritme competitiu, ni els lesionats Javi Puado ni Quique García, en un partit en el que l'ara director general esportiu Monchi es retrobarà per primera vegada en competició oficial contra el seu exequip.
7: Gràcies, Helena. En futbol femení, el Barça va guanyar ahir 0-4 al Sevilla, el Badalona 0-1 a l'Espanyol i en handbol el Barça s'ha endut per cinquena vegada consecutiva la Supercopa Ibèrica. Amb la informació esportiva arribem al punt de les 9 del matí.

0: decir que son dos días. Javier del Pino.
1: Ser Catalunya, Barcelona.
2: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Búhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
3: Patrocinen MediaMarkt i Aldi. I col·labora Material Building by MCAT.
4: Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena Ser.
5: Tots els nostres continguts.
4: Som a tot arreu. Som al teu costat.
5: Descarrega't l'app de la cadena Ser.
4: Tot això passa aquí.
6: El primer gol de Johan Cruyff, en català, a Ràdio Barcelona.
7: Facultats Nice, que està d'emporta la pilota, cap en Cruyff, el Cruyff està dintre de l'àrea, això pot ser gol, compte, compte, compte, compte, gol! Gol, gol, gol, gol, gol! Gol! En Cruyff ha fotut un golat! Una castanya impressionant d'en Cruyff, amb una elegància, amb una categoria!
6: 50 anys de futbol en català, a la ràdio.

0: vivir que son dos días. Javier del Pino, en la SER.
1: Lo mejor de a vivir que son dos días, siempre en la aplicación de la SER.
2: SER Catalunya Barcelona.
3: Aquest diumenge el tot és comèdia.
4: Per què no podem dir que estem en un centre d'un barri conflictiu? Conflictiu no és un terme adient.
5: Ens vam conèixer fa temps, era batxillerat.
3: A pocs dies de la tornada al col·le, una obra de teatre que reflecteix la realitat complexa de les nostres aules. Primera llei de Newton. Ens visitaran dues de les seves actrius, Rosa Gàmiz i Sara Diego. I també... El curs musical comença amb els quatre Sant Jordis d'Aitana. Amb el crític Jordi Bianchotto intentarem entendre aquest fenomen del pop més comercial, un fenomen nascut a Sant Climent de Llobregat.
2: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
6: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
7: Sí, sí, segur.
6: Escolta el Quet i Jugues Barça.
8: Això és clau.
6: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
9: Aquest diumenge, València-Barça. A partir de les 3 de la tarda a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
6: Segueix tots els partits amb nosaltres. El Quet i Jugues...
10: Barça!
6: Amb Sique Rodríguez a SER Catalunya.
11: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical. Rehabilitació d'edificis.
12: Aquest dilluns el llapis de memòria sonarà...
13: Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el mar.
12: Libre, de Nino Bravo, és una de les cançons que ha triat l'actor Lluís Omar.
2: Llapis de memòria. Cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau i durant tot el dia a l'API web de la SER. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Usted es oyente de la cadena SER.
1: Sí, señor.
0: ¿Qué puntuación nos daría del 1 al 10?
1: Un 4.
0: ¿Un 4?
1: Es que no quiero puntuarles muy, muy harto, sí, para que no se vengan arriba, para que no se les suba a la cabeza.
0: Ah, pero en realidad nos puntúa más, ¿no?
1: Sí, señor.
0: ¿Cómo nos puntúa?
1: 4.5.
0: En la cadena SER nos gusta que nuestros oyentes sean exigentes.
1: 4.5, 4.75. Pero no más, no más, no más, no más.
2: La economía mundial, las conversaciones con Millás o la Fórmula 1. Todo en el coche, en el metro.
3: Y en cuanto al tiempo, estamos ante otra.
2: O en la ducha.
3: Se circula con normalidad hasta ahora en las carreteras.
2: La vida y la radio en tiempo real, en nuestra app y en cadenaser.com. Vayas donde vayas, estamos contigo. Cadena SER.
4: Atenció, si us plau. És a punt de sortir el tren de la història. Para totes les estacions.
5: L'11 de novembre de 1918, enmig del bosc silenciós de Compiègne, al nord de França, un vagó de fusta, convertit en despatx improvisat, va ser l'escenari on s'aturava el soroll més terrible que havia conegut Europa, el de la Primera Guerra Mundial.
6: A dins, sota la llum tènua d'unes làmpades metàl·liques, el mariscal Ferdinand Foch, comandant en cap dels exèrcits aliats, esperava els representants de l'imperi alemany. Venien exhausts, derrotats, disposats a acceptar unes condicions que no podien negociar. Allà, en aquell vagó modest però carregat de simbolisme, es firmava l'armistici que posava fi a 4 anys de trinxeres, gasos, morts i silencis. El vagó havia nascut 4 anys abans, el 1914, com a cotxe menjador de la companyia Compagnie Internationale des Wagons Lits, la mateixa dels trens de luxe com l'Orient Express. Però la guerra l'havia convertit en el despatx rodant del mariscal Foch, un quarter general sobre rails. Aquell 11 de novembre, el cotxe número 2419D va deixar de ser un simple vagó per convertir-se en un símbol mundial, el tren de l'armistici. Després de la guerra, aquell vagó va ser exposat com una relíquia a Compiègne. Els visitants hi pujaven en silenci, com si entressin en un santuari. A pocs metres, un monument recordava la derrota alemanya amb una inscripció que deia:
5: aquí, l'11 de novembre de 1918, va sucumbir l'orgull criminal de l'imperi alemany, vençut pels pobles lliures que havia intentat esclavitzar.
6: Però la història, com els trens, sovint torna a passar pel mateix lloc. 22 anys més tard, al juny de 1940, aquell vagó seria tret del museu per ordre d'Adolf Hitler. El dictador volia que la França derrotada signés la seva rendició exactament al mateix indret i dins del mateix tren. Volia invertir la història, convertir la humiliació en venjança. La imatge d'aquell moment, amb Hitler dret al costat del vagó, és una de les més simbòliques del segle XX. El tren de la pau es convertia així en el tren de la humiliació. Després, el vagó seria traslladat a Alemanya i finalment destruït pels nazis al final de la guerra, per evitar que pogués ser utilitzat de nou en una altra rendició. El que avui es pot veure a Compiègne és una rèplica exacta cedida al 1950 per la mateixa companyia que l'havia construït. Però el record d'aquell tren continua viu. Un record fet de fusta, de ferro i memòria, que ens parla de la fragilitat de la pau i de la força dels símbols. Perquè a vegades els rails de la història no només porten soldats o mercaderies, porten també el pes de les victòries, les derrotes i les lliçons que potser encara no hem acabat d'aprendre.
5: Benvinguts al tren de la història.

0: Després de signar l'armistici de la Primera Guerra Mundial amb la Laura Estrada de testimoni, avui fem un trajecte molt arqueològic amb el tren de la història. Primer ens aturarem a saludar un mamut. Vaja, hauríem de dir les defenses del mamut, amb un espai molt interessant, museogràfic, que val molt la pena visitar i que us volem recomanar des d'aquí al tren de la història. I després el que farem serà enfilar-nos cap al Pirineu per resoldre un misteri. És el d'una punta de fletxa clavada a una costella de fa milers d'anys. Els arqueòlegs han pogut saber infinitat de detalls gràcies a les noves innovacions tecnològiques i científiques i de seguida ens ho explicaran, perquè el nostre passat té moltes preguntes per respondre que trobaran la solució en les noves eines de recerca científica i tecnològica. Avui ja veureu que ho començarem a descobrir. Esteu a punt? Doncs va, sortim de l'estació.
1: Tota la història en una hora de...

0: Si teniu previst passar l'estiu a la Costa Daurada, esteu de sort, perquè podreu estrenar un nou centre dedicat a la prehistòria que s'acaba d'inaugurar. Es tracta de l'espai Mamutus, de la Canonja, a mig camí entre Tarragona i Reus, i on es poden veure restes del jaciment del barranc de la Boella, que s'està perfilant com un dels més interessants del nostre país actualment. Però tot això ens ho explicarà molt més i molt més bé una persona que ha estat treballant en aquest centre impulsat per l'Ajuntament, inaugurat pel ministre de Turisme, a Ilipes. Precisament, saludem a la responsable de transferència del coneixement de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, que és la Marta Fontanals. Marta, benvinguda al Tren de la Història. Moltes gràcies. Com estàs?
1: Hola, bon dia. Hola, molt bé. Moltes gràcies per convidar-me.
0: La Marta l'estem trucant, parlem de la Canonja, però és que, esclar, quan l'hem trucat em diu és que estic excavant a Tapuerca. I dic, home, no ens havia passat mai tenir la sort de poder entrevistar a un investigador o investigadora d'un dels jaciments prehistòrics més importants de la humanitat. O sigui que el primer que t'haig de preguntar és, Marta, com està anant la recerca? No sé si és que ja heu començat aquesta campanya d'estiu aquests dies, i en què esteu treballant?
1: Doncs sí, mira, fa un parell de dies que s'ha iniciat la campanya. És una campanya que s'inicia sempre a mitjans, la segona, tercera setmana de juny, i s'allarga fins la tercera setmana de juliol. És a dir, queden encara uns quants dies de campanya. És una campanya que s'enceta i s'enceta, com sempre, amb moltes expectatives i amb ganes de trobar més restes humanes, més restes d'aquest poblament prehistòric que tanta informació ens aporta el jaciment de Tapuerca.
0: O sigui, i ara et puc preguntar com t'hem d'imaginar? O sigui, quan jo ara estic parlant amb tu, tu on ets? I tu què veus ara mateix?
1: Mira, doncs jo estic a l'entrada dels jaciments de la Trinxa. Sabeu que els jaciments de la Sierra de Tapuerca es troben a la Sierra de Tapuerca i estan distribuïts en diferents espais d'aquesta sierra. I un dels llocs on hi ha més concentració de jaciments és el que coneixem com a Trinxera del Ferrocarril. I justament aquí a l'entrada, els jaciments i una recepció en els visitants que venen a visitar els jaciments. I jo justament me trobo a l'entrada. Estic al mig de la sierra, just a l'entrada dels jaciments, en un dia assolellat, amb una temperatura que no és per fer-vos enveja, però aquí a Burgos es pot suportar millor.
0: No ens ho diguis, sí, això, sisplau.
1: Estic idealment enmig de la natura a la Sierra de Tapuerca.
0: I a més, fent el que els que us dediqueu a l'arqueologia i a la prehistòria més us agrada, que és treballar in situ, no? Fer treball de camp, a més, tal com dèiem, en aquest jaciment, que és d'aquestes experiències que són la gent que les heu fet, les gaudiu molt, evidentment, perquè no només és la vostra professió, la vostra passió, i que, a més, el que s'intenta és encomanar-ho a la resta de la població, que no ho coneixem massa, i, de fet, precisament per això volíem parlar amb la responsable de transferència del coneixement de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, l'IPES, perquè acaben d'inaugurar, tal com dèiem, aquest espai Mamutus a la Canonja, que, és clar, evidentment a Tapuerca és el top dels tops, però el barranc de la Boella, que és a partir d'on es genera aquest espai, també és un d'aquells que, en el que és el context de la història de la prehistòria de Catalunya, és un dels potents que tenim, oi?
1: Exactament. Mira, estava pensant, com comentaves, jo estic a Tapuerca, però pels que som de Tarragona, de la zona de Tarragona, de la Costa Daurada, abans feies esment, no?
0: Sí.
1: En realitat, el jaciment del barranc de la Boella és l'equiparable a la Tapuerca, però a la zona costera nostra mediterrània. Hem de pensar que el jaciment de la Boella, juntament amb la Tapuerca, i un jaciment que es diu Orce, que es troba al sud de la península Ibèrica, és dels més antics en quant a les primeres evidències de poblament a Europa. És a dir, la Boella tindria 1 milió d'anys d'antiguitat, aproximadament.
0: Mare de Déu.
1: Sí, sí. És un referent, és un referent.
0: Mm-hmm. I fa 1 milió d'anys hi havia éssers humans voltant per aquesta zona?
1: Sí. Sí, sí, de fet, fa 1 milió d'anys trobem aquestes primeres evidències de poblament a Europa, i en concret a la península Ibèrica és un dels indrets on és més antic. És a dir, fa 1 milió d'anys el poblament, com sabeu, es genera a l'Àfrica. A l'Àfrica hi ha els primers humides, els australopitecins, i hi ha un moment en què aquestes poblacions surten d'Àfrica. Precisament, el jaciment de la barranc de la Boella documenta, no, la presència d'aquests éssers humans fa 1 milió d'anys en aquesta zona de la península Ibèrica. Hem de pensar que poblament ja n'hi havia a Àfrica, fa molts més, de fet, fa 3 milions i mig d'anys ja hi havia poblament a Àfrica. I el document, el jaciment del Barranc de la Boella, el que documenta precisament és aquesta sortida d'aquestes poblacions d'Àfrica, i un dels indrets més antics on es documenta és el Barranc de la Boella, també el jaciment de Tapuerca, una miqueta més antic, i també en un altre jaciment a la zona del sud de la península Ibèrica, que es diu Orcet. D'aquí la importància del jaciment del Barranc de la Boella.
0: Clar, de totes maneres, el centre que s'ha inaugurat ara es diu Espai Mamutus, perquè l'estrella, de fet, és això, és un mamut, vull dir, no cal ser Sherlock Holmes per veure de què va. En realitat, hauríem de dir les defenses del mamut, no? Que és, tot, és veritat que tot va començar o es va descobrir amb una torrentada que hi va haver-hi el 2006-2007?
1: Exactament. El jaciment del Barranc de la Boella precisament té aquest nom, no?, perquè es troba en un barranc. És a dir, ens hem d'imaginar com si estem caminant per una llera d'un barranc, aquests barrancs mediterranis d'aquí que coneixem ben bé.
0: I tant, sí, sí.
1: I hi han dues parets verticals de terra i el jaciment es troba allí. Doncs en una d'aquestes parets, hem de pensar com una secció, es van veure com unes... Ens hem d'imaginar com dues rodones blanques. I en aquell moment hi havia, doncs, l'Eudald Carbonell estava ben... Precisament hi va haver una torrentada, va baixar molta aigua, i algú va dir, escolteu, jo crec que allí es veu alguna cosa, però no es va identificar bé. I llavors es van cridar de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social. En aquell moment hi van anar l'Eudald, el Josep Vallverdú, la Palmira, hi va anar el primer equip, i efectivament va identificar que allò es tractava de part de les defenses dels ullals, d'un, en aquell moment, doncs, un elefant, o sigui, es va veure que realment havia de ser, per tant, això, un elefant, un mamut, a una espècie animal d'aquella època, de fa un milió d'anys, no? Perquè això és, potser ja en parlarem, però ens hem d'imaginar, fa un milió d'anys, en aquesta zona del Barranc de la Boella, ens hem d'imaginar com si estéssim a l'Àfrica. És a dir, en aquell moment, fa un milió d'anys, hi havia un paisatge de sabana, un paisatge africà. D'aquí que es pogués identificar que precisament que hi podia haver mamut, no? Perquè si no dius, ostres, mamut ara aquí, aquestes contrades, això és impossible, no? I d'aquesta manera, de fet, el jaciment ja es coneixia, Salvador Vilaseca i els seus ajudants, als anys 60, 50, ells ja havien identificat que allí sortien, es veien restes, no? Però el que no s'havia identificat era, doncs, la possible dimensió o potencialitat del jaciment. Però, de fet, el jaciment ja es coneixia de fer molts, molts anys. Però arran d'aquestes torrentades es va veure que realment allí podia haver un registre rellevant i que valia la pena iniciar una intervenció per valorar, no? Dir, doncs, veure quines poden ser les dimensions del jaciment. Ens aportarà registre rellevant, no? Per fer una primera valoració del jaciment.
0: Per tant, és a dir, això, el jaciment, a més, crec que està descrit des de principis del segle XX, si no recordo malament, no? Després es comença a treballar, sí. Clar. I ara l'avantatge, a mi em sembla, des de fora, és que hi ha una sèrie de coincidències felices que ajuden que hi hagi, que s'hagi pogut arribar fins aquí, que una és que algú ho hagi vist, que hi hagi especialistes a prop, que són la gent de l'IPES, perquè, esclar, que trobis unes restes i que qui ho vingui, mira, és el Dalt Carbonell, home, doncs, o la Palmira Saladier, doncs, ja dona moltes pistes. I després també és la predisposició fins i tot del municipi de la Canonja, que amb aquest projecte hi han apostat també molt fort, i la prova és aquest centre que s'inaugurarà aquest estiu.
1: Exacte. És a dir, aquí s'han donat, molt bé, com tu has dit, no, unes coincidències felices. És en un primer moment, efectivament, o sigui, al final, la ubicació, nosaltres estàvem, doncs, al costat de Tarragona, el jaciment a prop de Tarragona, que hi hagués, que es vegés aquesta potencialitat, hi hagués aquest equip investigador que apostés pel jaciment, però després, ja des del principi, no, quan es va anar a parlar amb l'Ajuntament de la Canonja, els van dir, escolteu, aquí sembla que tenim un jaciment de grans dimensions, i que sembla que tingui potencial. Des del primer moment, l'Ajuntament de la Canonja, ens va prestar el seu ajut logístic i econòmic perquè, juntament amb altres tipus d'ajudes de Generalitat de Catalunya, es poguessin dur a terme campanyes sistemàtiques en el jaciment. És a dir, poguessin ser periòdiques, anuals, cada any, durant un mes, un període de temps, cada any, es pogués fer una intervenció arqueològica al jaciment i la recerca relacionada, és a dir, tot l'estudi dels materials derivats del jaciment. Això va ser crucial i ha estat crucial per arribar fins a l'espai Mamutos, evidentment.
0: Aquest espai que precisament, tal com deia la Marta Fontanals, amb qui estem conversant, doncs el que fa és, ja ho diu, no? Un centre d'interpretació t'ajuda a entendre l'espai que visites i, a més, tal com deia ella, que això a vegades ens costa d'imaginar com el paisatge ha anat canviant al llarg dels mil·lennis, doncs que aquesta zona, ella ho deia, no? Ens l'hem d'imaginar com l'Àfrica i, de fet, això era una mena de delta del riu Francolí en aquella època. Per tant, a part de mamut, m'imagino que a còpia d'anys de campanya s'han anat trobant restes d'altres animals que, de fet, formen part també de l'exposició que hi ha al centre d'interpretació, oi?
1: Primer hem de tenir en compte que pròpiament el jaciment del Barranc de la Boella, com comentàvem, és un barranc i, per tant, la visita en el jaciment és complicada pel públic en general. Llavors, en aquell moment es va pensar, això ho hem de poder explicar, és molt important poder donar a conèixer el jaciment a la població, valoritzar-lo, però l'espai no pot ser el propi jaciment, el barranc. Primera, perquè és un barranc i doncs, les condicions de visita no són les que han de ser. I després, perquè, com tots sabeu, els jaciments prehistòrics, moltes vegades, no, a primera vista, és difícil de veure. O veus terra, o veus una balma, sí, sí. A vegades és difícil, no? És molt complicat. I la típica pregunta és, però aquí si no hi ha res? Aquí,
0: home,
1: no?
0: Això ha passat no una, sinó unes quantes vegades a casa. De, mira, anirem a veure aquest jaciment i vas allà i dius, però si aquí, allò, papa, hi ha un forat, dic, sí, hi ha, però vindria a ser això.
1: Exactament. Llavors, precisament a la Canonja, al municipi de la Canonja, hi ha el camí que porta cap al jaciment del Barranc de la Boella, que està a uns centenars de metres més cap enllà. I allí, en aquest camí, hi havia un mas històric del municipi que l'Ajuntament va apostar per la seva compra i vam dir aquí seria ideal, no, ubicar el centre d'interpretació, de manera que aquest permet el centre d'interpretació. El centre d'interpretació te permet, utilitzant diferents recursos, no, explicar el jaciment de manera que pel públic pugui ser entenedora. I el que em comentaves, efectivament, el jaciment del Barranc de la Boella correspon a l'antic delta del riu Francolí. És a dir, ens hem d'imaginar una zona amb un clima calorós, tropical, amb aigua, amb moltíssima aigua, com una zona d'aigua molls, com si estéssim al delta de l'Ebre, però encara amb més calor, i amb un entorn de sabana, un entorn africà, amb la fauna que correspon precisament a aquests entorns africans. I d'aquí aquí trobem el mamut, com comentàvem abans, però hi trobem altres espècies com hipopòtam, com dents de sabre, el mono de barbaria, que és com aquesta mena de mona que trobem ara a Gibraltar. Uh-huh. És a dir, ens hem d'imaginar tota una fauna africana, com trobaríem ara a l'Àfrica. I a través de Mamutos, amb una il·lustració, Xavier, s'entén perfectament, no?, com era aquest entorn. D'aquí, de la importància de que hi pugui haver un centre d'interpretació, un espai on, a través de diferents recursos, es pugui explicar com era el jaciment.
0: Hi ha la sala que, a més, acabes envoltat d'aquests animals, no? I realment et fas una idea d'això, de com podia ser aquest espai, que, a més, tal com deia també la Marta, ella deia el jaciment, això, els jaciments prehistòrics costen a vegades d'identificar, perquè, a veure, no és Empúries, no?, que és un jaciment grec, exacte. Doncs veus les estructures i és diferent, perquè te'n pots fer una idea molt més clara de com estava organitzat. En canvi, en un jaciment prehistòric és molta feina d'anar recollint el que trobeu i després anar-ho estudiant, i a més, en aquest cas, com que és un jaciment que no està excavat totalment, aneu trobant coses. Per tant, clar, que això també és una de les coses que pensava, que és que l'exposició, el centre d'interpretació, ha de tenir l'habilitat i la cintura de poder anar incorporant noves troballes que podeu fer, perquè tal com dèiem al principi de la conversa, el jaciment del Barranc de la Boella és un jaciment que té molt de potencial i pot ser que d'aquí un temps trobeu alguna altra cosa que també, vaja, que el mamut sigui molt important, però que després hi hagi una altra cosa que encara ho sigui més, fins i tot i s'hagi d'incorporar a l'espai expositiu.
1: Exactament, aquesta és una de les principals qüestions en les que ens trobàvem a l'hora de plantejar-nos com volíem que fos aquest espai i com ho havíem de fer per explicar, no, a les persones visitants què era el jaciment, que és un dels principals objectius que té el centre d'interpretació, explicar el jaciment, no, la importància del jaciment i què s'hi troba el jaciment. Però clar, és el que tu dius, és un jaciment viu. Cada any s'hi fan intervencions arqueològiques, s'estudien els materials, hi ha noves descobertes i, clar, depenent de com ho fessis, hauries d'estar canviant panells o canviant, és a dir, que requeriria de molt de manteniment, per dir-ho d'alguna manera, no? I això ho vam solucionar combinant diferents elements museogràfics. És a dir, per una banda, com us comentava, no? La importància de la visió, de poder, que amb un cop de vista es pogués veure com és el jaciment. Doncs hi ha il·lustracions, perquè l'aparença del jaciment pot ser que hi hagi alguna nova espècie que aparegui, que ja ens hi vam trobar mentre estàvem muntant el centre d'interpretació, vam haver de fer algun canvi perquè van aparèixer espècies noves. Exacte, però pensem que les principals ja estan reflectides. Per tant, les il·lustracions de recreació, que es recrea com és el jaciment, es pot veure com és el jaciment, pensem que podran tenir molts anys de vida i, per tant, hi ha tota una sèrie d'il·lustracions que mostren molt bé com era el jaciment. Però sí que és veritat que en l'espai d'interpretació, per explicar les troballes, la recerca, s'utilitzen tota una sèrie de pantalles tàctils amb diferents nivells de lectura, per diferents, és a dir, nosaltres contem que pugui venir públic que es pugui estar molt interessat, públic que estigui interessat pel coneixement però potser no tingui temps o no tingui ganes de profunditzar, que això pot ser perfectament, i després públic escolar també, no? Que són com els principals públics als que està destinat. Doncs hi ha una sèrie de pantalles tàctils amb diferents nivells de lectura que el basar en informàtica, en elements, són molt fàcils d'actualitzar. És a dir, en un moment canvies, si convé el text, un parell de línies i automàticament ja les tens actualitzades. Saps? D'aquesta manera és fàcil, no?, actualitzar, que el centre d'interpretació sempre estigui alineat amb les troballes.
0: Mm-hmm. Clar,
1: i per altra banda, sí que pensàvem, perdona, Javier, que era important que l'espai ens expliqués el jaciment, però moltes vegades com sabem el que sabem? És a dir, perquè tu ho deies molt bé abans, no? Tu, en un jaciment prehistòric, moltes vegades te diuen, bueno, sí, aquesta pedra, o tu aquí, de veritat, m'estàs dient que això era això, i aquest animal era això, i l'antiguitat, sobretot, no? Sí, home, com pot ser que tingui un milió d'anys? És a dir, totes aquestes preguntes...
0: Sí. Això us ho inventeu, que... això digueu un número així per dir.
1: Exacte, no? Tot això que dius, però com ho saben, no? I això sí que ens donava també l'espai Mamut, és una oportunitat per explicar què és la recerca, com funciona la recerca en prehistòria i evolució humana, és a dir, en un àmbit de les humanitats, que moltes vegades no es té tan assumit, no?, que es faci recerca o que s'utilitzin metodologies punteres per obtenir informació, com les datacions, moltes analítiques, ADN, és a dir, tota una sèrie d'analítiques que s'apliquen ara al registre arqueològic, pensàvem que era important explicar el mètode científic. També perquè, com et comentava, el centre està orientat també a escolars, no? I aquest explicar la recerca, no? Això també a vegades empodera estudiants a dir, doncs mira, jo em vull dedicar a la recerca, jo vull continuar, no?, amb una carrera investigadora en el context de la universitat. Doncs per això també pensàvem que, a banda d'explicar el jaciment, de donar a conèixer el jaciment, era important explicar com sabíem el que sabíem i, per acabar, vam pensar que també seria important explicar què aporta el jaciment del Barranc de la Uella a l'evolució humana en general, no? I com aquesta evolució humana ens explica molt de nosaltres com a éssers vius al segle XXI. És a dir, és un centre d'interpretació que parla del jaciment del Barranc de la Uella, però també ens parla de nosaltres com a humans. No, i era també com amb aquests tres objectius principals.
0: De fet, hi ha una imatge, no sé, una mena de vídeo on hi ha l'evolució de les espècies fins a arribar a l'actual, no? De les espècies humanes, mm-hmm, com va canviant de cara, que és impressionant com es van sobreposant unes amb les altres. És que, a més, ara conflueixen dues coses que per nosaltres, les generacions que vam néixer en un món analògic i veiem el món digital, ho han canviat molt tot, que una és la recerca científica aplicada al món de l'arqueologia, no té res a veure l'arqueologia que s'està fent ara i les eines científiques que teniu els arqueòlegs comparat amb les que hi havia fa 30-35 anys, per dir alguna cosa, i a més els recursos a l'hora de fer exposicions, com pantalles, com vídeos, com interactius, que també fan, doncs, que per la mainada, que evidentment creixen envoltats de pantalles, doncs això també els hi sigui molt més fàcil, i a més ho veuen, perquè estava pensant, clar, el mamut, no?, i veus els ullals d'allà, aquell mamut immensos que fan una patxoc impressionant, però després hi ha uns vídeos on pots veure com es tallaven les pedres, les eines del que heu trobat en allà, que això també és important per posar-ho en el context, tal com dèiem, eh?
1: Exacte, no? Al final és un espai que té molta tecnologia i que efectivament la tecnologia avui en dia forma part, és quasi, no?
0: Home, mira'ns a nosaltres. Ets a Tapuerca, nosaltres som aquí i estem aquí parlant i sentim l'ocellet que en tens aquí al costat i tot, o sigui, imagina't.
1: Exacte, no? I precisament l'audiovisual, la tecnologia aplicada a museografia te permet fer virgueries com el que comentaves tu abans, no? Que te poses, és com, te poses, hi ha un espai on te poses davant d'un mirall, no? I van anant des dels primers australopiticens passant per tota l'evolució, van anant canviant la cara, no? Tu vas veient com nosaltres hem evolucionat com a humans i al final s'acaba en què et veus tu reflectit, no? És a dir, mira, tu al final no, ets un producte de l'evolució, no? I vam començar així i ara som així, no? Com a Homo sapiens. Però alhora, és veritat que té tota aquesta part tecnològica que et permet fer aquestes virgueries en què pots explicar molt bé, a vegades transmetre idees, missatges, que a vegades amb un text, amb un plafó, és més farragós, no? El que diuen, no? Una imatge val més que mil paraules, però alhora l'espai Mamutos també té una cosa molt especial, i tu ho has dit, i és que tenim materials originals del jaciment.
0: Clar.
1: Ens han deixat, el Departament de Cultura ens ha autoritzat de manera... o sigui, cedits, els materials cedits, a tenir materials originals del jaciment, tant restes de fauna, ho dèiem, no? Els ullals de mamut, però tenim, doncs, per exemple, això també és molt curiós, no? Excrements que s'han fossilitzat.
0: Perdona, això no ho he vist a venir, eh?
1: Sí, aquesta no te l'esperaves, no? Doncs a banda té fragments d'os d'aquests animals que explicàvem, no? Que es trobaven en aquest delta, doncs pues, has de pensar que, tot i un milió d'anys d'antiguitat, en el jaciment del barranc de la Boella s'han conservat excrements. Per què s'han conservat? Perquè els excrements contenien ossos, perquè eren d'animals que menjaven os, i l'os fossilitza. Llavors, aquests fragmentets d'os queden, i la morfologia queda, no? L'olor no, eh? Però la morfologia queda. I... pues, tenim aquests elements, i això és superatractiu perquè, sobretot per als escolars, se sorprenen molt, no? Però, a més, aquests fòssils estan en vitrines, no es poden tocar, evidentment, però el que hem fet en l'espai també és fer una sèrie de rèpliques perquè es puguin tocar.
0: Ostres, que xulo.
1: Aquests, clar, i llavors, sobretot pels infants, però també persones amb, per exemple, problemes de visibilitat, és a dir, el fet de tocar, dèiem, no, estem en un món immers en la tecnologia, però ara el tocar, no, la peça física també és molt atractiva.
0: I tant. Sí,
1: a banda de el que dèiem, els sons, és a dir, hi ha tota una sala que està dedicada a aquesta fauna que habitava fa un milió d'anys al barranc de la Boella, on... Si identifiques l'animal que correspon l'os que tu veus en la vitrina, tens premi i llavors pots escoltar el so d'aquest animal, no? És tota una sala sensorial que també és molt atractiva, no? Aquesta combinació de tecnologia i tocar i sentir

0: Motors és un d'aquells centres que vaja, que quina sort que tenen, sobretot estava pensant amb la mainada de les escoles de Tarragona, Reus i tota la zona d'aquí al voltant, perquè ara tindran una manera molt fàcil d'aprendre la prehistòria del que és ara el nostre país. Vaja, que la veuran, que sempre és molt més fàcil d'entendre-ho que no pas que t'ho expliquin a classe, amb aquest centre que es diu Espai Mamutos, que és a la Canonja, i que els que sigueu de la zona ho teniu a tocar de casa, i si algú doncs aprofita algun moment de l'estiu per anar-hi, doncs també ja ho sap a gaudir-ne, perquè val molt i molt la pena. Avui en volíem parlar amb una de les persones que hi ha estat treballant, que és la responsable de transferència del coneixement de l'IPES, que és l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social. Ella és la Marta Fontanals, que avui a més ens ha atès des de Tapuerca, on a part de les restes prehistòriques hem pogut fins i tot sentir algun ocellet per aquí darrere cantant, o sigui que a part de la temperatura, l'entorn natural, Marta, ens fas una mica d'enveja, t'ho haig de dir. Gaudeixeu. Primer de tot, moltíssimes gràcies per atendre'ns mentre estàs treballant, i també desitjar-vos molta sort en aquesta nova campanya de Tapuerca. A veure si ens... Creus que ens sentirem a dir alguna cosa de les pròximes setmanes?
1: Bueno, esperem que sí, Esperem que sí. L'esperem de Tapuerca és molt ric. Nosaltres tenim l'esperança que sí. A veure.
0: Quan diem esperem que sí, algun roc a la faixa hi ha aquí. I mai més ben dit. Marta, un plaer, de veritat. Moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres també per aquesta tasca de difusió també del coneixement que feu.
0: Aquí,
1: molt agraïts.
0: Aquí tota pedra fa paret, i entre tots em sembla que el que hem de fer això és compartir el coneixement històric i arqueològic del nostre país. Moltes gràcies, Marta.
1: A vosaltres.
2: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Aquí a Catalunya a l'estiu som molt de platgeta. Però també tirem cap a la muntanya. Som de quedar-nos a ciutat, que no hi ha ningú i és quan s'hi està més bé. O a l'oficina, per l'aire condicionat i perquè es treballa millor.
3: Sigui quin sigui el teu estiu, la millor manera de començar el dia és amb l'Aquí Catalunya. De 8 a 10, notícies, tertúlies, entrevistes i tota l'actualitat des de diversos punts de vista.
2: Aquí Catalunya, edició estiu. Amb Laura Estrada, a SER Catalunya. El tren de la història.
4: Si en comptes de dedicar-nos a la divulgació històrica ens dediquéssim al true crime, el títol del que us explicarem ara només podria ser un: Mort a alta muntanya, segona part. De fet, Mort a alta muntanya va ser el títol de l'article que van publicar el març del 2024 un grup d'investigadors per explicar el que havien trobat al Roc de les Oronetes, un jaciment a prop de Queralbs, liderats pel doctor Miguel Ángel Moreno Ibáñez, a qui vam entrevistar. Ell ens va descriure els indicis de ferides provocades per tota mena d'armes que havien localitzat a les restes de diversos individus. Senyal de que hi havia hagut morts violentes i que allò no era una bassa d'oli, precisament. Doncs bé, ara arriba la segona part, i d'aquí això de Mort alta muntanya, segona part, perquè han trobat una costella humana de fa més de 4.000 anys que té incrustada una punta de fletxa de sílex. Segons sembla, el projectil hauria estat disparat per l'esquena i, contra tot pronòstic, la persona ferida hauria sobreviscut a l'atac. Mireu, no sé vosaltres, però jo ara mateix tinc moltíssimes preguntes. I tenim la sort de poder saludar a qui té les respostes, que és el catedràtic de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona, el doctor Carlos Tornero. Doctor Tornero, benvingut al Tren de la Història. Moltes gràcies.
5: Hola, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
4: Ell és investigador de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, l'IPES, i també director de l'excavació del Roc de les Oronetes, i que no sé si és la persona que va localitzar la costella amb la punta de sílex clavada, o va ser algú... Perquè això és com una... O sigui, quan us trobeu això, fa especial il·lusió, és a dir, ostres, hem trobat una cosa especial...
5: Home, la veritat és que no és una troballa que tinguem molt sovint, la
4: Home,
5: veritat. És
4: ja m'ho penso, ja.
5: És excepcional. Has de pensar que aquest tipus d'impactes, la majoria de les ocasions, tenen lloc amb teixits tous del cos, i per tant, tot i que hi poden quedar dintre els projectils de les persones, un cop la persona es mor i el cos es desintegra, doncs no hi ha prova evident i material de la relació entre el projectil i el cos. En poques ocasions l'impacte té lloc en teixits durs, com en aquest cas l'esquelet, i en poques ocasions, a més, queda incorporat

0: costat, no? Queda clavat. Llavors, per tant, parlem d'un fet, una troballa realment excepcional. Mm.
1: I us en vau adonar de seguida quan la vau trobar?
0: Sí, sí, perquè, clar, l'equip d'antropòlegs físics que tenim fa un reconeixement fragment a fragment, resta a resta, de les que anem llevant, de les que anem recuperant durant l'excavació, i òbviament es coneixen la morfologia, no, diguéssim, de cadascun dels fragments, per molt fragmentat que estigui, val? Mm-hmm. Perquè la costella que tenim no és una costella, o sigui, el fragment no és complet de la costella, però òbviament hi podem reconèixer la morfologia, la forma característica d'una costella humana, i el fet de que tingui aquest projectil clavat, inserit en el teixit ossi.
1: Al començar la introducció amb la conversa amb el professor Tornero, jo deia, la hipòtesi és que aquesta persona va rebre l'impacte de la fletxa estant d'esquenes, per tant podríem dir que el van disparar a traïció o potser fugint, no ho sé, són hipòtesis que jo he fet volar coloms que jo faig ara, però és que la primera pregunta que tinc és, i això com ho sabeu? Perquè, esclar, vull dir, heu trobat una costella, un fragment de costella d'una persona, que no sé ni si es pot arribar a saber si era home o dona, i a més, vosaltres ja veieu que el van disparar per l'esquena.
0: Sí, això és el que et deia, per anatomia comparada, per la descripció de la pròpia resta, del fragment de costella, sabem on anava, on aquesta costella quina és, vull dir, el cantó dret, en aquest cas, de la persona, i per l'orientació i direcció del projectil que té, no? El projectil té una punta i una part proximal i una part anterior, doncs podem saber que la direcció de l'impacte, la direcció del projectil era per darrere, per l'esquena de l'individu, vaja.
1: Clar, o sigui que de fet li va travessar l'esquena i va entrar per la part posterior de la costella.
0: Exacte, sí. En realitat va quedar el projectil atrapat o inserit entre l'espai inter de les dues costelles, no? D'entre dues costelles. Això és el que fa que el projectil quedi allà, quedi atrapat, diguéssim, i explicar també el per què probablement no li van poder treure o es va quedar allà a la punta.
1: Clar, perquè recordem que estem parlant de fa uns 4.000 anys aproximadament, oi?
0: Sí, sí, sí. Mm. Es tracta d'un jaciment que és un sepulcre prehistòric als Pirineus. Ara per ara és el sepulcre prehistòric més important dels Pirineus per quantitat d'individus, per preservació de les restes i per la seva posició. Està a més de 1.800 metres. Vull dir, tu has d'imaginar, Xavier, en un lloc realment penjat de l'entorn d'alta muntanya, i no hi ha res semblant en tots els Pirineus, ni catalans ni aragonesos, i no només això, sinó que a nivell de sepulcre prehistòric d'aquestes cronologies de la transició entre primera edat dels metalls, calcolític, bronze, ara per ara és dels tants que tenim al territori. Per preservació i per excepcionalitat de les troballes.
1: Clar, a més, em sembla que va ser sepulcre, pel que expliqueu vosaltres, entre 2 i 3 segles, no? Em sembla?
0: Sí, tenim ja una bona bateria de datacions radiocarbòniques que ens parlen, donen molta precisió de quan va ser utilitzat, quan va ser conformat aquest sepulcre, i ara sabem amb tota seguretat que va ser entre el 2400 i 2200 abans de Crist, quan aquest sepulcre va funcionar a ple rendiment.
1: Clar, i a més, en una època que, esclar, no tens molts materials per poder tenir informació d'aquesta època, i per tant és com si poguéssim excavar un cementiri, m'imagino, doncs això de 300 anys aproximadament, amb tota la informació que tens d'aquell grup d'individus que vivien en aquella zona, que convertien en aquell punt, entenc, en punt on anar a dipositar les restes mortals de les persones de la seva comunitat.
0: Sí, aquesta comunitat va triar aquest lloc, aquesta cavitat, com a lloc d'enterrament per les despulles dels membres del seu grup. Val a dir que gairebé ja n'hem documentat una 60 d'individus i el jaciment està parcialment excavat, eh? Vull dir, els treballs d'excavació i continuem, però de moment ja en portem gairebé 60.
1: Déu-n'hi-do.
0: I de pràcticament de totes les edats, com et deia, sobretot hi ha major representació d'adults, els homes dominen la mostra que tenim, però es van acumular pues, això, en un període de 200-300 anys que funcionava aquest sepulcre.
1: El març del 2024, quan entrevistàvem el professor Moreno Ibáñez per aquest article que es va publicar, que vau titular Mort a Alta Muntanya, ja ens explicava que allò, tal com deia al principi, no era una bassa d'oli, i de fet el que heu trobat vosaltres ara no deixa de ser una reafirmació d'això. Vull dir que a vegades ens imaginem que maco el Pirineu, la muntanya, tot plegat, però allà hi havia tensions, hi havia conflictes, hi havia enfrontaments entre gent que vivia en aquella zona, per tant, no?
0: Sí, la veritat és que quan va començar l'estudi antropològic amb el doctor Miguel Moreno, ens va sorprendre la troballa d'algunes marques, d'algunes evidències dels ossos que ens deixaven una mica descol·locats. Hi havia presències de talls, hi havia presències de cops, de alteracions, diguéssim, dintre del teixit ossi de les persones que no eren gens normals, diguéssim, d'una vida comuna, ni tampoc que eren evidències del processament del cadàver, ens entenem, vale? És a dir, podríem trobar-nos en que per portar les despulles, per enterrar-les, per fer-les manejables, a vegades les societats, pues, treballen, diguéssim, per entendre'ns, modifiquen els cossos humans per transportar-los, per enterrar-los, etc. Però no era tipus de marques, eren marques que s'havien produït durant la vida dels individus en vida i que responien a evidències de violència o d'activitats violentes. Mm. Com ho sabem això? És perquè eren talls amb instruments molt afilats, en zones del cos vitals o molt sensibles, algunes també, per exemple, en les posicions dels avantbraços, com si estiguessin en posició de protecció, no? Quan es produïen aquests actes violents, però ens faltava el que era la prova directa. Tot això te parlo de proves indirectes d'aquestes activitats violentes, no?
1: Ara la teniu.
0: En aquest cas l'hem trobat.
1: Ara teniu una bèstia, més prova que això, teniu, vull dir, clar, teniu una fletxa en una costella, vull dir, a veure, aquest cas...
0: I a més, se m'ha oblidat un detall, que és que durant l'excavació, a més de les restes esquelètiques, també havíem trobat altres puntes de projectil com aquesta. Igual, sí. Són puntes que se'n diuen d'aletes i peduncles que permeten una projecció amb molta precisió de llarga distància, probablement estan dissenyades per funcionar amb arc, però estaven entremig de les restes esquelètiques i no hi teníem la relació directa de la que et parlo ara. Aquestes puntes podrien perfectament haver format part de la xobà en forma de, pues, que, de puntes de fletxa, d'arcs que es podien haver dipositat al costat dels cadàvers. Però, clar, les marques aquestes dels esquelets ens feien sospitar de forma molt, molt intensa que, en realitat, aquestes puntes podien haver arribat dintre dels cossos de les persones enterrades com a part dels impactes.
1: Clar. I una de les coses que també apunteu és que la persona que va rebre aquest impacte hauria sobreviscut, cosa que, tenint en compte l'època i els recursos que hi havia, em sembla, vaja,
0: extraordinari. Sí, personalment aquest és la dada que més m'ha cridat l'atenció i realment...
1: Doncs imagina't, si a tu t'ha cridat l'atenció que és catedràtic de prehistòria, imagina't a nosaltres, que no en tenim ni idea. Perquè,
0: no,
1: clar...
0: És que això realment és algo... És algo que val pensar un parell de vegades, eh? És a dir, d'acord, tenim l'impacte, va donar la casualitat que l'impacte va trobar os, va quedar el projectil inserit dintre de l'os, s'ha preservat més de 4.000 anys, però és que a més, l'impacte es produeix en una costella que després d'aquest impacte, el teixit ossi es regenera, cobreix la punta durant la vida de l'individu. Vol dir que aquella persona va sobreviure a aquell impacte. El teixit ossi es va regenerar. És com quan ens fracturem una costella, per exemple, a Xavier, per entendre'ns, i amb el pas del temps aquesta fractura es cura. Val?
1: Clar.
0: Quant de temps va passar? No ho sabem. És un dels aspectes que ara amb la microtopografia i amb les anàlisis que farem ho podrem esbrinar, perquè el rati de creixement, de recreixement de teixit ossi és conegut i és possible d'estimar, vale? Però no parlem de setmanes, Xavier, parlem de mesos, per tant,
1: Ostres.
0: o potser anys. El que queda clar és que la persona aquella no va morir immediatament després de l'impacte de la fletxa.
1: Em puc fer la pel·lícula jo i ja després ja em corregeixes perquè evidentment tu ets el científic i jo faig les preguntes a partir del que ens heu explicant, però fos pel que fos, aquesta persona va rebre un impacte de fletxa, bé perquè fugís, bé perquè el perseguissin, el que fos. Li queda clavada la fletxa, ens hem d'imaginar que intenta arrencar-se-la, s'arrenca el que és la tija, i queda clavada la punta de sílex a la costella. M'imagino que li devia fer un mal terrible, i que devia ser molt dolorós, però malgrat tot aguanta i se'n surt, que aquí suposo que una de les grans qüestions que no sé si podem saber mai és com s'intentaven guarir aquesta mena de ferides amb el que tenien a la zona, i aquesta persona segueix vivint, igual que hi pot haver-hi gent, no? Ara estava pensant en persones que van viure la Guerra Civil que sempre et deien que tenien un tros de metrall al cos, doncs
0: Correcte.
1: vindria a ser una cosa així.
0: Sí, vindria a ser una cosa així. I sobretot, sent una mica més de diagnòstics, el que dèiem era que en el moment de l'impacte la persona és susceptible de morir bàsicament per dues raons, o per dessagnament, diguéssim, del propi impacte, o bé perquè afecta en aquesta posició, afecta el sistema respiratori, per
1: És clar.
0: exemple, introduint aire als pulmons, no? Però si no es dona el cas, com va ser, vull dir que el projectil va quedar atrapat entre les dues costelles, si no va morir de la infecció, que és una de les altres, la segona causa que podria portar a la mort de l'individu, aquesta persona se li va curar la ferida, el projectil va quedar en el seu cos, però va poder seguir fent vida,
1: Clar.
0: com tal i demostra la regeneració del teixit ossi. Quant de temps més va viure? No ho sabem, però, Xavier, poder no va morir de l'impacte.
1: Oh, clar. I no ho sabeu ara, però estic segur que mirareu de saber-ho, clar.
0: Sí. Pensa que ara hi podrem determinar fins i tot si era home, dona, precisament és l'edat. Sabem que és un adult per la formació de la costella, per la morfologia que té, però aquests són aspectes que ara concretarem.
1: Una de les coses que sí que es pot saber, i pel que heu explicat també estudiant aquestes restes, no només aquestes, sinó les altres que heu anat trobant, perquè tal com dèiem, és una zona molt interessant per l'estudi de la prehistòria als Pirineus, al Roc de les Oronetes, a prop de Queralbs, és que aquesta gent, potser ara ni diríem que estaven fibrats, vull dir que eren gent de muntanya que estaven acostumats a moure's amunt i avall. De fet, amb el professor Tornero vam parlar, no ho sé, deu fer cosa d'un una mica més d'un any, sobre també una recerca que vam fer sobre la transhumància prehistòrica, que no sé si d'alguna manera connecta amb el que estem explicant avui aquí, és a dir, unes persones que tenen un físic, vaja, que era, si s'havia de recuperar algú d'una ferida de fletxa, devia ser algú d'aquest entorn, perquè tenien el cos entrenat per poder suportar esforços, no?
0: Sí, és gent que està habituada a l'esforç físic i sobretot també l'anàlisi antropològica ens ha evidenciat això, no? Les insercions musculars, la robustesa de les parets corticals, el tipus de desgast que presenten les articulacions. És gent molt soferta i molt adaptada a aquests entorns d'alta muntanya, de caminar, és molt probable que formin part de comunitats de pastors que ronden aquestes muntanyes en aquests moments. Però això ja és... aquí sí que ens falten dades per dir per poder concretar-te exactament quin tipus d'activitat econòmica era la que feien allà. En tot cas, el que sí que sabem és que l'entorn de l'alta muntanya els era atraient, els era atractiu per alguna raó, i que van decidir seleccionar aquell lloc, aquesta cova, per enterrar els membres del seu clan, del seu grup, durant diverses generacions de forma sistemàtica.
1: Esclar, ara teniu unes, i això és una qüestió que sempre m'agrada incidir-hi, que és teniu uns recursos científics i tecnològics com mai s'havien tingut per estudiar la prehistòria i l'arqueologia, i que per tant ara podem estar aquí parlant d'aquesta costella i la punta de fletxa, i estic segur d'aquí uns mesos, quan hi hagi el resultat de les anàlisis, encara en sabrem més coses, tal com deia el professor Tornero. Però jo, per exemple, ara, mentre l'escoltava, preguntava, com que hi ha aquesta sèrie tan llarga, no sé si es poden fer algun tipus d'estudi genètic o per veure si es poden trobar parentius entre aquestes restes, per exemple.
0: Sí, estem en això mateix. És a dir, ara ja estem seqüenciades moltes dels individus que hem enviat i estem preparant la interpretació. Però el que sí que no puc avançar també és en aquesta línia, però sí que puc dir-te que l'estat de preservació torna altra vegada a ser clau per la interpretació que obtindrem, no? És a dir, per exemple, ja et dic que a nivell de datacions radiocarbòniques s'han fet gairebé 30 datacions, hem pogut concretar molt, aïllar molt bé individu a individu. I això és estat gràcies també que la preservació, en aquest cas, de la fracció orgànica, del col·làgen, és excepcional per les característiques de la cavitat càrstica, de l'ambient, de la humitat que hi ha a la cavitat. I això és, ja t'avanço que ha estat i que serà clau per aquest estudi genètic que portem entre mans.
1: Quan ho tindreu? Perdó, per la pregunta, però és que ara ja és una cosa de neguit de saber-ho. Quan ho sabreu, això?
0: On ho fem?
1: No, quan ho tindreu seqüenciat bé, que podeu fer, no sé si l'arbre genealògic d'aquesta gent.
0: Jo crec, Xavier, que si em convides una altra vegada, abans que acabi l'any,
1: sí?
0: Podré donar-te tots els detalls. Sí.
1: Oh, perquè hi ha genealogia, oi que sí?
0: Sí que n'hi ha.
1: I ara ja faig una altra pregunta, jo ja m'estic engrescant tot sol, ja em frenaràs, però esclar, reconnectant amb el tema de la transhumància que dèiem, que també és una qüestió que ens va impactar molt aquí al programa, quan parlàvem de com el que sabíeu dels animals, que s'havien mogut d'un costat a l'altre estudiant la dentició, el que menjaven, etcètera, etcètera. Esclar, aquest jaciment és molt excepcional pel que fa a restes humanes. Tenint en compte que aquesta gent es movien d'un costat a l'altre, no sé si es pot trobar algun altre jaciment on hi hagi referències genètiques també humanes que permetin mirar de veure si hi havia algun tipus de connexió, o això ja es demana massa.
0: Sí, o sigui, aquest tipus d'anàlisis genètics del que en parlarem més endavant, si vols, se'n diuen de nova generació, i el que permeten és pràcticament recuperar el genoma sencer de l'individu, amb el qual pots recuperar informació congènita amb un nivell de precisió altíssim. Per ara no hi ha més de 2 o 3 laboratoris de tot el món que són capaços de fer això. Afortunadament treballem amb un d'ells. I, per tant, aquest tipus d'informació, ara per ara, encara no és comuna al territori, no és comuna a casa nostra, però amb el pas del temps estic segur que les dades que generarem pel Roc de les Oranetes seran emprades en altres sepulcres tant de la vessant catalana com de la vessant francesa. Estic convençut.
1: Clar,
0: és convençut, perquè al final, Xavier, el que generarem és un tipus de llibreria.
1: Clar.
0: De consulta de catàleg, on la gent, altres investigadors, altres sepulcres, podran cotejar, comparar la informació amb la que aportarem.
1: A més, ara, o sigui, podem posar aquí tota la salsa que vulgueu, però realment és molt interessant per explicar, per exemple, el moviment de grups humans durant la prehistòria, no? Que és un d'aquests elements que vaja, costa d'explicar ara, perquè evidentment no anaven apuntant i no ho sabem. Hi ha indicis que són aquests, no? Que poden apuntar-ho, com poden ser restes de tipus de minerals que es feien servir per eines, etc. Però una altra cosa és que si trobes certes connexions genètiques, després sí que hi és definitiu, això.
0: Sí. Pensa que, clar, sempre trobar les condicions de vida, els aspectes de vida, les trajectòries, els historials de residència de les persones, és que el com que costa molt en arqueologia perquè, com et dic, el registrar moltes vegades és donar una visió estàtica de la representació de la vida social, i en canvi aquest tipus d'analítiques, com tu ben dius, et permeten traçar aquestes dinàmiques, ja sigui de mobilitat, d'alimentació, de reproducció entre els individus, cosa que és fonamental per poder entendre com s'organitzaven, com funcionaven, l'abast de la seva capacitat en el territori.
1: Realment, vaja, cada vegada que parlem amb arqueòlegs, prehistoriadors que es dediquen a investigar les etapes més antigues del nostre passat, ens deixen fascinadíssims precisament per aquesta capacitat de connexió amb les noves tecnologies i els nous recursos científics que permeten entendre molt més com funcionava aquesta terra on vivim ara nosaltres milers d'anys enrere. I vaja, ja dic i anuncio que no serà l'última vegada que parlarem amb el professor Tornero, perquè ara ja quan pengem ja d'això, ja parlarem de agendes, de cares a quan... Perquè suposo que això deu estar pendent de quan surti l'article, que ho comuniqueu, no? I aquestes coses que us toca fer a nivell de recerca.
0: Correcte, Xavier. Sí. Ja saps que això es porta uns tempos també que a vegades ens marquen les pròpies dinàmiques de publicació científica en les que treballem, clar. Mm-hmm.
1: Sort en tenim que, a més, l'IPES fa molt bona feina de divulgació i que de seguida que es publiqui aquest article ho sabrem, i no només això, sinó que el podrem llegir, i després entrevistarem el catedràtic de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, que és el director d'aquesta excavació del Roc de les Oronetes. Han trobat una costella amb una punta de fletxa enganxada, i a partir d'aquí es poden saber moltíssimes coses, i encara en sabrem més quan continuen les investigacions, i per això avui nosaltres en volíem a parlar amb ell. Professor Tornero, com sempre, un plaer, i vagis guardant algun dia de cares a això, el novembre, desembre, no? M'imagino, una cosa així?
0: Sí, sí, quan tu ens donis pas, Xavier. Bueno,
1: quan la revista que toqui decideixi publicar l'article, després nosaltres farem l'entrevista pertinent. Carles, moltíssimes gràcies, una abraçada.
0: Molt bé, moltes gràcies, a vosaltres.
2: El tren de la història. És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: sense treva, l'onada de calor que afecta...
1: La treva pactada entre les dues parts...
2: Els mercats reflecteixen una treva, l'IBEX ha tancat amb...
3: Els migdies d'aquest estiu, dona't un descans amb La Treva.
4: Ni som enemigues.
5: Ni estem en guerra.
6: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
3: Cada migdia, dona't treva amb La Treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
7: El tren de la història.
8: Avui hem començat el nostre viatge a Compiègne per recordar el final de la Primera Guerra Mundial i l'acabem amb una cançó que recull el sentiment de tristesa de tota una generació que va perdre la vida a les trinxeres d'Europa. Són versos escrits entre el fang i la mort en un lloc on la vida semblava impossible. El poema, la cançó, diu «In Flanders fields the poppies blow between the crosses row and row», és a dir, als camps de Flandes les roselles es mouen entre fileres de creus. Així començava el poema que el metge militar canadenc John McCrae va escriure el 1915 després de perdre el seu millor amic en combat. No era un poeta, era un home que intentava posar paraules a la tristesa i a la pena que sentia al veure tantes vides perdudes, segurament per no gaire res. I aquelles paraules, senzilles i directes, es van convertir en una pregària col·lectiva per tots els que no tornarien mai més. El poema es va publicar a la revista Punch i es va estendre com un foc suau entre les trinxeres. Els soldats el copiaven a mà, el recitaven en veu baixa, com si aquells versos fossin una manera de mantenir viva la humanitat entre les bombes i el gas. McCrae no ho va saber mai. Va morir el gener del 1918, pocs mesos abans que s'acabés la guerra. Quan el silenci final va arribar aquell 11 de novembre, les roselles van florir sobre els camps devastats d'Europa. I algú, inspirada per les paraules del doctor, una professora dels Estats Units, va decidir convertir aquelles flors vermelles en símbol. Es deia Moina Michael i va ser la primera a dur-ne una a la solapa com a promesa de memòria. Des d'aleshores, cada Remembrance Day, que és com es diu l'11 de novembre al món anglosaxó, milions de roselles tornen a aparèixer a les places i als cors del món per recordar aquells que van caure. Darrere d'aquesta flor tan petita hi ha una pregunta que continua ressonant. Què hem après de tot plegat? Un segle després, els camps de Flandes ja no són un infern, però el món continua embolicat en mil laberints. Valdria la pena tenir present que mirar enrere no només ha de servir per recordar, sinó també, i sobretot, per no repetir. Per això, avui, mentre sona aquest poema convertit en cançó, deixem que la música i les paraules ens tornin a portar aquell tren de l'armistici que va aturar el soroll de la guerra per unes hores. I pensem en els homes i les dones que, com McCrae, van escriure, van curar, van resistir o van simplement sobreviure. Mentre altres no van poder tornar mai més a casa i ara els cantem que entre les creus les roselles continuen movent-se amb el vent. La història ens recorda que la pau, com els trens, sempre necessita algú que la condueixi.
7: El tren de la història. Cada diumenge, de 12 a 1, a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
8: I el nostre tren, qui el condueix, és la tripulació de sempre. A les palanques i els botons, en Jordi Pou i en Manel Saiz. I donant-nos la benvinguda a l'estació, la Laura Estrada, mentre que passegem pels vagons, qui us està parlant, com sempre, en Xavier Carmeniu. La setmana que ve hi tornarem tots plegats per posar en marxa la màquina del tren de la història. Mentrestant, us desitgem que sigueu molt feliços. Adéu-siau!

0: Es la una, son las 12 en Canarias. El ministro de Transportes, Óscar Puente, carga contra el gobierno de Ceuta que preside el popular Juan Jesús Vivas por mostrar su rechazo a la decisión del Ejecutivo Central de instalar carpas para los migrantes en el puerto ceutí. Esta zona la controla ya el Ministerio de Puente para poder acoger a los 1.000 migrantes que siguen durmiendo en la calle un mes después de la entrada masiva. Sera Fernández.
1: En su cuenta de X, el ministro Óscar Puente ha señalado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a quien ha criticado por su negativa para la instalación de carpas en el puerto, y ha escrito en sus redes sociales: lo que hoy le parece un gran error, le parecía perfecto el martes pasado. Puente ha acusado a Vivas de olvidar su papel institucional y de convertirse, dice, en un peón de Feijó. Según el ministro, se trata de una estrategia para desgastar al gobierno y enquistar la crisis en Ceuta para upar al líder de la oposición en las próximas elecciones generales.
0: Y en el Partido Popular, Carmen Fúnez se ha referido hoy al informe de la autoridad portuaria desaconsejando la instalación de carpas en el puerto de Ceuta. Recordamos que el gobierno central dice que en este caso ha prevalecido la atención humanitaria a los migrantes.
2: El gobierno tiene la obligación de escuchar a los ceutíes. El gobierno de Ceuta ha dicho que entiende que ese no es el espacio para instalar un campamento, como lo están diciendo los vecinos también del barrio. Lo están afirmando también la autoridad portuaria y también un informe de puertos del Estado en donde se defiende el puerto de Ceuta. Es un espacio y una infraestructura estratégica que afecta a la seguridad de los ceutíes.
0: Pues nos vamos precisamente hasta Ceuta. Cerca de 1.000 personas se manifiestan a esta hora por la situación que está viviendo la ciudad autónoma desde hace 5 semanas. Miguel Ángel Mendoza, adelante.
3: Pues por los niños de Ceuta, exigiendo sus derechos, que comienzan las clases el próximo martes, y por la seguridad y vuelta de la normalidad del resto de la población. Alrededor de 1 millar de personas se han concentrado en la Plaza de los Reyes para desplazarse ahora hacia la frontera. Allí pretenden protagonizar una sentada.
0: Cambiamos de asunto. Primer dato de participación en las elecciones de Alta Sajonia en Alemania. Ha votado el 34,7% del electorado hasta las 12 del mediodía. Aumento de 12 puntos con respecto a las anteriores elecciones que se celebraron en 2021. Recordamos que el candidato de extrema derecha es el absoluto favorito para ganar según las encuestas. En Magdeburgo sigue el enviado especial de la SER, Antonio Martín. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Es la participación más alta hasta ahora en unas elecciones en Alta Sajonia en todo el siglo XXI y la segunda mayor después de la registrada en el año 98, y un dato que además deja fuera el voto por correo. En todo caso, es pronto para saber a quién puede favorecer este incremento de afluencia a las urnas. Acaba de votar, eso sí, el líder de la CDU, que necesita al resto de partidos demócratas para gobernar si Alternativa para Alemania no logra la mayoría absoluta. Es Sven Schulze. Se contaba que está en la importancia de estas elecciones, que le han llamado todos los presidentes del resto de estados federados. Eso sí, ha esquivado la pregunta sobre si siente la responsabilidad de ser quien debe frenar Alternativa para Alemania. Se ha limitado a decir que hay que respetar lo que vote la gente. Recordamos que dentro de su partido hay voces que no quieren pactos con la izquierda, aunque eso implique un gobierno de los ultras.
0: Irán vuelve a amenazar a Estados Unidos después de que hayan atacado 3 de sus petroleros y Teherán haya respondido con bombardeos a 7 portaaviones estadounidenses. Prometen ataques más fuertes si sigue la escalada de violencia por parte de Washington. Beatriz Carmona.
5: Después de los ataques entre ambos países, la tensión sigue aumentando. Estados Unidos confirmó este sábado haber atacado 3 petroleros iraníes en la isla estratégica de Hark, a lo que Irán ha respondido esta madrugada, golpeando portaaviones estadounidenses en el estrecho de Hormuz. A esto se le añade las palabras del presidente del Parlamento iraní. Que ha insistido en que cualquier violación de los intereses y la seguridad de Irán recibirá una respuesta más rápida, contundente y dolorosa, y que la era de las respuestas proporcionales ha terminado.
0: Y en Gaza, los palestinos han recuperado un centenar de cadáveres que estaban bajo los escombros desde que comenzó el genocidio de Israel en 2023, en el que han asesinado a más de 73.000 gazatíes. Este domingo ha tenido lugar un funeral. Elisa Palacios, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Lo que escuchan son los rezos para despedir a esas 100 personas que vivían en el barrio Zeitún, al este de Gaza, y cuyos cuerpos fueron sepultados por bombardeos israelíes. El funeral ha sido esta mañana, aunque familiares y vecinos llevan desde anoche preparándolo. De los 100 cuerpos recuperados, 70 son de niños. Este barrio, el barrio de Zeitún, ha recibido ataques continuos durante los últimos 3 años. Según el medio Al Jazeera, muchos de los supervivientes de los pequeños bombardeos habían vuelto a refugiarse allí, pero murieron en ataques posteriores. Añaden que aún quedan miles de cuerpos enterrados bajo los escombros, pero que no hay recursos para recuperarlos.
0: Recordamos que desde que se firmó el mal llamado alto el fuego en octubre del año pasado, Israel ha asesinado a más de 1000 palestinos en la Franja de Gaza. Y nos queda la información del deporte. Juan Marín, buenas tardes.
7: Muy buenas. En apenas dos horas comienza la decimoquinta etapa de la Vuelta, con final en Córdoba, y tenemos allí a Borja Cuadrado con la última hora.
8: Buenas tardes desde Córdoba, donde hoy va a finalizar aquí la decimoquinta etapa de la Vuelta a España, una jornada que se ha recortado debido a las fuertes temperaturas previstas durante todo el día en la capital cordobesa, de 189 kilómetros a 110. Arranca a las 3 menos 10 de la tarde en Palma del Río y finalizará en torno a las 5 y media, con Enric Mas como líder, nuevo segundo clasificado el austríaco Félix Gall, que está a 2.06, tercero ha caído un puesto el esloveno Primo Roglic a 2.10.
7: A las 3 comenzará también el Gran Premio de Monza, con Sainz partiendo 13º y Alonso 18º. Y en fútbol, a las 4 y cuarto, el FC Barcelona visita al Valencia para tratar de convertirse en líder en solitario tras las derrotas de Real Madrid y Atlético de Madrid.
0: De momento es todo, se quedan con las emisoras de la SER. La información vuelve a partir de las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14 con Aida Bau.
9: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
10: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
11: És la 1:06, en directe comença la funció.
12: A la Cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
13: Què tal? Molt bon dia, bon diumenge, Clàudia Arcarons.
14: Bon diumenge, Màxim Castillo.
13: Com estàs?
14: Molt bé, tu què tal?
13: Estem a dos dies de tornar al col·le, amb vaga inclosa. I avui fem Tot és comèdia amb els periodistes culturals molt atents a la música i als fenòmens pop, no sé si també al conflicte educatiu que tenim present a Catalunya. Jordi Bianchotto, com estàs? Bon dia.
15: Hola, bon dia.
13: Tens mainada, tu?
15: No, haig de dir que no.
13: Ah,
15: no.
13: Doncs
15: m'ho miro amb més distància clínica, segurament, tot això dels fenòmens pop.
13: I Anna Rojas, companya dels 40 USA, la tenim a Madrid, als estudis de la SER a Madrid. Com estàs, Anna?
16: Hola, companys, com esteu?
13: Què tal?
16: Volta al col·le.
13: Volta al col·le. Tu eres de les que menjaves les ungles, nervis, o no? Ho vivies amb il·lusió, amb ganes de retrobar els amics?
16: Sí, no, jo sempre m'angoixa tot. Des de molt petita.
13: Marca
14: de la casa. Ansietat viva. Ole.
16: Sí, sí.
13: Sí, sí. I per aquí, Jordi, drama, nervis, la tornada al col·le...
15: La tornada al col·le a mi m'afecta poc, relativament. Tot i que,
13: no, quan eres petit, quan eres petit, sí. Dic, eh?
15: Doncs...
14: potser mica de mandra, no?
15: Una mica sí, sí, hi havia inquietud, sí. Mm. Tots els llibres nous, també, tot això, no? Però sí, era un món desconegut, no?
14: Els forraves, tu, o anaves
15: sí,
14: així?
15: Sí, els forrava.
14: Fas pinta, eh? De ser sí. Allò superprimirat els dies abans...
15: Però és que jo vinc d'una època d'un silenci en què les coses es cuidaven, eh? Sí, molt, els llibres, se'ls tenia un... No sé, ara, tampoc vull ara dir que la gent tracti les coses de qualsevol manera ara, però en aquella època un llibre era una cosa que sí que, no, havia de durar, no? I se'l tractava bé, amb respecte.
14: De passar-ho al germà, després...
15: També podia passar, sí.
13: I ara, als vostres col·les o al vostre curs, no hi ha mates, Jordi, Anna, no hi ha llengües, sinó gires internacionals, residències... Aquesta setmana només, Jordi, t'has fet un estadi olímpic?
15: The Weeknd, a l'estadi olímpic,
13: i
15: Aitana, el primer dels quatre concerts al Palau Sant Jordi. Que això s'està convertint en una cosa ja bastant habitual, veure que algú fa quatre Palau Sant Jordi.
13: I que però... els omple, perdona.
15: I els omple, clar, sí, sí. Sí, sí.
13: No, però podria passar que clar. No omplís, clar. Però
15: clar, clar. És que...
13: També hi ha un risc per part d'aquí del...
15: Però... Sí, sí, sí.
13: De l'artista, clar, però, de les empreses,
15: jo
13: no?
15: Jo sé que això, en altres àmbits, pot sorprendre, però el que ha passat amb el que està passant amb la música en directe, amb certa franja popular de celebritats, no havia passat mai, això d'omplir Palau Sant Jordi amb aquesta alegria. Quatre nits al Palau Sant Jordi, fins ara només ho havia fet U2, una única vegada, l'any 2015. Aquest any ja ho ha fet Rosalía, que això és una altra lliga, Rosalía, ara ho fa Aitana, el novembre ho fa l'Oreja de Van Gogh, i l'any que ve, Quevedo, 8 Palau Sant Jordi.
13: 8?
15: I ara moltes gràcies quatre estadis.
13: També pots fer dos estadis, no? I fas dos dies. I, aquesta política també ens l'expliques després, sí. Val, Jordi? Que això estic molt intrigat.
15: És tot un art, això.
13: Sí. Sí. Anna, per cert, dèiem residències. Estàs a Madrid, no sé si aprofitaràs per visitar el Macondo de Shakira.
16: Home, clar, o sigui, si és que portem molts anys esperant a la Shakira, jo crec que serà, vamos, o sigui, un dels moments més importants a nivell musical de l'any.
13: Recordem que ha construït un, no sé com dir-ne, entre parc temàtic...
16: sí, un estadi,
13: àrea
16: un estadi
13: de concerts,
16: propi.
13: Concerts...
16: Sí.
13: Sí,
16: sí, un festival, l'Estadi Shakira, es diu, però clar, o sigui, és que és com un parc temàtic, com dius tu, o sigui, hi ha de tot, o sigui, una àrea recreativa, un munt de coses molt interessants que passaran aquest mes.
13: I coses per comprar, segurament, eh? Per consumir...
16: Sí,
13: per...
16: clar, òbviament.
13: Fer gasto, fer gasto. Doncs després amb en Jordi i l'Anna, tot i que els convidem a quedar-se, evidentment, aquí a la conversa que ara us proposarem, es tindrem més endavant el programa amb l'agenda de grans concerts i aquest fenomen Aitana i els quatre Palau Sant Jordi que està fent. Perquè ara continuem amb la tornada al col·le. Després d'estrenar-se, el grec ha tornat a la Villarroel de Barcelona, una obra de 10 Manzanares divertidíssima que reflexiona a fons sobre alguns mals del nostre sistema educatiu. És primera llei de Newton. Dues de les seves actrius també fan tot és comèdia avui. Sara Diego, Rosa Gàmiz. Com esteu? Bon dia.
17: Bon dia.
18: Bon dia a totis.
13: Feu... Heu pensat fent aquesta obra en les vostres senyoretes, en els vostres col·les, en els vostres instis, sí o sí, no?
18: Sí o sí.
17: Sí, sí, inevitablement, no? I a més, els actors i les actrius, com que ho hem de fer tot vivencial, i l'instrument som nosaltres mateixes, aleshores, clar, en el cos queda registrat totes les emocions que tu vius al llarg de la teva vida. I aquest és el material que després hem de fer servir per interpretar els personatges una mica, no?
13: Vols dir que t'has basat en alguna de les teves profes?
17: No, a veure, directament no.
19: Ajuntant-ne un parell, a tres.
17: Sí, sí, directament no, però suposo que tens com records, no? I aleshores, com que treballem amb això, i energies concretes, i jo més tinc dues feines, i jo no només sóc actriu, vull dir que jo tinc, entro molt a les escoles de primària, bàsicament, i fa molts anys que tinc el meu projecte de teatre a l'escola, llavors...
13: Tan necessària, deixa-m'ho dir.
17: Sí.
13: Tan necessari, eh?
17: Tan necessari. Llavors, bueno, jo tinc una lluita aquí meva personal de... i coordino projectes artístics que les arts entren a l'escola. Mm. És un ofici que faig. Llavors veig moltes mestres i entro a les escoles públiques. I llavors, com la meva, també n'he vist moltes de mestres. Jo crec que més aviat m'he inspirat en això. I com que ho tinc, perquè vaig fent les dues feines alhora, i al llarg del curs doncs, vaig entrant a les escoles, tinc molts referents d'aquest tipus de mestre, sobretot a secundària. Eh?
13: Ara parlem d'aquesta mestra tan... Està cremada, eh? Està cremada.
19: No li diguis, no li diguis.
13: I Sara deia això, no sé si has recordat, no sé... Per exemple, és tan important trobar-se amb profes que entenguin una mica l'alumne més enllà de demanar-li pels deures i si se sap la lliçó i tot això, sinó que sàpiga com s'ha inquietuds, vocacions, no? Sí. Que es comencen a manifestar de molt jovenet.
18: Com treure el millor al final, clar, no? Treure el millor de cada alumne, que és molt difícil, no? Perquè jo crec que n'hi ha molts, no? Però seria l'ideal, no? Jo he anat a 5 col·les diferents.
13: A 5 col·les?
18: A 5 col·les diferents. Jo crec que també m'he inspirat una mica ja de tot també l'ho viscut a l'escola, de veure mares, pares, no? I de la vida en general. Però sí, molaria que això, que cada profet sapigués veure una mica cap a on va encaminat l'alumne, no? No sé.
13: Sí, sí. No ets filla de diplomàtics, eh?
18: No.
13: Ets filla d'actors. Molt bons actors, bueno, ja ho sabem. La mare que li han donat el Premi Xirgo, sí. Felicita-la de part meva.
18: Sí, la felicitaré. Sí, és la millor. Què puc dir?
13: Bueno, doncs que té una filla que també és millor, Aquí hi ha una competència, escolta'm, familiar.
18: Una competència meravellosa. No, gens de
19: companyerisme, sí, amor.
13: Sí, sí,
18: admiració i amor.
13: L'herència que passa bé, l'ADN passa bé d'un lloc a l'altre. Bé, doncs, a primera llei de Newton, dirigida per Nelson Valente, la Rosa Gàmiz és una professora veterana, força cremada, diguem-ho així, no?, que diu les coses pel seu nom, i no vegis com agrada això, al personal, no com la directora del centre, l'Anna Saún, o el profe Guai, en Daphne Esbalduz, que estan com més segrestats per la correcció política.
20: Per què no podem dir que estem en un centre d'un barri conflictiu? No. Conflictiu no és un terme adient. Ara hem de dir complex. No, no és que soni millor. És que de conflictes n'hi ha tot arreu.
21: Al meu fill no se li dona bé estudiar. Però no hi ha ningú millor que ell amb el futbol.
20: Hem d'anar tant amb peus de plom que al final mai parlem clar.
21: Si creu que l'ha de provar, la prova. I si no, pues aire.
22: Aprovi no la ESO. Jo desapareixeré de l'insti. Creus que hauràs canviat alguna
23: cosa? Perdona, amore. Podries dir-ho a càmera ara?

0: final.
1: Ara, per incorrecte, el personatge aquí de la Sara Diego, mare d'un dels alumnes que lluita perquè aprovin el seu fill, una jove promesa del futbol que interpreta en Max Vilarrasa. Va, parla'ns de la teva meravellosa mare, Choni.
2: Mira, és meravellós interpretar aquest personatge. Estic acompanyada d'uns companys meravellosos i aviam, és molt guai interpretar aquest paper i estic molt agraïda, i al final és una mare que lluita perquè el seu fill floreixi de la millor manera possible amb el que ell veu, amb el que ell és capaç, no? I segurament hi ha aquesta cosa, no, de que aquest personatge és directe, és gamberro, fins i tot li agrada, no, fer por, no? Però darrere li amaga una cosa que és la fragilitat i intentar tirar endavant com pot, i potser aquesta ràbia i aquesta manera de ser és perquè lluita contra el sistema, que segurament l'ha apartat per ser com és, no? Llavors crec que això és interessant de fer, no? Jugar les dues coses, no? Que darrere d'això se li amaga una fragilitat molt forta, no?
3: Jo suposo que una de les claus de la funció també és que ho fa molt bé la EU, és que no aposta per una sola perspectiva de mirar la vida, com si diguéssim, no? Llavors tu pots veure aquest personatge i no només és la Choni, saps? La divertida, la que es posa amb els professors, sinó que veus com tot l'humà del personatge. I jo crec que això una mica passa amb tots,
2: sí,
3: no? Aleshores, per això el públic quan surt diu, s'ha de posar en contra dels arguments que defensa aquesta mare, per exemple, doncs potser no és tan clar, no? Perquè ho fa, no? Perquè ho fa perquè pel seu fill. I aleshores, perquè tampoc té moltes altres sortides.
1: Introduïm, si de cas, el conflicte que es planteja aquí, perquè el fill, l'Izan, que com dèiem interpreta el Max Vilarrasa, està a punt d'obtenir el títol de l'ESO, i el que passa és que s'ha descobert que ha copiat en uns treballs, i és imprescindible, necessari aquest títol per ell i pel seu futur, perquè ell vol dedicar-se al futbol i el club on té emparolat el contracte es necessita, clar, es necessita l'ESO, si no, sí, no tira endavant. Per tant, i a més temps límit, estem sobre el rellotge, per última setmana de curs...
2: On tot va molt, clar, tot és molt intens, no? Tot està una mica més crispat i hi ha moltes emocions de per mig. Jo parlo molt amb amics meus professors i és com, aquesta època és l'època de moltes emocions, aprovaré o no, al final es decideix el futur de tot l'alumnat, no? I això.
4: Bueno, i també pels professors és molt complicat, perquè el teu personatge Rosa és allò, doncs, aquesta setmana no dormo, no menjo, és la que ho passo pitjor.
1: És molt xulo
4: aquesta empatia
1: aquest,
4: del professor,
1: sí,
4: també, no?
1: Sí, perquè aquí tens, és com si, no, aquesta tia passa de tot, no passa de tot.
3: La EU explica que ella s'ha inspirat en unes, sobretot una amiga que a més vaig conèixer el dia de l'estrena, que li passa això. Aleshores, a mi em va fer molta emoció parlar amb ella quan vam acabar la funció, perquè ella ja m'ho deia. Jo m'he inspirat amb aquest personatge amb coses que m'han explicat les meves amigues, té dos o tres amigues, perquè l'EU és de Santa Coloma de Gramenet i ella de tota aquella zona, de Santa Coloma, Badalona, i aleshores es va inspirar amb una... I vaig estar parlant amb ella. I aleshores diu, no, és que és així. O sigui, jo arribo a l'última setmana de curs i se'm tanca l'estómac, que és el que diu el meu personatge, i no dormo, es desperten... Això també m'ho han explicat altres profes, no? Aleshores, jo el que vull dir també és que ha resultat terapèutic, això. És la gran funció que a vegades té el teatre, que no hem de perdre de vista també, que ja ho parlava un filòsof fa molts anys, amb lo de la catarsi i tot allò que va dir l'Aristòtil. Aleshores, és de cop, continua sent terapèutic en el teatre. És el que està passant ara. Perquè què passa? Que tu veus, tu mestre, que se't tanca l'estómac, que no dorms, que no menges, i ahir mateix hi havia una senyora a la primera fila, emocionada, dreta, aplaudint, i jo vaig pensar, és una mestra.
2: És mestra total.
4: I ho ha viscut.
3: I ens passa moltes vegades. I això és molt gratificant, perquè fa com de mirall de les situacions que passen, depèn de quines comunitats i de quines persones, a la vida. I aleshores fa que la funció del teatre a vegades vagi més enllà. que té moltes altres funcions, segurament, però en aquesta, i jo suposo que pel moment que estem vivint a nivell social, la gent està sensibilitzada amb el tema, tant si ets mestre com si ets mare d'adolescents, que també ens passa.
1: Tenim una docent aquí al programa, hem convidat una professora que és espectadora, molt espectadora de teatre i que us ha anat a veure Primera Llei de Newton, la Núria Gausachs. Com estàs, Núria? Bon dia.
0: Hola, bon dia.
1: Que tu deies, ens han posat un bon mirall a davant. Riures? Sí. Però una bona clatellada també.
0: Sí, perquè el que estan repetint és els diàlegs que molt sovint hi ha a la sala de professors. Vull dir, no eren uns diàlegs, sí, inventats, no? Ficció, però molt real, una ficció molt real. I aleshores, doncs també el que deia una mica la Rosa, no? Que el teatre és terapèutic, que a més, jo la vaig veure a final de curs, que potser és quan estàs més sensible.
3: Sí.
0: I aleshores, doncs, realment veure que hi ha altres persones que els passa això, doncs és molt rellevant.
1: Hi ha hagut algun dels personatges o de situacions amb la que t'hagis vist com més reflectida o més interpel·lada?
0: Suposo que per edat és el de la Rosa, però és per proximitat amb edat, jo crec, perquè abans ho hem comentat, no? El millor dels claustres és que hi hagi hi hagi treball en equip entre la gent jove, l'empenta de la gent jove i la gent que porta més anys i que pot estar més cremada o més cansada o que ja ha viscut més decepcions. El que es tracta és que s'ajudin uns als altres, l'experiència ajudi a l'empenta, i jo crec que són els equips que funcionen.
3: El que passa que tu no creus que llavors en els claustres a vegades, que és el que passa en la funció també, hi han conflictes,
0: sí,
3: saps? O sigui que a vegades no és que s'alimentin, que seria l'ideal, que un mestre jove s'alimenti de l'experiència de les grans i al revés, però és que a vegades hi ha confrontació. Llavors aquí, quan hi ha confrontació, hi ha problemes. I jo ho he vist també moltes vegades. Aleshores, no sé fins a quin punt això també repercuteix a l'escola, als infants, als joves, saps? Vull dir que no sé si a vegades no agafem el conflicte com per alimentar i per tirar endavant, sinó per confrontar, i jo penso d'aquesta manera, i la meva opinió és aquesta, i és el que passa a la vida en general. No, jo penso així, i l'altre pensa allà, i tothom pensa la seva visió de les coses, però no hi ha un posar-se val d'acord, sí. Que jo ho intento
1: empatia,
3: fer.
1: Senyores,
3: exacte,
1: i senyors.
3: Amb l'altre.
0: Si els equips de docents són més estables, potser és més fàcil haver arribat amb un... I quan els equips docents són tan variables com alguns centres que són contínuament variables, costa molt arribar a aquests consensos. Això sí. és feina d'estona, sí, d'arribar a consensos. I la mare del pobre Ethan, que no té ni nom.
3: No,
0: és que no
3: clar.
0: Té ni nom. És la mare de l'Ethan. O sigui, és el personatge sense nom. És com si no el necessités, no? És un...
2: Ja, perquè va a tope amb el... Es diu Soraya, eh? Amb la E ho vam parlar.
3: Sí?
2: Es diu Soraya.
3: Però quan ho dius?
2: No, es diu...
3: Ah, per no. Intimitat
2: nostra. Intimitat nostra vam dir, vull un nom.
0: Home, clar.
2: Vull un nom. Però també és veritat que hi ha aquest punt de dir, és que ella va per al fill, o sigui, va a tope, o sigui, por mi hijo mato, no? I aquesta cosa de por mi hijo mato...
4: De Belén Esteban, total.
2: De Belén Esteban, però això, amb una força, però a la vegada de dir, és que és l'única arma que tinc per tirar endavant, no? I aquesta cosa és molt xula de fer, però sí, això.
0: I tu què vius de... La Soraya, has dit?
2: Sí.
0: La Soraya, què viu de... falsificar, de vendre samarretes falsificades, doncs demana que falsifiquin un certificat. En la vida tot es pot solucionar falsificant. És que és la seva forma de sobreviure, també.
2: Clar.
0: I no acaba de veure que estigui demanant una cosa tan jo ho interpreto així, vaja, tan sí, prohibida. Està dient, mira, que facin el mateix que faig jo cada dia, no? Vendre samarretes falsificades.
1: Sí. Evidentment, és un argument de ficció, però vosaltres us heu arribat a trobar en situacions com aquesta? És a dir,
0: sí,
1: mares
0: sí que...
1: desesperades i preocupades, evidentment, pel futur dels seus nanos, que demanin coses com aquestes.
0: Sí, que demanen les famílies, o a vegades que els docents arriben a un acord, des d'inspecció també et ven alguna altra recomanació, no sé si això també us ha arribat a alguns casos. Vull dir, sí, no sempre tothom està d'acord i a vegades et demanen coses que no són de consens de l'equip.
4: I com se soluciona, llavors?
0: Depèn de la...
4: Sí, un bloqueig o...
0: depèn dels casos. Ell, al final, com ho fan en aquesta, a l'obra, en aquesta
1: home, no
0: ficció?
1: Home, no sé si ara estem fent espòilers, ah, home, que la gent ha d'anar a la Villarroel a veure Primera
3: Llei. No, perquè, a més, de l'última escena sempre hi ha molta expectació i es crea un silenci perquè què passarà amb aquest paper... I potser no cal dir-ho.
0: Sí, no. Tens raó.
2: No spoilers.
0: Deixem-ho.
2: No spoilers.
4: I dic que les falsificacions a vegades també són molt reals, com el xandall que porta aquí la Soraya, per favor.
1: Que ens ha dit que no és exactament una falsificació d'una marca de luxe. El xandall, dic.
2: Clar.
1: El bolso sí.
2: El bolso sí.
1: El bolso sí.
2: La Zaida, de vestuari meravellosa, s'ho va currar moltíssim per fer una caracterització bastant top. O sigui, a mi m'encanta i estic molt feliç d'arribar allà i transformar-me amb la Soraya, saps? Amb la falsificació, amb el xandall, el maquillatge del Santos, o sigui, l'estilisme del Santos, tot, o sigui, jo estic bendecida, jo estic bendecida.
3: Hi ha personatges que necessites tot això, no? Vestuari i tot això a vegades és molt important per a les actrius perquè llavors ajuda molt a situar-te en
1: el teu necessita d'estar despentinada, no? Perquè estàs agobiada de la vida, entres ja agobiada i passes una hora i mitja allà
3: rascant-me el cap.
1: Emprenyada. Tot és veritat. Sí, li falta passar aquí un... pentinar-lo una mica, la Rosa Gavi.
3: Jo, justament, el que necessito és despentinar-me. Vull dir que en el Santos li vaig dir que ara veig que el que necessito amb el personatge és no anar pentinada. O sigui, necessito despentinar-me.
1: Aquesta exigència que abans comentàvem a micro tancat, com l'heu treballat, evidentment, ja tenim molt de recorregut totes, no? Però imagino que amb el Nelson Malente també... Que...
3: Bueno, per això serveixen els assajos, el És on fas la feina, perquè després la funció, com que ja més o menys ja estàs encarrilat, la fas la funció amb el públic. I aquesta funció... amb el públic ha fet floc.
2: Sí, sí.
3: Perquè nosaltres la vam fer sols a l'assaig, però la funció es va fer el primer dia que va venir, com no sé què eren, 30 persones o 40, que llavors la funció es va col·locar en un altre lloc. A vegades passa en el teatre.
1: Bueno, i que aquí va passar. Us aplaudeixen a mitja representació, Sara, això com... Jo això ho he vist poquíssim.
3: O sigui,
1: acabes una intervenció...
3: I ja t'aplaudeixen, sí.
1: Bravo! No,
4: sí, sí.
1: A part del públic dret, al final, que és una cosa remarcable.
3: Sí, sí, per això és això, de que la fem entre tots.
2: Hi ha algo que es crea... Que el públic connecta amb el que estem explicant i també la gent té ganes d'expressar-se i és meravellós quan passa això, que a vegades jo mateixa he anat a veure funcions i estic reprimida, estic com tímid i dius, que guai poder dir sí, clar que sí, a vegades fan sí,
1: A veure, estem una mica farts ja d'ofensió.

0: tu que em pensaràs amb la música si això també passa, però en el teatre passa que la gent a vegades aquí és molt correcta i som, això que passi de que s'aixequin i aplaudeixin no sempre passa en el teatre.
1: Feia de tot, literalment, de tot, eh? No, de tot, de tot. Hi havia enraconets al teatre per fer de tot. Vull dir que hi havia molta espai per l'expressió.
2: I això és meravellós quan passa.
3: Clar. Núria, i tu com a espectadora, jo, què? Ets de les hooligans, de les...
4: El dia calmades. Que vaig anar allò, al moment, la gent es va posant en peus de les dues grades, la A i la B, i a mi em va quedar molt... molt sorpresa, perquè sí, va ser com sí, molt, sí. Immediat.
0: Molt immediat.
4: Jo crec que en el fons tots els espectadors estàvem una miqueta a favor de tots els personatges, perquè abans m'heu preguntat amb quin t'has sentit més identificada, però en el fons tots tenen la seva part de veritat i la seva part de mentida, i és que són veritats complementàries les d'uns i d'altres, no n'hi ha cap que diguis la teva no és pitjor que la d'ella.
2: No, no, 100%. No. I jo fins i tot també com a actriu a la companyia i veient l'obra era com, clar, clar, no? Sí, sí, però és que, clar, no? Però és que, però és que, vull dir, així, i és el que tu deies abans, que en els claustres hi ha gent de totes les edats, i aquí som una companyia que tenim edats diferents tots.
3: En el Max té 17?
2: 17? Sí. Clar, totes d'una dècada diferent. I és meravellós també com això, perfecte. Igual que tu dius que a les claustres els més veterans ajuden els altres i al revés, sí. Aquí és superguai.
0: Aquí ens ha passat
2: i
0: això.
2: I el teatre té aquesta cosa tan meravellosa, que és tan intergeneracional, que perfecte. Fa que tots diem, ai, doncs, mira, em va bé, no? Dius, el Max deu estar flipant amb vosaltres, i dic, no, i nosaltres d'ell, i al revés, sí. I és
0: això,
2: xulíssim.
0: Llavors es transmet a l'escenari. Això va directe. O sigui, va directe. Sí. I suposo que això és una de les coses que no t'he contestat abans, però que ha fet el Nelson.
2: Sí.
0: En els assajos, sí. Perquè si no, sí. Res és casualitat.
3: S'ha sobreentès, s'ha sobreentès.
2: No. Totalment.
3: Max Vilarrasa, un dels Billy Elliots. Clar, i això es veu a l'escenari, també s'aprofita, que et fa allà unes coreografies amb la pilota. Sí. La Lu Amat, també, que no n'hem dit res.
5: Amore, perquè... amore.
3: Oh, amore, amore, amore. Que no saps si és periodista... Jo periodista em sembla que no. És com pseudo-periodista, influencer, jove, comunicadora que fa reels, una cosa així.
0: Ah,
3: que
0: sí.
3: Està fent un... Això mateix. Això. Que està fent un documental a l'institut que li han donat, tot i aquesta complexitat, li han donat un premi al seu projecte educatiu. Un barri, a més, que està encès, la policia desplegada al carrer, vull dir que hi ha tot de coses aquí del barri, en podríem haver parlat, eh? Se surt del barri o no? És un dels grans temes, eh?
2: Clar.
3: La igualtat d'oportunitats per la gent.
2: Clar, la igualtat d'oportunitats.
3: Vull dir que podríem estar hores parlant de primera llei de Newton, però ho hem de deixar aquí.
2: I heu de venir.
3: Clar, a Villarroel, i feu una via, no sigueu tots, que les entrades volen.
2: Sí, estan volant.
3: Sara, Diego, Rosa Gamiz i tota la companyia, gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: A vosaltres.
3: Fins la propera. Ens quedem amb els concerts i sobretot amb el fenomen Aitana.
5: Molt bé, parlem-ne.
3: Fins ara.

0: Tot és comèdia.
1: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
2: Les nostres sobretaules tenen música i lletra.
3: És que hi ha cançons que no sé per què les poso.
4: T'has immolat emocionalment, amb sort de tu.
3: És que és una cançó molt bonica. No puc escoltar la lletra perquè m'emociono.
4: Què et passa pel cap quan sona?
3: La sort que tinc de tenir la persona que tinc al costat. L'Andreu, la vida, tot. La sort que tinc de
5: tu. Llapis de memòria.

0: cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau i durant tot el dia a l'app i web de la SER.
1: Sort en tinc de tu.
2: A la cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
3: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: copa, no?
1: Tu estàs taladrat, eh?
0: És, ostres, però és cançó Cuc, aquesta. Tothom ho diu, i és cert. Jo que, mira, Aitana, no és que sigui jo especial seguidor.
1: No, eh? Ja, ja ho estàs confessant, eh?
0: No, no, però aquesta, ai, de vegades, agafo la bici al matí per venir a la feina i em descobreixo a mi mateix cantant. La dius, què fas sí. cantant?
1: Et sents una superestrella,
0: superestrella.
1: A vegades.
0: Superestrella.
1: Et diré que jo aquesta cançó l'he cantat amb algú d'aquesta taula en un karaoke.
0: Tinc en Jordi Bianchotto i hi ha una persona que acaba d'arribar, una companya d'editora de l'Hora 14 del cap de setmana, Gemma Alegrí, hola.
2: Hola, què tal?
0: Confirmes?
2: Confirmo, confirmo.
1: La Gemma, si pogués, obriria l'Hora 14
2: correcte,
1: amb aquesta cançó.
2: Correcte, correcte. Ahir vaig tenir el dubte i la temptació, eh? Després del primer concert d'Aitana divendres...
0: I no, no estàs mentint, vull dir, si aquesta conversa l'hem tinguda ahir.
2: La vam tenir
0: perquè
2: fora
0: jo sempre m'agrada preguntar, ei, Gemma, què obriu l'informatiu?
2: Ahir teníem dubtes de si obrim el primer concert d'Aitana, però al final vam pensar que li faríem un foradet a l'agenda cultural i que en faríem prou.
0: Ara seguim, deixa'm tornar a saludar l'Anna Rojas, que la tenim a la seda, a Madrid. Anna, estàs per aquí, eh?
3: Hola, com esteu?
0: Sí. Què tal? Tu em podries analitzar en 30 segons el què està passant amb Superestrella i per què és un cuc que se'ns fica al cervell?
3: Ja, o sigui, la veritat que és impossible no cantar-la a totes hores.
0: Ja.
3: O sigui, a més, la cançó té ja uns mesos, o sigui, va sortir amb Cuarto Azul. Jo crec que també el transfons de la cançó és com molt, molt interessant, perquè a més com també una història personal de l'Aitana, tot el tema de Plex, que va ser com molt... molt viral.
0: Plex, per aquí, per la senyora Juanita sí. i tal, és el seu actual...
3: Sí, l'actual parella de la, sí. de l'Aitana després d'una ruptura una mica difícil. I bueno, la veritat és que jo crec que l'Aitana, que a més també compta un equip de producció molt, molt interessant i de composició, que també està la Gail, també el Spread Love, o sigui, com que té un bon equip, sempre al final encuentres una mica esa forma de fer aquests hits que és impossible quitar-nos del cap.
0: Sí, sí. Aitanòloga? Ets aitanòloga?
2: No sé si tant, Màxim, ets molt atrevit i molt amable. Bueno,
0: no, va anar a veure el primer concert. Bueno, un sí. dels molts concerts d'Aitana que has vist des de... La segueixes des de què? Des de
2: sí,
0: OT?
2: Des de OT, des de OT. Realment sí. va ser la meva germana, expliquem la veritat, la que em va enganxar el fenomen Aitana. Jo quan hi havia OT era Tima Maia, però sí que és veritat, després no el boom que va fer Aitana amb aquestes cançons de cuc que se't posen a dins del cervell i les vas cantant constantment. La vam anar a veure el primer Palau Sant Jordi que va fer i que va ser amb la Maia de la capacitat, vull dir que realment era una Aitana joveníssima, que jo diria que tenia 19 anys, va entrar a OTM 18,
0: acabava
2: 19.
0: De sortir, no?
2: Correcte.
0: Del concurs.
2: Després va fer la segona gira, que era 11 razones, que va fer aquest disc una miqueta més rockero, va venir a Roses al Sons del Món, al Festival Sons del Món, i vam anar. I també era encara una Aitana molt petitona, però ja veies que tenia alguna cosa que, bueno, que la feia diferent. Després va ser Alfa, que va ser ja al Palau Sant Jordi, que llavors ja en va fer dos. L'altre dia, divendres, ella ho recordava, no? Jo vaig començar aquí, amb mig Palau Sant Jordi. Fa uns anys eren dos Palau Sant Jordis, aquest any són quatre. També hi vam anar, amb les meves germanes en aquest cas.
0: I el de l'Olímpic de l'any passat.
2: I després vam anar a l'Olímpic de l'any passat, que va ser absolutament espectacular.
1: Aitanòloga total, doneu-li ja.
2: I el
1: graduat,
2: divendres, clar.
1: Per favor,
0: clar. Tu, Jordi Bianchotto, quantes vegades l'has vista?
4: Doncs 4 o 5, perquè la vaig veure a l'època de Spoiler, crec que va ser al Festival de Cap Roig, i en aquell moment em va semblar que tot estava molt per fer encara, a mig fer, de fet.
2: Ni ballaven,
4: molt...
2: ni...
4: Sí, i musicalment era una mica caòtic, hi havia pop, electrònica, sí. una mica de reggaeton, fins i tot Tema Llatí el va tocar una mica al principi.
2: Sí,
4: amb
2: Anna Guerra, sí, sí.
4: I després sí, això ho ha descartat, feliçment per molts.
2: Per mi, també.
4: I després el Palau Sant Jordi amb Alfa, l'Estadi Olímpic l'any passat, que va ser un concert molt important. Ella diu que ha perdut diners amb aquells concerts d'estadis, no?
0: Ah,
4: perquè
0: sí?
4: Ho ha dit, podria ser, de fet, perquè eren esdeveniments concebuts com a posicionaments de marca Aitana, amb la vista posada en el que està fent aquest any, que és la gran gira mundial, que no hi ha gaires artistes espanyols que facin gires mundials com aquesta, realment. Tu et mires la ruta, el full de ruta d'Aitana, no arriba al nivell d'una Rosalia, que entra en un angle molt fort allà, i l'Aitana no, però, a veure, 3 nits al Movistar Arena de Buenos Aires, que són 15.000 cada nit, si no m'equivoco, 3 nits a l'Auditori Nacional de Ciutat de Mèxic, 10.000 cada nit, això no ho fa qualsevol, eh? Yeah. I després posa un peu ja a Nova York, Miami, i a Londres, a París, Milà i Lisboa.
0: Clar, Anna, tenim aquí una carrera perfectament planificada per triomfar globalment.
3: Sí. Sí, jo crec que des d'un principi la discogràfica va fer la seva aposta principal en l'Aitana, que després ja parlaré una mica de su trajectòria des de que va sortir d'OT, però jo crec que està molt clar que al final el fenomen Aitana va ser una cosa que des del principi, des de l'acadèmia, va ser molt patent, que ella va ser una de les concursantes que més cridava l'atenció. I bueno, és veritat que hi ha hagut alguns giros a lo largo de su carrera, però jo crec que al final tot apuntava, sobretot des de 2020, a aquesta expansió internacional que per fi s'està materialitzant ara.
5: Amb el seu últim disc, sobretot, Cuarto Azul. Porque todavía te quiero.
0: Doncs vinga, parlem una mica d'aquest primer concert que l'aitanòloga Gemma Alegrí va veure. I en Jordi Bianchotto va veure com a espectadora,
2: sí,
0: diguem.
2: Fan,
0: i en Jordi Bianchotto com a professional, com a crític musical. Primer, el concepte Cuarto Azul, perquè
4: és
0: despistat, perquè estigui sí, despistat ara mateix.
4: Sí, això aboca directament l'habitació on ella aparentment va créixer, no? En la llar familiar.
0: Sant Climent,
4: Del Llobregat,
0: poble de 4.000 sí. I escaig sí, veïns. Sí.
4: Llavors, per ella representa un espai de protecció familiar i de seguretat. No? Mm. Ella ve d'una època de convulsa, que ja ho va explicar i va quedar reflectit en aquella sèrie documental de fa un any escaig.
0: A Netflix,
4: no?
0: Oi?
4: A Netflix, exacte. Metamorfosis.
0: Sí.
4: No? I bé, això ho ha airejat molt. Hi ha tota una narrativa de presentar-te com una figura dèbil i vulnerable actualment en el pop. És molt present, això. I
0: és per
4: discutir-ho, també.
1: Ara, sí, hi ha molt de los ricos también lloran,
4: exacte.
1: No? I de voler-te mostrar com una...
4: És que fan cosa dir-ho perquè t'acusen d'insensible.
1: No, insensible no, però el que vull dir és com de... Si no ets un artista completa o no ho passes malament, sembla que no ets suficient.
4: I com la conversa sobre les malalties mentals està molt a l'ordre del dia, és una forma de dir jo sóc com vosaltres, també.
1: Exacte.
4: No? Però clar, jo no, tampoc vull insinuar que això s'ho inventa, perquè és evident que no s'ho inventa, hi ha hagut un seguiment mèdic en el seu cas i no és una cosa com per prendre a trobar broma, no? Però no. Ha jugat un paper, realment, en la seva projecció, no?, com a figura pública.
0: Sí, però deixa'm, Anna, tu que ens volies parlar una mica de la trajectòria. Clar, posa't amb 18 anyets
2: és que
0: a ser una de les persones més populars del concurs més seguit, no?, el talent show més seguit de... Sí. De la història. A més, va ser l'any de Amaya, vull dir que va ser
2: correcte.
0: Com un...
2: Correcte. I va quedar segona.
0: Reviure.
2: Vull dir que no va ni guanyar, però,
0: però
2: és allò de...
0: Cada segon
1: la maledicció, no? Del guanyador,
2: Correcte.
1: Això és un tema, Operación
4: sí.
1: Triunfo.
4: Anna. Sí, també és un
2: tema.
0: Explica.
3: Sí, bueno, o sigui, jo crec que al final, des de que va sortir, va ser un gran fenomen. De fet, jo crec que molta gent diu que ella és la veritable guanyadora d'OT, però bueno, a la Amaya també li va superbé. Però clar, o sigui, és veritat que la Major aposta molt per ella, de fet se l'emporten a Los Angeles i tal quan acaba el concurs, després saca Teléfono amb un bon equip ja de composició i tot, o sigui, també hi ha una comparació després que a Lola Índigo, per exemple, li van donar només, crec que 1.000 euros o així per fer el videoclip de Yo no tengo nada, o sea, Yo ya no quiero nada. I de fet va pagar ella les seves bailarines, o sigui que és veritat que també és veritat que va ser la primera expulsada, eh? Yeah. Però bueno, és veritat que hi havia una comparació important respecte a la resta de bueno, de concursants. I jo crec que ja després, a mesura que l'Aitana va creixent, és veritat que hi ha cada vegada més un distanciament del públic, que jo crec que ella també ara, con un canvi d'equip, ha volgut una mica tornar a aquesta autenticitat que vam veure al principi de la seva carrera amb OT, que tenia aquesta espontaneïtat, aquesta cercania que al final és per quan tu creixes molt, quan tu et tornes mainstream, també hi havia una necessitat molt gran d'un artista pop, o sigui, una necessitat generacional molt gran d'una nova artista pop, diguéssim. A més, en un moment que el que més triomfava era la música urbana i el reggaeton i el trap. I ella va aprofitar molt bé aquest forat que hi havia en la música en aquell moment, i jo crec que en Cuarto Azul ja materialitza una mica aquesta necessitat de reconnexió amb el seu públic.
0: Que el Teléfono està sonant de fons, que no vol saber res d'aquesta cançó, és curiós.
2: No.
0: Això ho ha explicat, Jordi. Però és molt jove, no?, per dir... No vull saber res d'aquesta etapa meva.
1: No, però és una mica meme.
0: Jo pensava molt en Mònica Naranjo, que no volia saber res de palabra... Bueno, dels primers discos i tal, perquè els veia com molt comercials, però clar, són coses que va fer fa 30 anys.
4: Ella, de fet, al Palau Sant Jordi l'altre dia es va mostrar una mica incòmoda en un cert moment quan va fer les cançons més antigues, que eren les de l'àlbum 11 Razones, que eren les que eren més pop-rock, guitarrer, una mica, no? I va dir, no sé quant de temps més continuaré cantant aquestes cançons, però és que agraden molt i jo les continuo fent. Però va ser una mica com a contracor, no? El missatge era...
2: La retalla, no? Ja les fa una mica més curtes.
4: Cap al començament, ja no els hi donem una gran importància, no? I sí, ella entenc que ha evolucionat molt i és veritat que realment aquest concert és una afirmació del present absoluta, no? De 25 cançons, 15 són del quart azul.
5: Del disc.
1: També és molt d'ara, aquesta cosa de reinventar-te constantment i de, el que vaig fer la setmana passada ja no em representa.
0: Perdó, Madonna ho ha fet tota la vida, eh?
1: No, però vull dir, aquesta cosa...
0: Sempre, és veritat, però s'ho ha de dir, no, Jordi?
4: És l'alt referent, sí, clar, per generacions posteriors és la Taylor Swift, no? Amb les eres.
1: Ara, però aquesta cosa de nova era.
2: Ara ja és l'era, ja se sospita la... Serà l'era rosa, de color rosa. Tothom diu que la pròxima era d'Aitana serà rosa.
0: A la nova era potser parla més català i grava en català, no? Què?
2: És un dels grans temes.
0: Que tenim algun fragment del primer concert, allò ella parlant... Bueno, va parlar poquíssim, no?, al principi.
6: És una il·lusió que em fa estar aquí català, amb vosaltres aquesta nit. Estan aquí les meves amigues, la meva família. Bueno, és que són quatre Palau Sant Jordi. És una locura, gràcies, la veritat. És una locura.
2: Després us estimo Barcelona al final i s'acabó. És que fins i tot després de les cançons deia moltíssimes gràcies després de cada cançó.
1: Déu-n'hi-do, eh?
4: Jo haig de dir que l'any passat la vaig entrevistar quan va treure el quart azul i l'entrevista era a Madrid, a més, en un context que tothom parlava castellà, i quan li van dir que jo venia del periòdic, que em deia Jordi de nom, a més, ella mateixa em va dir en català, vols la fer en català? I vaig dir, doncs sí, la vam fer en català, tota l'entrevista. Ara, és veritat que l'altre dia va parlar molt més en castellà, sí.
1: Sí, ella ho ha explicat moltes vegades, que no se sent gaire còmode, perquè és veritat que jo crec que quan no tens un entorn amb qui parlis català, el vas perdent. I també hi ha aquesta decisió de voler-ho cuidar o voler-ho guardar o passar una mica del tema.
2: Els Estadis va parlar molt més en català que no l'altre dia.
0: I gravar, perdó, que és que jo no l'he seguida molt a Aitana. Té alguna cosa en català, ella, gravada?
4: Gravar?
2: No, va fer...
4: De la seva obra pròpia, no.
0: Ni se l'espera, no?
2: No crec gens.
0: I menys ara que està així en plan global, però bueno, mira
4: la seria. Inclús va parlar d'una manera que es nota l'influx latinoamericà, perquè va dir això del demasiado en lloc de mucho. Demasiado té connotació negativa a la paraula demasiado, i en canvi Latinoamèrica es diu en positiu. Esto me gusta demasiado.
1: Bueno, quan estava amb en Sebastián Yatra i el famós vídeo, Anna, em sembla que tu també te n'en recordaràs, de que quan estava en Sebastián Yatra...
2: Eren los 40, de fet, l'entrevista.
1: Exacte, amb una entrevista en castellà normal, i ella de cop li van... Però que el van treure a Twitter i la gent es pixava de riure de per què està parlant amb accent colombià, de cop.
2: Perquè el nòvio era colombià, efectivament.
1: I la gent pixant-se de com pot ser això.
0: Anna, ara que estem així en plan corazón, si vols aportar alguna cosa... Ahir em sembla que una fan del públic li preguntava sobre en Plex. O sigui, la seva... Jo no sé si ella s'exposa molt... Sí, no? D'artistes pop...
2: Sí, però el documental deia no vull exposar la meva vida privada...
0: Hi ha una contradicció.
4: Sempre ho feia.
2: Correcte. I el risc és la seva vida privada. Vull dir, sempre hi ha aquesta contradicció.
0: I el risc és que un fan, tu que vols acostar-te als fans i parlar amb ells, demani, tu, on és en Plex, que no veig en Plex? No? I ella...
2: T'he de dir que moltes fans l'esperaven, Màxim, ja el primer dia. Vull dir, les meves germanes miraven a la grada a veure si hi era o no hi era i si pujava a cantar o no les babies. Vull dir que...
0: Anna, com veus tu aquesta barreja de lo privat i lo que està exposat, públic, està ja tot... Aquí hi ha una frontera difuminada, absolutament, no?
3: Sí, jo crec que sí, perquè a més jo crec que és una contradicció també molt comprensible, perquè clar, tu eres artista, o sigui, tu de què vas a parlar? O sigui, doncs de la teva vida, oi? O sigui, i també, jo crec que després la Aitana també ho pensa molt de... O sigui, jo parlo de la meva vida, les meves cançons, però després tampoc vull que la meva... O sigui, que els periodistes estiguin a la meva casa, o sigui, de fet, ella va fer una petició de que no fossin a la seva casa com un de nit, perquè clar, o sigui, ella es va assustar. Yeah. Aleshores, jo entenc també que, o sigui, al mainstream, quan un artista és tan grande, o sigui, al final necessites... Tot és màrqueting. Mm. O sigui, ja tot el que transcén de lo privat és màrqueting. Aleshores, jo crec que ella també vol compartir les seves sensacions, les seves experiències amb les seves parelles, perquè forma part de la seva vida. Clar. Però clar, després no és difícil renunciar una mica a compartir ja fora de lo que és estrictament musical.
1: Clar, però fa molt riure, perquè llavors tu tens Metamorfosis on veus gairebé la ruptura amb en Sebastián Yatra en viu i en directe.
2: I sort que la vam veure.
1: Clar, i llavors com
2: amb crispetes.
4: No pots queixar-te de que t'exposes massa, no?
5: Sí. Màrqueting és clau, no? Màrqueting i...
2: Absolutament.
5: Home, i publicitat, sí. Diguem, les,
2: sí,
5: no?
2: Molta,
5: totes les lletres.
2: O sigui,
5: jo me la trobo cada matí aquí a la botiga Adidas de Passeig de Gràcia, que estem, som veïns.
1: I a tantes més,
5: aquí.
1: Cap pudor, per agafar-ho.
5: Qualsevol marquesina, doncs, venent-te...
2: I de maquillatge, de...
5: Venent-te hamburgueses...
1: Bancs,
5: o el que
1: perdoneu.
5: Sí. Què és això, clar, Jordi?
4: Jo diria que hi ha com un joc aquí d'atracció i repulsió cap a la idea de celebritat i d'accedir a la gran fama, on és ella, que li encanta per un cantó i també la terroritza i la paralitza per un altre. I al mateix temps que tingui aquesta línia també d'empresària, amb el seu nom i la marca lligada a moltes marques i de més, amb marques de divers caràcter, això em fa pensar en una Rihanna, que ja fa anys que no treu ni un disc, ni una gira. No sé si Aitana aspira a fer com la Rihanna.
2: No.
5: Jo, això no li perdono a Rihanna. Ja, jo no li perdono.
4: Que al final ja són dones de negocis pels quals la música ha fet un paper, no?, de trampolí, i a partir d'aquí ja se'n obliden bastant de la música. No sé si Aitana acabarà fent això,
5: ja, però... Ja, espera't, dona de negocis. Mago Pop s'han associat.
1: Ara, amb el Teatre Aquitània, que va sortir fa unes setmanes, que el compren.
5: Això et va sorprendre, Gemma, a mi em va sorprendre.
2: Molt.
5: Que... Molt.
2: Molt.
5: Sí, primer, perquè... són amics amb Mago Pop? Això, o sigui, Aitana, Mago Pop, jo no... Aquesta relació...
2: Jo no t'ho sé dir.
5: No sé, el millor sí, es coneixen de tota la
2: a
5: vida.
2: A més, va ser com de cop el vídeo a Twitter, no? Vull dir que, ostres, i tots els puixos de cop i volta, tots els mitjans ens vam tornar boixos d'aquests dos junts comprant això, que
5: comprant
2: fan per fer
5: què? Comprant un teatre, sí.
2: Senyals sí. Que en tenen molts, no sé.
1: Tantes coses a dir.
5: Aquesta vessant comercial, Anna, tu com la veus?
3: Doncs jo crec que hi ha hagut una mica una evolució, perquè jo crec que en un primer moment sí que va haver una mica d'apostar per tot, o sigui, tot tipus de marques, el Mac Aitana, que després ella va ser celíaca i no podia menjar-ho.
5: Això no ho sé, jo. Què és això?
3: Sí, o sigui, clar, ella va a sacar una col·laboració a McDonald's d'un Mac Aitana, i després a una entrevista va dir que no podia menjar-lo perquè
1: clar,
3: era celíaca.
1: El súmum del capitalisme.
4: Un petit error que va cometre. I també la nena Aitana aquella de famosa, al mateix moment en què feia aquelles contorsions totalment libidinoses
5: sexual,
4: a la gira d'Alfa. Dius, les dues coses alhora no sé si acaba de quadrar, no?
3: Clar, també està, jo crec que és molt positiu també que, com aquesta naturalitat i també aquestes contradiccions que té ella de, bueno, pues al final pot evolucionar o al final també ves una mica en la contradicció del màrqueting en la persona real. O sigui, una mica el destiempo que ocorre, però jo crec que hi ha hagut una evolució de donar-li a tot, de ser com una marca paraguas, allà després ara estar una mica més elevada, més també hi ha hagut un canvi d'equip, que això és important, i ara aspirar a ser una marca una mica més premium, més elevada, o sigui, no ser marca de los chicles Orbit i Mac Aitana i la Nancy, bueno, la Nancy crec que segueix, però és veritat que la Nancy va coincidir amb l'etapa Alfa. O sigui, que era com molt explícit, però també després la Nancy, o sigui, era una mica contradictori, jo crec que això l'han millorat.
5: Has dit tu, Nancy, i la Gemma ha fet un gest. Com
2: sí, el de jo la tinc, però vull dir, jo la tinc a casa, o sigui, si li vaig regalar a la meva germana fa no gaire, la meva germana té 16 anys, vull dir que no és una nena petita, però sí.
5: Em fas patir perquè en rest és l'informatiu l'hora 14, per cert, amb què obriu avui?
2: Doncs,
5: ja ara et sentirem, però...
2: Sí, amb l'augment de nens i nenes amb necessitats especials a les escoles, en ple debat de l'escola inclusiva...
5: Doncs... I a dos dies de començar el curs.
2: Efectivament.
5: Curs mogudet, un altre curs mogudet.
2: Parlem també de les
5: doncs
2: vagues.
5: Doncs et sentim i et posem la xica perfecta, va bé, per acomiadar-te?
2: Perfectíssim.

0: Aquesta és la d'Alaska, no? Amb Alaska. Mm. És aquesta, eh?
1: Sí. Exacte, sí.
2: Sí, sí, sí.
1: Fem broma i paròdia.
0: Molt bé.
1: De la figura de la xica perfecta.
0: Molt bé. No sé si ho hem dit tot ja, d'Aitana, déu-n'hi-do, eh? Alguna cosa més, Anna?
3: Bueno, que jo crec que sí que és patent l'evolució que està tenint l'Aitana i que jo espero que ja es consolidi una mica amb la figura internacional que estem esperant des de fa anys, que de fet ja l'hem vist a los Latin Grammys, de fet va guanyar un Grammy, bueno, per el packaging de Cuarto Azul, però jo crec que cada vegada més l'Aitana jo crec que va per un molt bon camí i espero que, bueno, pues que així sigui.
0: Molt bé. I a veure si ja va deixant aquesta mica de fredor que encara li queda i que els crítics remarqueu. Aquesta fredor en escena, en directe.
1: En escena.
0: Tot i que també tornem amb les contradiccions. Després hi ha aquestes ganes d'aproximar-se al públic i de mantenir conversa i contacte.
1: És que ella fa la broma aquesta amb la xica perfecta, però és que ella va una mica d'això, no? Yeah. I així com, per exemple, ara s'ha de fer un salt amb la figura de Rosalía, no? La Rosalía té aquest component també de perfecció, però també al mateix temps té un ànima una mica punk, no? I de fer coses caòtiques, yeah, també a vegades, sí, no? Com quan va fer la presentació aquella de Lux amb el desastre aquell de, bueno, de
0: el Menac,
1: de
0: vols dir?
1: No, la de Colón a Madrid, més aviat.
0: Ah, sí, amb del cotxe.
1: Amb la transmissió, sí, que s'hi fumava el cotxe, i TikTok, Instagram. Jo crec que l'Aitana això no és capaç de fer una cosa tan caòtica.
2: És molt caòtica, però també està tot super hiperpensat. Segur. I és una estratègia brutal.
1: Però el missatge que dona és com gamberro, no?
0: Però Clàudia, li compres més.
2: Perquè atrapa molt més. És com, però no per comparar-les cadascú, que faci el que vulgui, però és com la Maia. Una Maia que de cop et diu, ai, pues m'he equivocat, vinga. Et fa riure,
0: t'atrapa.
2: Sí, i et fa com podria ser la teva amiga. La podries tenir al costat.
0: Doncs bé, Aitana, encara li queden dos concerts aquí al Palau Sant Jordi.
1: Dilluns i dimarts.
0: Amb ella i Weekend, ha començat, diguem, la temporada forta. Doncs anem a repassar alguns altres, no, Jordi?
1: I tant.
0: Concerts importants.
1: En tenim un munt, però bé, fent una mica de selecció i anant cap a les figures nobles i il·lustres, comencem...
0: Per Ronnie Woods.
1: Amb un veterà.
0: Bueno, veterà i reialesa. I reialesa del rock.
1: Clar, i estem en una època que estem esperant a veure si els Rolling Stones fan la famosa gira europea que havien de fer fa un any o dos.
0: Depèn de la remesa de bombones d'oxigen.
1: És que, clar, no, hi ha moltes variables aquí. Sí. Clar, sembla que Keith Richards té problemes amb els dits per tocar.
0: Sartrosis, no?
1: Exacte. Sí. Però vaja, no es descarta encara, i de fet el Jagger, a una entrevista no fa gaire, va dir que creia que l'any que ve hi hauria la gira europea, que s'espera que passi per Barcelona. L'últim cop van fer Madrid, l'anterior havien fet Barcelona, sempre van fent com tornant-se, no? I ara tocaria Barcelona, no?
0: Material nou tenen, eh? Acaben de treure
1: Un disc, està Rolling força Stones. Bé. El Jagger, per cert, li van preguntar, faríeu una residència en lloc de viatjar, no?
0: Ah,
1: que és això que es porta tant,
0: sí,
1: ara, com la Shakira o la Celine Dion a París, no? I va dir que no, que ell no veia els Rolling Stones fent residències, que el seu és la carretera,
0: Ells no han fet mai res a Las Vegas, no? M'imagino, els Rolling Stones. Fent un casino de Las Vegas.
1: La veritat, no, si ho farien, seria fa segles, però no ho recordo.
0: Bueno, de moment, Ronnie Wood, que també és molt excepcional, que vingui un Stone a fer un concert. Quan serà això?
1: Molt. Això és dissabte que ve.
0: I 12 de setembre.
1: És la primera vegada que Ron Wood fa un concert així en solitari a Barcelona. Ha fet poques vegades gires ell pel seu compte. Aquí en altres èpoques havíem tingut en solitari alguns membres dels Stones, el Charlie Watts i el Bill Wyman, i una vegada Keith Richards també, el mateix Razzmatazz. Però fa molts anys això. I bé, és excepcional, sí.
0: Una altra cita històrica.
4: La cosa canvia, però no es pot canviar res del que he fet. No sé si aquest és el camí, però crec que
0: és... Fa molta ràbia l'adjectiu històric, però és que això ho és. Oques grasses. Quatre olímpics.
1: Que en aquesta cançó que sona ara, que es diu Jubilar-me, ells ja vaticinaven cap on anaven, no? Josep Montero i companyia aspiren a una vida tranquil·la, no volen l'estrès de la fama i la pressió per guanyar diners i tot això, però clar, els ha sortit una mica rebotat tot plegat, no? Perquè volien fer un únic concert a l'estadi olímpic, que ja és prou gros, i resulta que són quatre al final.
0: 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Strokes. El grup favorit d'Anna Puigvoltas.
2: Oh.
0: La directora del balcó.
2: I
0: de Pol Valero, també. 20 d'octubre, al Sant Jordi. Estan en forma? Només diguem això. Estan en forma,
1: sí,
0: Strokes?
1: Sí, tant. Sí? És un grup que va evolucionant. Ja no són els mateixos del primer àlbum, que era molt rock de guitarres, ara hi ha electrònica i altres coses, però continuen sent un grup que està bastant a l'avantguarda. I bé, és un concert únic a Espanya i serà important.
0: També podia preguntar si està en forma Maia Montero.
5: Voy a escribir la canción
0: Però això m'ho dius ja quan s'acosti al concert d'Oreja de Van Gogh.
1: Això ho veurem, efectivament, a partir dels dies aquests de novembre.
0: Jordi Bianchotto, ens veiem aviat. Anna Rojas, moltíssimes gràcies. Adéu.
5: Senyores i senyores, directament...
0: Bé, això no sé si us ha semblat.
5: Tot és comèdia.
0: Això som nosaltres. Tornem el cap de setmana que ve. Adéu.
5: Ser Catalunya, Barcelona.
6: L'àlbum de records d'en Toni Bassas.
7: Vaig entrar a treballar a Ràdio Barcelona el desembre de 1981. Acabava de fer 20 anys. Em van trucar en Joan Castelló Rovira i l'Àlex Botines demanant-me per incorporar-me a les transmissions de futbol en català que aleshores havia començat, feia 5 anys, Joaquim Maria Puyal, que feia equip amb Eduard Boet. Vaig tenir en aquell moment la impressió, i 30 anys després puc confirmar-ho, que poques vegades una trucada telefònica em va fer tanta il·lusió i ha sigut tan important en la meva vida.
6: A Ràdio Barcelona i Ser Catalunya celebrem 50 anys de futbol en català.
8: El teatre en un minut, amb Rosa Badia. Imma Colomer és una actriu extraordinària, com ho demostren els últims papers a la Sala Beckett fent Dinamarca amb Pere Arquilluer o al Teatre Lliure, dirigida per Julio Manrique, al Barquer. El Lliure, precisament, està d'aniversari i Imma Colomer en va ser una de les fundadores l'any 1976, ara fa 50 anys. També va ser una de les fundadores del grup Comedians. Ha guanyat un munt de premis, el Margarida Xirgo, Premis Butaca, el Ciutat de Barcelona o la Creu de Sant Jordi el 2023. L'hem vist a sèries com Vent del Pla o Laberint d'Ombres. Tot i patir un trastorn neurològic crònic, no ha deixat de treballar, tant dalt de l'escenari com dirigint. Com a directora, recordem Afterplay o Penso en You. També ha estat impulsora del projecte Vaca, una associació creada per visibilitzar la feina de les dones dintre del sector de les arts escèniques. Va començar treballant de mestra, però per sort per nosaltres, de seguida va veure clar que volia fer teatre i es va formar a l'Institut del Teatre i a Nova York. Amb 80 anys, Imma Colomer no té cap intenció de jubilar-se.
9: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques. Cadena Ser i Ser Catalunya. El so.

0: 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Aida Bao.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El gobierno defiende haber tomado el control del puerto de Ceuta para instalar un nuevo campamento para 1.000 migrantes porque asegura el Ejecutivo ceutí no está permitiendo otras opciones. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y responsable del mando único en la ciudad, dice que para poder registrar a esas personas hace falta que estén en un espacio cerrado.
2: No se puede criticar que estén en las playas, que estén durmiendo en las aceras del Príncipe, que estén durmiendo en la cercanía de Bensur y a la vez se critique que se abran espacios desde el consenso. Son infraestructuras temporales y para que puedan ser devueltos hay que filiarlos. Y para eso tenemos que hacerlo en espacio cerrado.
1: Son declaraciones de Torres al canal 24 Horas, a las que se añaden las que ha escrito en redes el ministro Óscar Puente, que acusa al presidente Juan Jesús Vivas de haberse olvidado de su papel institucional, lo acusa además de ser un mero peón de Feijóo y de no estar colaborando deliberadamente para que el problema persista en las calles y así aumentar la presión sobre el gobierno. A Juan Jesús Vivas lo ha defendido hoy desde Génova la popular Carmen Funes.
3: El gobierno de Ceuta ha dicho que entiende que ese no es el espacio para instalar un campamento, como lo están diciendo los vecinos también del barrio. Lo están afirmando también la autoridad portuaria y también un informe de puertos del Estado. Yo le pediría al gobierno que escuche a Juan Vivas y se dedique a dejar de hacer oposición a una ciudad.
1: El caso es que en el puerto ya se están instalando esas carpas y la previsión es que puedan dormir personas migrantes ya a comienzos de esta semana que está a punto de empezar. Mientras seguimos desgranando la situación sobre el terreno con nuestro enviado especial, hoy fijándonos, Adrián del Pozo Ceuta, en las diferencias en el trato a los migrantes dependiendo del barrio del que hablemos. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Desde el centro de Ceuta, que podría ser el de cualquier capital de provincia si no fuera por los carteles con banderas de España y el cabreo y la indignación de muchos vecinos.
5: Es que la solución no es darle un techo. La solución es que se vuelvan a su país.
4: Un tono bronco el que nos encontramos en los barrios del centro, pese a que casi no hay migrantes en sus calles, que contrasta con la empatía que hemos visto en los barrios de la periferia, barrios más humildes.
6: Yo me quedé sin manta porque tuve que sacar todas las sábanas y las mantas. Prefiero quedarme yo sin nada porque mi situación es igual a la situación de ellos.
4: Nos lo cuenta Jalifa, vecina del Príncipe, en cuyas calles aún viven miles de personas.
1: Esto en el día en el que Alemania puede ver cómo la ultraderecha vuelve al gobierno de uno de sus 16 estados federados por primera vez desde la Alemania nazi. La Alta Sajonia celebra elecciones este domingo y Alternativa para Alemania prevé proclamarse ganadora esta noche. Enviado especial Antonio Martín, buenas tardes.
7: Buenas tardes, sin incidentes en la región y con una participación muy alta, superando el 34% a mediodía, es la mayor en todo el siglo XXI en unas elecciones en este estado de Alta Sajonia. Así transcurre el día electoral en el que la extrema derecha de Alternativa para Alemania y sus simpatizantes confían en la victoria, pero aún así, sin que ninguna encuesta les haga confiar en la mayoría absoluta. Muchos votantes han ido a los colegios, dicen, para seguir resistiendo, como Ralf Beck.
8: War Demokratieaktivist in der untergegangenen DDR.
7: Y dice que fue activista por la democracia en la República Democrática Alemana y cuenta que no se jugó la vida contra ese régimen hasta la caída del muro para ver cómo su tierra queda de nuevo en manos de una fuerza antidemócrata. Los colegios abiertos hasta las 6 de la tarde.
0: Hora 14. Aida Bao.
1: Y en la redacción de informativos Almudena Lopesino, tres titulares del exterior a esta hora. El primero, sigue aumentando en Oriente Próximo la tensión y la violencia entre Estados Unidos e Irán.
9: Teherán ha atacado 7 portaaviones de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz, por el que pasa el 20% del petróleo mundial. Y lo ha hecho en respuesta al bombardeo de Washington a 3 de sus petroleros en zonas tan importantes como la isla de Hark, desde la que exportan casi todo su petróleo.
1: Aquí en Europa, los enviados especiales de Estados Unidos están ya en Ucrania.
9: Y después de reunirse con Putin, que aseguró haberse sentido muy cómodo, la delegación estadounidense está ya en Kiev, donde se reúnen a esta hora con Zelensky para intentar relanzar las negociaciones de paz entre ambos países.
1: Y también hoy la Unión Europea visita Groenlandia.
9: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visita la isla que pertenece a Dinamarca. Lo hace para que a Trump, que ha amenazado con controlar el territorio estratégico del Ártico, le quede claro que la Unión Europea apoya a Groenlandia.
1: Son los titulares de un domingo 6 de septiembre, que vuelve a ser de calor, en algunos puntos incluso de mucho calor, y de nuevo vemos tormentas por el norte, aunque más escasas y más dispersas que ayer. Javi Llaneza, buenas tardes.
10: Buenas tardes. Para las próximas horas se esperan tormentas en puntos de Cantabria, La Rioja y Castilla y León, con cielos nublados en la mitad este y en el sur del país y poco nubosos o despejados en el resto de la península. Será un domingo muy caluroso son buena parte del país y Baleares, con fuertes vientos en Canarias y con Andalucía, Cataluña y País Vasco en aviso naranja. En Badajoz, Córdoba y Sevilla llegarán a los 39 grados, mientras que Lleida alcanzará los 40. En el norte, temperaturas más bajas, en especial en Asturias y Cantabria, donde no se superarán los 25 grados.
1: Eso del tiempo y en los deportes, el Barça juega esta tarde y tenemos además malas noticias para Fernando Alonso. Juan Marín, buenas tardes.
11: Muy buenas. El Fútbol Club Barcelona puede convertirse en líder en solitario de Liga si consigue ganar al Valencia en Mestalla a partir de las 4 y cuarto. En segunda división tenemos en directo ahora mismo el Eibar 0, Granada 0, y a partir de las 3 comienza la decimoquinta etapa en la Vuelta con Enric Mas como líder y el Gran Premio de Monza, en el que Alonso partirá desde el pit lane tras cambiar el motor.
1: Empieza hora 14 en la cadena SER, 2 y 5 de la tarde, 1 y 5 en Canarias.
0: Hora 14 a Cataluña. Gemma Lagrí.
12: Bona tarda. Un de cada quatre infants menor de 6 anys ha passat per un centre d'atenció precoç on s'atenen trastorns com el de l'espectre autista o el dèficit d'atenció.
13: Evidentment que les llistes d'espera, que les freqüències, que les cobertures han de millorar, i considerem que els recursos per part del Departament de Drets Socials i Inclusió ha d'estar ajustat a aquestes necessitats per continuar garantint un servei de qualitat a tots els infants i les famílies que així ho necessitin.
12: En ple debat sobre l'escola inclusiva i a menys de 48 hores de l'inici d'un nou curs a Ser Catalunya, posem el focus en l'augment d'alumnes amb necessitats educatives especials. Un augment que també ha fet créixer els temps d'espera per obtenir un diagnòstic. Els estudiants de grau avisen. Si la crisi de l'habitatge no fa un gir de 180 graus, no podran anar a la universitat. I no serà pels preus d'aquesta, sinó pels preus del lloguer.
14: No em trobo, és impossible. Una habitació molt petita, molt petita, un preu desorbitat i potser coses que es queien a trossos.
15: No busques que sigui un superàtic o amb piscina i amb gimnasos. Busques un lloc on poder dormir en tranquil·litat.
16: I sí, molts cops he dit això.
12: Tercer dia consecutiu de temperatures fregant o superant els 40 graus. Més d'un centenar de municipis catalans de 17 comarques estan en perill extrem d'incendi, uns 300 en risc molt alt. Hi ha, a més, dos parcs naturals tancats a la demarcació de Lleida. En aquest context d'altíssimes temperatures i platges plenes, tres persones han mort ofegades en les últimes hores. Avui, que en aquest informatiu anirem fins a Manresa.
17: Aquest últim fet ha generat una situació de molta més crispació per el que s'ha anat acumulant aquests darrers anys, per el que patim els manresans, ho pateixen altres ciutats. De la mateixa manera que produeix una punta, es pot tornar a baixar.
12: 6 dies després de la mort de Carles Vilajosana, la ciutat continua commocionada. Dels esports, el Barça pot col·locar-se líder de la Lliga aquesta tarda si guanya el València a Mestalla, el mateix dia que l'Espanyol buscarà retrobar-se amb la victòria davant del Sevilla. Aquests són els titulars d'aquest diumenge. De seguida els ampliem amb en Dani Puntiprats al control. Escolteu l'Hora 14.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Lagrí.
12: Quan falten menys de 48 hores perquè comenci el nou curs escolar, encara regna la incertesa sobre com serà aquest inici de curs. El que sí que sabem és que hi ha una vaga convocada pel primer dia de classe i que a hores d'ara tot apunta que tirarà endavant. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ho assegurava aquesta mateixa setmana a l'Aquí Catalunya.
18: De l'1 al 10, quantes probabilitats hi ha que es desconvoqui la vaga pel primer dia de curs?
19: 1. No, aquesta vaga tirarà endavant, no hi ha temps.
12: D'aquesta manera, tot i la reunió de dijous passat, ha quedat clar que la negociació entre els sindicats i el Departament d'Educació continua enrocada. Doncs bé, en aquest context, avui a SER Catalunya expliquem que un de cada quatre infants menor de 6 anys ha passat per un centre d'atenció precoç de la Generalitat, és a dir, per un centre on s'atenen trastorns de desenvolupament, com ara el trastorn de l'espectre autista o el dèficit d'atenció. En 10 anys, la xifra s'ha disparat un 50%. Elia Pijuan, bona tarda.
20: Hola, bona tarda.
12: Elia, quins són els motius que expliquen aquest creixement?
20: Principalment ha millorat la detecció dels casos, sobretot entre els infants més petits, que des de fa temps són diagnosticats abans d'arribar a l'escola. Susana Tarapiella és la directora general d'Educació Inclusiva del Departament d'Educació en declaracions a SER Catalunya.
21: Creiem que hi ha una detecció molt bona actualment i que això fa que hi hagin més casos perquè hi ha una bona detecció i hi ha una detecció primerenca molt important.
20: Des de la Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, Gemma Garcia també apunta a l'auge de la aliança sobreprotectora per part de les famílies impulsada per les publicacions a les xarxes socials.
2: Hem entrat en unes dinàmiques de criança que a vegades afavoreixen la sobreprotecció i una exposició de missatges que condicionen la mirada que tenen les famílies sobre la criança a les xarxes socials i que això també pot repercutir, evidentment, en un increment de la demanda.
20: Segons les dades, un de cada quatre infants escolaritzats l'any passat entre els 0 i els 6 anys van ser atesos en aquests centres especialitzats. El 2021 en van ser més de 44.200 i el 2025 gairebé 57.000.
3: Més infants atesos vol dir també més temps d'espera per tenir un diagnòstic. La mitjana actualment és de 40 dies, són 7 més que l'any passat.
20: Sí, quan la mitjana de dies d'espera era de 33 dies. Fa dos anys, el 2024, el temps d'espera també se situava en 40 dies. Segons Garcia, presidenta de la Unió Catalana d'aquests centres, cal atendre els infants quan i com toca per reduir les llistes d'espera. També reclama més recursos per part de les administracions públiques.
2: Evidentment que les llistes d'espera, que les freqüències, que les cobertures han de millorar i considerem que els recursos per part del Departament de Drets Socials i Inclusió ha d'estar ajustat a aquestes necessitats per continuar garantint un servei de qualitat a tots els infants i les famílies que així ho necessitin.
20: Malgrat tot, el nombre de CDIAPs existents no ha variat gaire en els darrers anys. Respecte al curs passat, se n'han creat 6 de nous. Actualment, 1.800 professionals treballen en els 103 centres existents a Catalunya i a cada un d'ells li corresponen 30 nens.
3: Una d'aquestes famílies ateses pels CDIAPs és la d'en Tiago, un nen de 6 anys diagnosticat amb trastorn de l'espectre autista.
20: Els pares d'en Tiago expliquen que el procés va ser dur.
22: Al principio fue muy duro, ¿no?, el diagnóstico de él, pero bueno, poco a poco lo hemos aceptado con ayuda de terapeutas.
20: Però reconeixen que gràcies als experts ara poden entendre millor el seu fill.
22: Tiago ha mejorado un montón. Hoy en día pues podemos ir a más sitios, está como más tranquilo, se sostiene más. Lo entendemos mejor.
20: Malgrat tot, asseguren que els hauria agradat que en Tiago pogués continuar vinculat al CDIAP. Com que ja ha complert els 6 anys, l'han derivat al Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil.
3: Elia, gràcies.
20: A vosaltres.
3: 2:11 de la tarda.
23: Vamos a tener probablemente estudiantes de primera, estudiantes de segunda y estudiantes que ni siquiera llegaron a ser estudiantes porque no pueden pagarse la universidad. No pueden pagarse la universidad porque no pueden pagar el alquiler.
3: És l'avís de la coordinadora de representants d'estudiants de les universitats públiques. Els preus dels lloguers en ciutats com Barcelona ja impedeixen als joves viure al lloc on estudien. Malgrat ser conscients de la problemàtica, les universitats catalanes, de moment, Pau Puig, no es plantegen prendre mesures.
24: Des de la coordinadora de representants d'estudiants de les universitats públiques adverteixen que si la crisi de l'habitatge no va menys, cada vegada seran més els joves que no podran accedir a la universitat. No pels preus d'aquesta, sinó perquè no poden pagar-se el pis. Marta Gómez és la directora de Relacions Institucionals del CREUP.
23: Estamos ante la disyuntiva de que nosotros entendíamos y todos seguimos entendiendo la universidad como un ascensor social, pero en el momento en el que va a haber estudiantes que no van a poder optar porque no pueden pagarse un alquiler o una vivienda, ese ascensor social se está rompiendo.
24: Per aquest motiu, des de l'entitat demanen més residències públiques. Segons la directora del CREUP, els equips directius de les universitats comencen ara a adonar-se de la problemàtica.
23: Ja han vist que el problema de la vivienda és un problema real. I aunque las universidades van lentas y con la infrafinanciación que sufren, es cierto que probablemente no puedan hacer todo lo que quisieran, si hay varias universidades que ya han empezado a realizar medidas como bolsas de alquiler para su estudiantado universitario.
24: Malgrat tot, des de les universitats catalanes no han pres cap mesura més enllà de les ja existents. A la Universitat Autònoma de Barcelona ofereixen la Vila Universitària, que té més de 2.000 places d'allotjament repartides en els apartaments. Nelly de Falcó n'és la directora.
25: Els estudiants que marxen de Vila, doncs aquest any doncs no han marxat tant i ens han renovat més els contractes, amb la qual hem tingut menys places dedicades als estudiants de nou accés.
24: Ni la Universitat Pompeu Fabra ni la Universitat de Barcelona tenen residències pròpies, només una pàgina web per orientar els alumnes a l'hora de buscar pis.
26: Vaig començar a buscar per Idealista a l'àrea metropolitana dels voltants, però no en trobo, és impossible.
14: Una habitació molt petita, la qual amb prou feines que havia un llit i un escriptori molt petit, un preu desorbitat.
3: Són els testimonis d'alguns estudiants que aquest estiu han intentat trobar pis a Barcelona. De mitjana, llogar-ne un val 1.100 euros, Àlex Calatrava.
4: Són desenes els estudiants que després de passar-se tot l'estiu buscant allotjament s'han adonat que no poden assumir el cost d'una habitació ni d'un pis a Barcelona ni tampoc als municipis de l'entorn. A la capital catalana el preu mitjà d'una habitació ronda els 600 euros segons la consultora especialitzada Life for Life. El problema, però, no és només el preu. Alguns estudiants també s'han trobat amb estafes i irregularitats.
5: Era un pis a Badalona, molt petit, molt petit. Dubto molt que tingués cèl·lula d'habitabilitat. En un principi ho volien fer tot en negre i vaig dir que jo, si m'anava un pis, jo que necessitava era demanar l'ajuda del lloguer.
26: Em van estafar 50 euros un noi que em va dir que tenia una habitació al Poblenou. Vaig parlar amb ell i tot, em va passar les fotos, vam quedar un dia, però al cap d'una setmana no em va tornar a escriure.
4: Són en Joan i en Mohamed, alumnes de la Universitat Politècnica de Catalunya. Els estudiants lamenten també que no tenir pis a Barcelona els comporta perdre hores d'estudi i de socialització.
6: Hi ha moltes coses que, com visc lluny, no puc acudir i sí que m'agradaria. Altres que m'he de buscar la vida per trobar on dormir si és que vull anar.
7: Jo el meu últim bus és les 8:30 i el quadripassat les meves classes acabaven a les 8, 9. No em saltava la classe per poder arribar al bus o li demanava algú que em deixés quedar-me.
4: Són la Irene i la Núria de l'Alt Penedès i del Vallès Oriental respectivament i alumnes del campus Diagonal Besòs de l'UPC.
3: Un quart de 3 de la tarda, més d'un centenar de municipis es troben avui amb un risc d'incendi extrem per les altes temperatures. Protecció Civil ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, mentre les comarques de l'Ebre i de Ponent, Xavier Balló, hi ha alerta taronja per la calor.
8: 17 comarques tenen avui risc extrem d'incendi en diversos punts de Catalunya, des del Baix Llobregat, passant pel Bages, l'Anoia, també a l'Alt Urgell o al Pallars Jussà, la Noguera, el Segrià i les comarques del sud, com el Priorat, la Ribera d'Ebre o Terra Alta. De fet, com a mesura de prevenció, els agents rurals han restringit l'accés a alguns espais naturals, com per exemple la Baronia de Rialb i la Serra de Montroig, a la Noguera, amb controls que s'estan fent tant a peu com en helicòpter, una restricció que es preveu mantenir també demà dilluns. Alicia Ballant és cap de guàrdia dels agents rurals.
9: Ens preocupa aquesta zona especialment perquè les condicions meteorològiques han estat adverses durant aquests mesos de juliol, agost i el que portem de setembre. Hi ha un estrès hídric, el que seria el combustible, i la humitat doncs tampoc ha ajudat perquè és baixa, encara es manté amb una humitat relativament baixa.
8: A la resta del país hi ha gairebé 300 municipis més amb risc d'incendi alt a les 4 demarcacions catalanes.
3: Avui tornem a avançar la previsió del temps. Núria Saró, sembla que a partir de dimarts podrien arribar bones notícies.
10: Hola, molt bona tarda. Ja es veu el final d'enquesta calorada. Serà dimecres quan les temperatures cauran en picat i les màximes voltaran els 30 graus. Això sí, atenció, que hi haurà ruixats intensos, tempestes que podran ser fortes i el vent també serà fort. En canvi, avui seguim parlant de tranquil·litat, alguns núvols que van entrant per l'oest i seguim amb temperatures molt altes. Es podrien batre alguns rècords. Les màximes a la costa es mouran entre els 30 i 35 graus i a l'interior entre els 35 i 40, inclús es podran superar els 40. Demà dilluns i dimarts les temperatures comencen a baixar lleugerament i tindrem en general pocs núvols. I si aquesta tarda voleu aprofitar per anar a la platja, la temperatura de l'aigua del mar està al voltant dels 25 graus a la Costa Brava, 28 a la Costa Central i 27 a la Costa Daurada.
3: En aquest context, 3 persones han mort ofegades aquest dissabte a les platges catalanes. Des de l'inici de la temporada de bany ja són 26 les persones que hi han perdut la vida. És la xifra, Xavi, més alta registrada des del 2019.
8: Les últimes 3 víctimes són un home francès de 78 anys que va morir ahir a la tarda mentre es banyava a Lloret de Mar, un turista britànic que va saltar des d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou, i un altre home francès de 69 anys que es va ofegar també ahir a la platja de Cala Rovellada, a Colera, a l'Alt Empordà, on no hi havia servei de vigilància. Des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, 26 persones han mort ofegades a les platges catalanes. Entre les dades dels últims anys destaquen especialment les del 2019, quan van ser aleshores 29 persones les que van perdre la vida a la platja.
3: I continuem al medi natural perquè, segons dades que avui expliquem a SER Catalunya, el nombre d'actuacions dels bombers al medi natural ja supera les 1.400. Són 163 més que l'any passat en aquestes mateixes dates. I atenció, perquè els bombers alerten que si bé fa uns anys els rescats i els salvaments es concentraven en determinats mesos l'any, el canvi climàtic, Pau, els obliga a actuar durant tot l'any.
24: Especialment els mesos de gener, abril i maig. Segons dades dels bombers, el 2025 van fer gairebé un 30% més d'actuacions que el 2019. Aquest 2026 la tendència continua a l'alça. Oriol Vilalta és el cap del grup d'actuacions especials dels bombers de la Generalitat.
27: Va consolidar una tendència que ja no només fem els pics
0: d'actuacions en mesos consolidats com a l'estiu, sinó que es dona també a la resta de mesos.
24: On més treballen els bombers és a la muntanya, 935 rescats fins a finals d'agost, un 15% més que l'any passat, un canvi que atribueixen sobretot a una societat cada vegada més activa i més sana, que fa més activitat al medi natural. Els bombers adverteixen que és important dir on s'anirà abans de sortir i mirar la meteorologia.
0: Saber renunciar a la muntanya és una victòria, i el següent cap de setmana, el següent dia que tinguis festiu, el següent dia que tinguis disponibilitat, vas a intentar acabar el que havies començat.
24: Sobre un possible augment de rescats, els bombers asseguren que estan preparats.
3: La consellera d'Economia, Alicia Romero, assegura que el nou model de finançament pot tenir marge de millora si Junts accepta entrar en la negociació durant el tràmit al Congrés dels Diputats. En una entrevista avui al diari Ara, Romero demana realisme al partit de Puigdemont.
8: Romero avisa Junts que la seva contraproposta no pot ser el concert econòmic, ja que no té cap possibilitat de prosperar, i li demana que estudiï de quina manera podria millorar la proposta del govern espanyol, ja que considera que hi hauria marge de millora si s'hi impliquen.
1: Si hi ha voluntat, és evident que sí. Ara, no hi haurà un concert econòmic per Catalunya. Això jo crec que tothom ho sap, el govern d'Espanya també ho ha dit, és inviable. Ara bé, entre això, no, bloquejar i el nou model, doncs veurem si hi ha elements de millora. No? Jo crec que aquí Junts també ha de fer un treball tècnic-polític per veure quins són els elements que podrien millorar dins aquest model des del pragmatisme.
8: Admès que els socialistes van ser massa optimistes prometent la recaptació del 100% de l'IRPF en només un any, però que aniran avançant en la proposta.
3: I Foment del Treball demana que es garanteixi el futur de la planta de SEAT de Martorell malgrat les incerteses sobre el futur de la marca SEAT dins del grup Volkswagen. La patronal aplaudeix de moment el posicionament que han tingut tant la companyia com el representant sindical de la planta.
8: Defensa la continuïtat de la marca SEAT i confia que les condicions del mercat i les regulacions europees ho permetin, però posa la prioritat en que es garanteixi el futur industrial de la planta de Martorell i que, sigui quin sigui el projecte, es consolidin els 13.000 llocs de treball existents. Josep Sánchez Llibran és el president.
11: Estem totalment convençuts que Martorell disposa de capacitat industrial i tecnològica per assumir noves plataformes que comportin que a partir de l'any 2029 es puguin fabricar nous models perquè es pugui mantindre la producció i l'ocupació.
8: Defensa que la inversió de 10.000 milions d'euros que s'ha fet per accelerar l'electrificació a Espanya fa que l'aposta de Volkswagen per Martorell hagi de ser a llarg termini i tingui continuïtat per posar Catalunya al centre de la indústria europea de l'automòbil.
3: Publicitat i tornem.
13: Ser Catalunya Barcelona. El Poble Nou tanca els dies d'estiu de la millor manera, amb la seva festa major. I el Casino L'Aliança, l'activitat no s'atura. El diumenge 13, glamour, picardia i riures amb sarsuela en estràs. I el diumenge 20, sabor de mar i rom cremat amb les habaneres de Portbó, referents de Calella de Palafrugell. Més informació a casinoalianca.cat.
15: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
16: Sí, sí, segur.
15: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
16: Això és clau.
15: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
17: Aquest diumenge, València-Barça. A partir de les 3 de la tarda a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
15: Segueix tots els partits amb nosaltres. El que t'hi jugues...
27: Barça!
15: Amb Sique Rodríguez a SER Catalunya.
28: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que vol acompanyar dia a dia.
29: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
30: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
3: Set minuts i seran 2:45 de la tarda, gairebé una setmana després de la mort de Carles Vilajosana, veí de Castellnou de Bages, de 45 anys, a Manresa. La ciutat continua commocionada. Els dos menors d'edat que els Mossos d'Esquadra van detenir per la seva presumpta relació amb el cas es troben en règim tancat, mentre la policia manté oberta la investigació. L'Aina Font, de Ràdio Manresa, explica l'impacte que el cas continua tenint a la ciutat.
31: L'assassinat de Carles Vilajosana ha tornat a posar Manresa al centre del debat sobre la inseguretat. Però per què aquests episodis tenen tant ressò?
2: ressò a la ciutat. I per què fa temps que una part dels manresans percep que les coses van a pitjor? Valentí Junyent va ser alcalde de la capital del Bages durant 9 anys. Des de la seva experiència al capdavant de la ciutat, considera que no hi ha una única explicació per entendre aquesta percepció.
12: Aquest últim fet ha generat una situació de molta més crispació per el que s'ha anat acumulant aquests darrers anys. El que patim els manresans ho pateixen altres ciutats. De la mateixa manera que produeix una punta, es pot tornar a baixar.
2: Junyent també apunta el ressò mediàtic que tenen aquests casos quan passen a Manresa, en detriment dels que són més positius.
12: És una ciutat que normalment no està en els mitjans, que per moltes activitats que s'hi facin i per molt que hi hagi elements per ser noticiables, tradició de Manresa de cara al país és de no sortir.
2: En una línia semblant s'expressa Salvador Redó, periodista i president de l'Associació Memòria i Història de Manresa.
16: Manresa és una ciutat important que no està en l'imaginari col·lectiu del país com una ciutat aparador. Manresa continua sent aquella ciutat grisa. Els manresans són uns insatisfets de la seva ciutat. Qualsevol problema és magnífica.
2: Les dades del Ministeri de l'Interior indiquen que la criminalitat registrada a Manresa va baixar un 6,8 el primer trimestre d'aquest any. Nora Miralles, membre del Moviment Popular Manresà, admet que, tot i les dades, és un fet que hi ha problemes que alimenten el malestar.
18: Aquesta sensació que té la gent d'inseguretat també pot venir de que hi ha hagut un augment de les violències socials. La gent té por, no surten de casa, no coneixen a les seves veïnes, deixen estereotips. La indignació és molt llaminera per a alguns mitjans, per a alguns grups polítics que no tenen cap recepta realista.
2: Una qüestió immensament complexa que a vegades oblida la part plena del got.
18: Manresa és una ciutat tremendament organitzada a nivell de lleure, de cultura popular i també a nivell polític i social i comunitari.
2: Sigui com sigui, el debat polític i ciutadà dels propers mesos està servit.
3: Atenció amb aquest cas, perquè la Generalitat haurà d'indemnitzar la família d'un noi de 21 anys que va morir en un accident de trànsit a la C-59 el 2021. 5 anys després dels fets, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat la raó a la mare del jove que va denunciar l'estat en què es trobava la carretera.
24: En David va morir el 19 de novembre de 2021, després que el seu vehicle sortís de la via en un revolt tancat i caigués per un desnivell de 9 metres. Després de l'accident, la seva mare va presentar una demanda perquè, segons ella, si hi haguessin hagut prou elements de protecció a la carretera, era la mort del seu fill, es podria haver evitat.
19: S'acredita judicialment que no hi havia doncs, els manteniments oportuns en aquesta via, almenys en aquest punt concret, ni les senyalitzacions.
24: És Àngel Asso, advocat de la família, en declaracions a Ser Catalunya.
3: I a Barcelona, un home ha apunyalat 3 persones i després s'ha llançat per un quart pis aquest matí que està en estat crític.
24: Els fets han tingut lloc en un pis de la Gran Via de Barcelona, al districte de Sants Montjuïc, on viuen 3 homes. Un d'ells estava a l'habitació amb la seva parella, una dona, quan, per causes que encara s'investiguen, un dels seus companys de pis ha entrat a l'habitació i els ha ferit. El tercer company de pis també ha resultat ferit quan ha anat cap a l'habitació després de sentir en renou. Posteriorment, l'agressor s'ha autolesionat i s'ha precipitat al buit des del balcó. La policia manté obertes totes les hipòtesis i no en descarta cap.
3: A les Illes Formigues, al Baix Empordà, 3 persones han quedat ferides aquesta nit després d'enfonsar-se una embarcació.
24: Els bombers van rebre l'avís poc després de les 10 de la nit quan un vaixell de 14 metres d'eslora i amb 7 tripulants a bord va xocar amb unes roques a la zona de Freu de les Illes Formigues. En arribar al lloc, el vaixell estava pràcticament enfonsat i els 7 tripulants en un bot salvavides. Els afectats van ser evacuats al port de Palamós.
3: I a Reus, un motorista mort en un xoc amb un cotxe al centre de la ciutat.
24: L'accident va tenir lloc ahir a la tarda. El sistema d'emergències mèdiques va intentar reanimar el motorista, però no va poder fer res per salvar-li la vida. La Guàrdia Urbana de Reus s'ha fet càrrec de la investigació de l'accident.
20: Salvo les Rambles, 5 ambulàncies.
21: Aquí compta el 4-0, què ha passat a les Rambles?
20: Què collons està passant?
21: Compta el 4!
3: Cronos, la pel·lícula sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 2017 ja és la millor estrena d'un film en català als cinemes. El dia de l'estrena la van veure 16.000 espectadors, arribant als 120.000 euros de recaptació. Mònica López, l'actriu que interpreta un agent dels Mossos d'Esquadra de Ripoll, ha dit això.
22: La crònica, minut a minut, hora per hora, del que va passar, han sigut molt respectuosos, en el sentit que no hi ha amarillismo, no hi... És veritat que està explicat com si fos un thriller. El pòster, si el veieu, sembla un blockbuster, no? I sí, és tan clau de thriller.
23: És que ho és.
22: Però és tan respectuós i tot el que expliquem és veritat.
3: Són declaracions del Tot és comèdia d'aquesta casa. Avui només ens queden els esports. Els esports que passen pel Barça, que pot ser líder aquesta tarda si guanya Mestalla davant del València. Nil Solà, bona tarda.
25: Què tal, Gemma? Molt bona tarda. Doncs així és, el Barça serà líder de la primera divisió si guanya aquesta tarda contra el València Mestalla a partir d'1:45, un partit que podreu seguir en directe al Que Dius Barça des de

0: quart de cinc, Barça-València, València-Barça, a Mestalla.
1: L'Espanyol, per la seva banda, juga a les 9 a l'RCD Stadium, Elena de Diego.
2: Els pericos buscaran la victòria per oblidar les dues últimes derrotes en el partit en què podria debutar Brian Zaragoza, el fitxatge estrella d'aquest mercat. El tècnic Manolo González ha reconegut que, tot i que li falta ritme, l'agafarà jugant. Avui torna a la convocatòria i s'espera que a l'11 inicial Leandro Cabrera, després de tres partits sancionat, i són baixa Gorosabel, Puado i Quique García. Serà la primera vegada que l'ara director general esportiu de l'Espanyol, Monchi, s'enfronti en partit oficial al seu exequip, el Sevilla.
1: Gràcies, Helena. Amb la informació esportiva arribem a 2:15, demà, hora 14, amb Joan Bofill. Que tingueu una bona tarda.

0: Bona tarda. Esteu al Que t'hi jugues, Barça. D'aquí a una hora i quart comença el València-Barça a Mestalla. I ràpidament anem cap a València perquè just s'acaba de confirmar l'11 titular del Barça. Albert Bermúdez, Nil Solà, què tal, com esteu?
1: Què tal, com anem?
2: Hola, què tal, bona tarda.
0: Amb què surt avui Hansi Flick?
2: El Barça que avui surt amb Joan García en porteria. Defensa per Eric García, Cubarsí, Gerard Martín i Xavi Espart. Mig del camp per Rodri, Fermín i Pedri. A dalt, Joa Lamín, l'acompanyen Gordo i el capità Rafinha.
0: D'aquí a un moment narrem l'alineació com Déu mana amb el Bombo, que avui portarà l'Alejandra Castelló. El Cristóbal és fora, tenia un compromís ja abans de que el reincorporéssim a la cadena SER, però requadreu la notícia a aquesta hora de la tarda. Hi ha 11 titular ja oficial del Barça de Hansi Flick, amb diversos canvis, manté la defensa ja més o menys titular d'aquest inici de temporada, però debuta ja a l'11 inicial Rodrigo, que és el que porta la samarreta. Juga Lamine Yamal, que era dubte per un cop, ahir no es va entrenar. Bermú, t'agrada?
1: Home, sí, m'agrada, evidentment. Tens a Rodri, és que és el debut de Rodri, avui és un dia històric, avui és un dia espectacular. I a més, aviam, la defensa de 4 sembla que ja funciona, de manera que Rodri, Pedri i Fermín a mi em dona unes sensacions boníssimes i aquí per la Champions no es guarda ningú res i això és fantàstic, jo estic a favor.
0: Avui és un dia històric, espectacular, perquè debuta Rodri i perquè aquest cap de setmana s'han complert 50 anys de la primera transmissió en català després de la Guerra Civil. Va ser un 5 de setembre de 1976 a Ràdio Barcelona, Dolores Tejedo, Premi Ondas al 65, donava pas així fa 50 anys a Joaquim Maria Pujal en aquesta mateixa casa.
3: Ràdio Barcelona. Els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Pujal, amb qui establim ja connexió.
4: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77. Com cada any l'afició del Barça està en aquest moment amb el seu equip.
0: Sí, aquest és Joaquim Maria Pujal a Ràdio Barcelona, la primera transmissió en català després de la Guerra Civil, després de la dictadura franquista. Han passat 50 anys, fixeu-vos com ha canviat la història. Aquell 5 de setembre de 1976 Pujal narrava completament sol el Barça a Les Palmes. Avui som Déu i sa mare, amb una retransmissió, cosa que agraïm perquè així tot és molt més coral. El Josep Maria Déu explica en aquest llibre que tinc a les mans i que es presenta demà, El factor Pujal, que quan van plantejar el director de la SER a Madrid que volien fer les retransmissions en català, la primera pregunta va ser: i ja lo entenderà la gente esto en catalán? I la segona: ¿quién lo va a pagar? L'empenta de Pujal, l'empenta del cap d'esports d'aquesta casa i el director de Ràdio Barcelona van ser claus, com ho va ser també el suport de la Caixa, que és qui va pagar les despeses de producció. Pujal havia entrat a Ràdio Barcelona el 1968, substituint, atenció, a Pedro Ruiz, que feia musicals a los 40 i havia començat narrant en castellà. Ell mateix ens ho va explicar en un especial que van fer al Que t'hi jugues.
5: El 68, en un partit que el Barça va jugar contra el Córdoba, que l'entrenava el Kubala, el Córdoba, en aquella època. I és el meu primer partit a Ràdio Barcelona en castellà l'any 68. Jo vaig fer molts partits en castellà fins l'any 76, que vam començar a fer el futbol en català. I entre aquests partits en castellà vaig fer el famós partit del Guruseta, el Barça-Madrid, transmès per la cadena SER. O sigui, m'escoltava la gent de Madrid i la gent de Barcelona.
0: Així va començar la narració d'aquell històric Barça-Les Palmes d'ara fa tot just 50 anys.
4: I el partit a punt de començar. Minut 0, Les Palmes 0, Barcelona 0, i comença el partit. En aquest instant, doncs fa servir xulet el senyor Balsabron per indicar que pot tocar la pilota Fernández. Ho fa amb curt cap a l'esquerra, sobre Germán. Germán endarrereix el joc.
0: Pujal ens explicava com va idear el llenguatge futbolístic en català.
5: Sí, més que res, recopilar-lo, perquè existia i la gent continuava parlant en català, els camps de futbol. O sigui, no es podia parlar en català per ràdio, però els camps de futbol sí que la gent parlava en català. Per tant, tu t'anaves a un partit de futbol de regional o de tercera divisió i tu senties parlar en català. Això de la bimba, la gardela, foli, burro, babau, no sé, tot això se sentia, no? El siri... Aleshores, el que passa és que, clar, el no haver parlat en català per ràdio d'una manera sistemàtica i d'una manera amb un registre més o menys establert, es feia una mica més difícil trobar solucions a allò que en castellà s'havia acreditat ja molt durant tots aquests anys. I l'única feina que jo vaig fer més que inventar-me un llenguatge va ser codificar-lo i primar algunes locucions, i com que tenia estructures acostumades a resoldre-les en castellà, a veure com la resolien en català i buscar les adaptacions. Jo el que vaig fer en aquella època va ser intentar ajustar les solucions al castellà, per exemple el Valdivieso, que era un dels grans mestres de l'època, el Matías Prats era un gran mestre de l'època, l'Enrique Fernández d'aquí de Ràdio Barcelona era un gran mestre de l'època, tots tenien els seus estils. Llavors tu els escoltaves i tu que eres un nanet el que volies fer, imitar-los. Quan comencem hem d'imitar els bons. Llavors tu senties que el Valdivieso deia se zafa del acoso del bravo delantero centro, i pensaves, això com ho direm en català? O senties el Matías Prats que deia desde los aledaños del estadio Santiago Bernabéu, i pensaves, los aledaños, això com es deu dir en català, los aledaños? Clar, les estructures que tu havies sentit i que tu reproduïes quan davant del mirall provaves de fer-ho, les havies de posar en solfa en català. I la feina en tot cas va ser aquesta, que és el que em va ajudar tant el Jordi Mir i altres persones que d'una manera molt generosa em van assistir.
0: És curiós, interessant recordar com es va idear aquell llenguatge, com explica el Josep Maria Déu al Factor Puyal, important terminologia popular a la ràdio, i també utilitzant expressions d'altres esports, per exemple el gol de carambola ve del billar, o allò de tirar la tovallola ve de la boxa, perquè Puyal va narrar boxa en aquesta mateixa casa. A Ràdio Barcelona, per exemple, un combat que Muhammad Ali va fer a la Monumental. Feia gairebé 40 anys que no es narrava futbol en català. El Marc Mundet, quan estava a RAC1, va fer un treball de recerca i va concloure que la primera retransmissió d'un partit de Catalunya s'havia fet al 1927 i també a Ràdio Barcelona. Un espanyol Barça a Sarrià. Amb la dictadura franquista es va prohibir i el 76, com us estem explicant, es va recuperar. Per això és tan important el que celebrem aquest cap de setmana. Avui és una retransmissió històrica, perquè és just quan es compleixen 50 anys de la primera, i també és important el que celebrarem en els propers dies. La cadena SER i Catalunya Ràdio ens hem unit per a fer diversos programes conjunts que passen per compartir el Que t'hi jugues i el Tot Costa, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, i també la prèvia d'un partit al Camp Nou amb el Bernat Soler i el Ricard Torquemada. Us ho anirem explicant al llarg dels propers dies, perquè, si voleu, podreu compartir amb nosaltres aquestes dates històriques. Servirà per a recuperar moments importants i emocionar-nos amb tot el que hem viscut des d'aquell Barça a Les Palmes, que va acabar 4-0 amb dos gols de Cruyff.
6: Ha tret la pilota fora de l'àrea, Mafife lluita, també Niskens que ve des de darrere, aquest home és sensacional. Facultats Nis, que se l'emporta la pilota cap en Cruyff, el Cruyff està dins de l'àrea, això pot ser gol, compte, compte, compte, compte, gol! Gol, gol, gol, gol, gol! Gol! En Cruyff ha fotut un golaç! Una castanya impressionant d'en Cruyff, amb una elegància, amb una categoria, sense despentinar-se com aquell qui diu. Ha acabat amb el porter.
0: Sí, sí, a Puyal li va sortir un gall quan va cantar el gol de Cruyff i ell mateix en feia broma amb nosaltres.
5: Va sortir un gall, sí. Me'n recordo molt bé aquest gall. Home, era el primer dia. Aquella transmissió la vaig fer en aquesta casa i jo només volia arribar al final. És a dir, poder dir, hem acabat, saps? Hem cobert els 90 minuts. Però a la mitja part el tècnic ja em va dir, la centrata de Ràdio Barcelona hi ha moltes trucades de molta gent emocionada. No perquè jo ho fes bé, que sovint no vaig ser gaire bé aquell dia, sinó perquè era una manera de recuperar el català i era una manera de recuperar-lo no en els espais per les elites, sinó pel gran públic, a través d'un vehicle tan important com el Barça i a través d'una cosa tan popular com el futbol. Per tant, diguem, des del punt de vista de la gent que no volia que el català es promocionés, això era una iniciativa que, com heu demostrat tots els que heu vingut després, tenia futur. I déu-n'hi-do el futur que tinguin.
0: Sempre ens ha tingut un carinyo especial, Joaquim Maria Puyal, que ja sabeu no apareix públicament, més enllà de moments puntuals, com el dia que va sorprendre a la Rosa Badia en el seu últim Tot és comèdia, trucant com si fos un oient més. I és que han passat 50 anys, tot just es compleixen aquest cap de setmana, de la primera retransmissió en català després de la Guerra Civil, després de la dictadura franquista, a Ràdio Barcelona. El 85 Pujol va marxar a Catalunya Ràdio i es va retirar el 2018. El Bernat Sol el va substituir, un Bernat que és un dels 15 narradors que hem tingut a Ràdio Barcelona, a ser Catalunya. El Pujol va ser el primer. Tu, Albert Bermúdez, ets l'últim. Per tant, tens una responsabilitat molt gran aquesta temporada.
7: A la Fórmula 1 també fa molt de temps que anar-ho jo, eh?
8: Que no, que és futbol avui.
7: Recordo quan feien la virolla d'Aitor Xena, la virolla de Nelson Piquet, el tanto Nelson Piquet que intentava avançar per el piano, intentava del piano... Dani Quilauda, que està fora.
0: Voleu que us expliqui una cosa? El Pujol també va narrar Fórmula 1 a Ràdio Barcelona.
8: Anda.
0: També va narrar Fórmula 1 a Ràdio Barcelona, igual que el Francesc Rosés. És una retransmissió on mantindrem viu l'esperit del Pujol i el combinarem també amb el del Força Barça d'Alfons Arús, que és un altre dels que va passar per aquesta casa, per Ràdio Barcelona, amb la narració del Sergi Mas, per exemple, la primera Copa d'Europa del Barça a Wembley. Ovalle, Teje, Naveira, Miquel Agut, Barau, Jordi Guardiola, el Flaqui, que va estar 5 anys narrant en català abans de passar al carrusel, com us deia, el Força Barça de l'Alfons Arús, el Lluís Izquierdo, la llista és llarga. 50 anys on el Barça ha guanyat 70 títols. 70 títols en 50 anys. Les 5 Copes d'Europa,
8: sí,
0: i 20 més de les 29 lligues. La primera, a Ràdio Barcelona, que molta gent es pensa que és Catalunya Ràdio i no, la primera a Ràdio Barcelona, la de l'Urruti t'estimo.
9: Mira que ha sigut atrapés l'Urruti, minut 43 a la segona, cap la pilota, Urruti atrapat, Urruti atrapat, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo!
10: Atrapat, va bé, xines de puta en català, atrapat, esteu a la Bucarest, de la Copa d'Europa.
11: Estia per la punta de l'atac per la posició de Gary Lineker, de la zona de Gary Lineker, centrada de Lineker, el segon pal, el cop de cap, la pilota s'hi treu, gol, gol, gol, gol,
12: gol. Ho ha lluitat molt bé aquesta falta, eh? S'imagina que marca el Barça i el Guardiola torna a entrar al camp, abraçar els jugadors.
13: Oh, que maravilla.
12: Això es podia...
14: Estoy con Paravaquero, que la parará y empalmará Koeman.
15: Vaquero, Koeman, chute, Koeman!
16: Que continua pentinant la cresta. Golàs de Leo Messi.
17: Tu, meu amigo, Onil! Acaba de donar la Lliga de Campions al Barça.
18: Campions, campions, campions de Lliga. Ni l'Atlètic ni el Madrid, ni l'Atlètic ni el Madrid. El Barça ha guanyat la Lliga.
19: Vaselina de Messi, aixecant la pilota per sobre de Pau López, travessell cap a dins, aplaudiments i ovació al Villamarín. Escolteu perquè està ara mateix cantant el Villamarín el nom de Messi. Increïble el gol que acaba de fer Leo Messi, una altra obra d'art per la inacabable llista que ens ha deixat durant tota la seva carrera.
20: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Per acabar de culminar la Lliga d'un Barça de Hansi Flick que vol establir la seva pròpia dinastia, d'un regnat que comença de la mà de l'entrenador alemany i sostingut per la Masia.
21: Me l'ha deixat, però Ferran pot fer el segon pic. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Quina alegria! Suso!
8: Marcú! Rafiki! Passada espectacular de Pedri entre línies. Crec que en aquest cas ni molt menys és fora de joc. La passada és increïble.
0: Són 50 anys de retransmissions en català. 1976, 5 de setembre, amb Joaquim Maria Puyal va començar aquesta llarga llista i per això en les properes setmanes celebrarem conjuntament amb Catalunya Ràdio una data tan especial i m'encanta llegir al chat del Que t'hi jugues oients que diuen que, com el Pep, estic molt emocionat amb llàgrimes als ulls, el Massaneta que sempre havia escoltat el Puyal i Catalunya Ràdio, però entre setmanes del Que t'hi jugues, que feu un crossover les dues cadenes em fa màxim feliç. Ens alegrem, força Barça, diu el Borges. Us demanem a vosaltres que ens envieu notes d'àudio al 616-32-72-11 amb els vostres millors records del Barça i de la ràdio en català. 616-32-72-11. A Ràdio Barcelona hem cantat 70 títols en 50 anys. Dos triplets. Us imagineu que en aquesta temporada tan especial en cantem un altre? Diuen, dit en català, que on n'hi ha dos, n'hi ha tres. Que t'hi

0: Una hora a Mestalla, València-Barça. Si el Barça guanya, serà líder en solitari de primera divisió, perquè aquest cap de setmana ha perdut el Madrid, ha perdut l'Atlético, també ha perdut el Villarreal.
1: I avui parla el Barça.
2: No!
0: Ja havies de venir tu. Escolta'm,
1: xiquet,
0: avui és especial, és un dia de felicitat.
1: Per tu. I per tots nosaltres, evidentment. Un plaer estar aquí amb la quantitat de gent tan important que ha passat per aquestes retransmissions, però avui per al Barça.
2: Aquest senyor jo encara no entenc per què ve. O sigui, si sempre ve així, amargat, dient que per al Barça.
3: Perquè si tots diem el mateix tota l'estona,
2: ja,
3: és una mica avorrit.
2: Sí, suposo.
3: I veure-la ell i anar fent el burro així, fent... Pues ja
0: està. Sí, del Gonzalo l'hauríem de patentar.
2: Clar, però després, sí. tu marxes enfadat a casa normalment, no?
1: No, jo marxo molt feliç. M'ho passo molt bé aquí.
2: Encara que guanyi el Barça?
1: Sí, perquè em sento normal. Us veig a vosaltres i em sento normal. Llavors arribo a casa tranquil.
2: Normal o superior?
1: Normal. Ningú és superior aquí.
2: Ah, molt bé, que maco.
0: Una pregunta, Gonzalo. Després del que t'hi jugues Barça, te'n vas a l'Espanyol?
1: Al camp de l'Espanyol.
0: Sevilla
1: o
0: no?
1: Al camp de l'Espanyol.
0: No,
4: vas a un altre lloc.
1: No. Jo primer és el meu equip. Això ho dic claríssim. Vas al camp de l'Espanyol a gaudir i a recolzar el meu equip que avui guanyarà.
0: Avui a l'estudi de SER Catalunya tenim a l'Alejandra Castelló, al Gonzalo Álvarez, també al Fermín Suárez. Hola, Fermín.
5: Què tal? Molt bones.
0: Està a la producció l'Anna Palet, al control tècnic, com sempre, el Víctor, i al Josep Pons a xarxes, que ha marxat i ara sabreu a on. Ha marxat i ara sabreu a on. I tenim a la Eli també a la realització televisiva, perquè ja sabeu que la ràdio s'escolta i, si us ve de gust, també es pot veure al YouTube i a la resta de xarxes socials, Facebook, X, TikTok i Instagram, on hem penjat una porra, la porra del partit d'avui, que us pot servir per anar a provar una experiència Fórmula 1 al Casino Barcelona. Experience Casino, si encerteu el resultat i el primer golejador francès.
6: Versió de l'Alain Prost, d'aquí.
1: T'ha començat tot?
6: És molt bo, eh? A més a més, podeu conduir fins i tot camions, si voleu. Podeu fer amb camions i posar-vos el Takuma Sato del camió, tu.
1: El número 1 fent tonteries és aquest senyor, eh?
0: Sí, és
1: no, no, no té rival. Jo aprenc de tu, Bermo.
0: I és fidel a la història de Ràdio Barcelona, com us explicava, perquè en aquests 50 anys, per exemple, el Força Barça va narrar la primera Copa d'Europa. T'imagines, Bermo, que narrem la sisena aquesta temporada?
3: No m'ho diguis, de veritat que potser no arriba al meu cor, eh? O sigui, ho dic seriosament.
0: Va, que avui el Cristóbal li ha cedit el bombo a la...
2: Ai, sí.
0: Alejandra.
2: A mi això fa molta il·lusió.
0: Li ha cedit el bombo a l'Alejandra.
2: No, què?
0: Per tant, Víctor, prepara el rever per als oients que s'incorporen ara a la ràdio. Recordem amb què sortirà, i sisplau, no deixeu a l'Alejandra sola, amb els coros, el Barça de Hansi Flick a Mestalla.
5: Som-hi, Gonzalo.
4: El Barça, que avui sortirà a Mestalla, amb Joan García a la porteria. Eric García a lateral dret. La parella de centrals formada per Pau Cubarsí. Gerard Martín. I a l'esquerra, un altre de la casa, Xavi Espart. Al mig del camp, pilota d'or, Rodrigo. Acompanyat de Don Pedri Potter. I el soldat Fermín. I a dalt, juga el 10, juga la minya mal. I l'acompanyaran Anthony Gordon. I o capitao Rafinha.
0: Així surt el Barça, ho comentarem amb el gran capità, amb José Mari Vaquero. Tenim ja 11 titular del València.
4: Sí, tenim 11 titular del València, que arriba amb moltes baixes. Defensa de 5 per l'equip de Carlos Corberán, que jugarà amb Dimitrievski en porteria. Defensa de 5, Mafeo, Arnau Martínez, Pepelu, Diakabí, Jesús Vázquez. Mig del camp per Dieng, Otorbi, Ugrinic, Adal, Javi Guerra i Arnau Danjuma.
0: Aquest és l'11 titular d'un València que arriba sense haver aconseguit encara la victòria, amb només un punt en 3 jornades. Ha marcat també només un gol, eh?
5: Un gol.
1: Que avui marcarà Arnauetti, ja veuràs.
5: És el que té pitjor conversió de rematades gol, és a dir, només té un 2,8% d'encert el València de tot el que remata. Clar, un gol aconseguit.
0: S'enfronten l'equip que menys percentatge té d'encert en les rematades a gol contra el que més.
5: 21% el Barça.
0: 21% el Barça, 2,8% el València?
5: Sí.
0: L'àrbitre del partit, Nil.
4: Isidro Díaz de Mera Escuderos. Em vas pillar el primer dia, però ja, evidentment, em tornaràs a pillar més.
0: Pendents de l'ambient amb Estalla, ara donarem una volta per parlar amb la gent, Bermu, però hi haurà protesta abans de començar el partit perquè l'afició està emprenyada amb la poca inversió en fitxatges d'aquest estiu.
3: Sí, sí. Sí, sí, de fet,
1: mira,
3: estàvem dinant i al costat teníem una emprenyada al costat.
4: Sí. Ja, ara els aniré a buscar. Aquests mateixos, que estaven enfadats. Ara els aniré a buscar.
3: De veritat, o sigui, una emprenyamenta general de, i fins i tot desídia de, hòstia, és que
1: Bermu, saps una cosa?
3: No acompanya res, digues.
1: Hi ha dos aficions que són, o sigui, el respecto molt,
0: vinagres.
1: Però són molt vinagres, que és la del Saragossa i la del València. O sigui, ser jugador del Saragossa i del València, o tens una paciència inhumana, o estan enfadats sempre. Guanya, s'enfaden. Perd, s'enfaden. Empata, s'enfaden. Tot li sembla malament.
4: Sí, sí, han xiulat fort, han xiulat fort a l'equip, quan ha arribat aquí a Mestalla. És que, clar, és veritat que, evidentment, els càntics primers, sorpresa de ningú, contra el Barça i contra Catalunya, però quan ha arribat els seus jugadors, Mercenarios, recordem que l'altre dia, després de perdre Riazor, 300 o 400 persones els van anar a esperar a l'aeroport.
1: A favor de qui vas tu avui, Nil?
4: Jo, clarament, del Barça.
3: Jo també porto bé amb Pablo Maffeo i no tinc per què anar amb ell.
1: Avui. Portes bé a Pablo Maffeo?
4: Sí, mira que és difícil, eh?
3: Soc dels pocs.
1: Jo tinc el Fantasy amb Maffeo. I el seu germà més.
0: Jo tinc el Fantasy amb
1: Maffeo. Jo he dicho, te voy a mandar pa segundo.
4: Tu
1: callate, que fallaste un otro día, Vini. Menuda la que fallaste,
0: eh?
1: Ya está bien, eh? Ya está bien.
0: Tú no has fallado nada.
1: Pero tú, Vini,
0: ¿por qué? ¿Tú sabes por qué no fallas nada? Porque no juegas, porque no eres el mejor del mundo. Tú no tienes nada. ¿Qué está aquí con el micrófono? ¡Cómete el micrófono también!
1: Estás de banquillo.
0: Activa la porra del partit, la podeu fer a Instagram. En joc, dues experiències en un Fórmula 1, en un simulador de Fórmula 1 al Casino Barcelona, si encerteu el resultat i el primer golejador. A l'Instagram del Que t'hi jugues, Anna Palet, de la tarda avui hem d'estar pendents, a part del València-Barça, de l'Espanyol, que juga contra el Sevilla aquesta nit, i d'altres partits de primera divisió.
7: Sí, pel que fa en clau catalana, d'aquest Espanyol-Sevilla a les 9 de la nit, pendents també de si serà o no el debut de Brian Zaragoza amb els Pericos. Tornarà Cabrera, després de complir sanció en aquestes primeres jornades de Lliga, i recordem que l'Espanyol ve d'encadenar dues derrotes seguides, per tant, partit important pels Pericos a casa. Hi haurà també doble partit a 6:45 de la tarda a l'Aves Osasuna i Màlaga-Llevant, que per cert serà el pròxim rival del Barça.
0: Partits interessants a Anglaterra i a Itàlia.
7: A les 3 de la tarda, de fet, ja ha començat, minut 25, Everton-Manchester United, empat a 0, a 6:45, Arsenal-Chelsea, i a Itàlia, la Sèrie A, a 9:15, Juventus-Milan.
0: En tennis, Carlos Alcaraz juga avui els vuitens de final del US Open.
7: A partir de les 8 del vespre, Alcaraz s'enfronta a Tommy Paul buscant els quarts de final.
0: A la Vuelta, en marxa l'etapa número 15 amb Enric Mas com a líder de la General.
7: Una etapa que és en marxa de 110 quilòmetres. Han hagut de retallar-ne 80 per les alertes de calor intensa que tots els oients segur també estan patint. El final és a la ciutat de Còrdoba i el canvi de durada afavorirà els velocistes.
0: En directe, Gran Premi de Fórmula 1 a Itàlia.
7: Que està ja per la cinquena volta i que ha començat amb l'accident de Charles Leclerc a la tercera volta. Per tant, de moment, accidentat aquest Gran Premi de Fórmula 1 a Itàlia.
0: En futbol sala, aquesta tarda el Barça juga el primer títol de la temporada.
7: A 6:45, Barça al Pozo, la final de la Supercopa que juga al Palau Blaugrana.
0: I ja no és notícia, Toni Bou arriba als 40 títols mundials.
7: Una autèntica barbaritat, Toni Bou s'ha proclamat aquest matí campió de trial i per tant ja suma el seu títol mundial número 40 entre els outdoor i indoor. Ja són 40 títols en gairebé 20 anys de trajectòria de Toni Bou des del 2007.
0: Bermu, saps que els oients ens estan enviant propostes per a que colis paraules a la retransmissió dels gols del Barça?
3: Per favor, aviam, escoltem-los.
0: A l'Òscar, per exemple, el 606-32-72-11.
8: Bon dia, Pujol. En el fons, les noves dues paraules per a Bermu, Mite i Pujal, en homenatge a Pujal.
0: Mite i Pujal, apunta.
3: Mite i Pujal,
0: interessant,
3: això
0: que
3: és fàcil, és fàcil.
0: Una altra proposta, del Sergi.
9: Jo et proposo vibra, o sigui, bona vibra, mala vibra, i et proposo també random, de random.
0: Random.
3: Random ha dit?
0: Vibra, sí, vibra i random. És a dir, el Òscar, Mite, Pujal, i el Sergi, vibra i random.
3: Joan García escalfar, i clar, ja comença a haver una mica de bullícia a l'estadi, i una nota de veu des d'allà, no em costa més de sortir.
1: I ens arriben missatges, perdona, que et sembles avui a Xavi Hernández, amb aquest pentinat que porta.
0: Titan! Titan, amaquis, com esteu? Tetraplèjicos.
10: No, home, però no, això no.
1: És Xavi Hernández.
0: Ah, no sé.
10: Que dic una paraula ràpida. Vas. Què passa, xiripiti flauticos?
0: En un moment saludem a José Mari Vaquero i també anem a Canaletes. I ara sabreu per què. Però abans, has dit que surt a escalfar Joan García Mestalla a Bermú?
1: I és Joan García.
3: Sí, sí, i surt acompanyat, a més.
4: Sí, surt acompanyat amb una tranquil·litat absoluta i total de Dominic Livakovic i també de Chesney. Ara mateix és la imatge, encara poca gent dins de Mestalla. Recordem que hi haurà una part que no entrarà fins al minut 19.
3: Home, de fet, una pregunta. Jo ara puc ensenyar-vos imatge?
0: Sí.
3: Diguéssim, o de l'escalfament ja no
0: ràpid,
3: puc.
0: Ja està.
3: Mira, fem així una mica. Rac, aquí els teniu. Escalfant. A l'esquerra
0: ja
3: hi teniu
0: està,
3: a
0: si no
3: Joan García. I a baix teniu a Livakovic i a Chesney.
0: Vale, la ràdio és màgica perquè existeixen els oients i alguns són fantàstics. Val? L'altre dia em truquen de recepció i em diuen: t'han deixat una carta.
2: Ui.
0: Baixo a buscar-la, obro i veig una cosa que em pensava que em regalaven pel meu fill. Uh-huh. Però resulta que no. Ara sabreu què és l'objecte, el podreu veure al live del Que t'hi jugues, a part d'escoltar-ho a la ràdio. La carta escrita a mà diu: hola, Que t'hi jugues. Sóc el Max, el Fajiliber número 1. Voldria que el Gonzalo llegís aquesta carta. Primer el Barça, segon que tens un regal al sobre. També aquesta cançó sé que t'agradarà. Diu: Joan García és de la Masia.
2: Un primer pla, gràcies per aquest bon senyor.
0: Adeu i records a tot el Que t'hi jugues postdata. Tio Faja, gusten más o gusten menos. Aquí manden tus morenos. I a veure si m'inviteu alguna vegada a conèixer els jugadors del Barça.
1: A veure que
0: espera
1: jo...
0: un moment, no. Perquè el regal que el Max, aquest oient jove, ens ha portat pel Gonzalo és un cromo panini de Joan García.
2: Olé!
0: Que segons el Max és de la Masia. Gonzalo, jo

0: Que això és
1: clar,
0: bonic.
2: Sí, jo l'agraeixo molt. Sí. Està més que convidat aquí quan vulgui. Però sí que ha jugat amb els meus sentiments. No passa res, tot bé.
0: Abans de saludar el gran capità José Mari Vaquero, escoltem en directe Hansi Flick, que parla a Movistar amb Ricardo Sierra.
3: Y a partir de ahí pues ya veremos rivales, ya veremos la historia cómo va, pero vamos, es el mínimo exigible para un equipo que tiene esta plantilla ya y que se ha reforzado en muchos mercados con lo que hoy es su once titular. Hay muchas posiciones, a excepción de la defensa, que han llegado en los últimos
0: años. Ara escoltarem a Hansi Flick, pensava primer que era la traducció, entenc que
4: sí,
0: no, que
4: li donaran... Perdoneu, és que estic fregint nuggets al darrere, perdoneu.
0: Ah, val. Està bé, president?
4: Sí, home, estava fent-me uns... una mica de...
5: T'has fotut una paella avui.
0: Perdona, que l'Anna Palet m'havia d'avisar, estava veient-lo a la tele, però clar, la imatge que veiem nosaltres no quadra amb el que realment està passant a la televisió. En un moment escoltem a Hansi Flick, també a Corberan, els dos entrenadors del València-Barça d'avui. Ara, 3:45, sí, saludem al gran capità José Mari Vaquero i com es mereix, amb el seu separador.
6: El gran capità, el que t'hi jugues Barça.
0: José Mari Vaquero, què tal? Bona tarda.
7: Molt bé, molt content avui.
0: Per què?
7: Mire, perquè ahir va jugar un jugador del Barça, encara que estigui fora, que és Casador. Sembla que l'ha començat sortint les coses molt bé després d'un estiu difícil, i encara que tothom passa aquestes coses de puntilles, a mi m'agrada estar content per gent que ha sortit de la pedrera, que és de la pedrera, i que, per motius professionals, ha d'anar fora. Però a vegades només es parla de la gent d'un altre nivell. I Casador és un treballador del futbol i, aleshores, molt contemporani.
0: Ho veieu? Perquè Vaquero és capità. Perquè té aquests gestos, quin gran cor. Sí, senyor, va jugar ahir Casador amb el Depor, un Depor que ha començat molt la temporada i va guanyar amb un altre gol de Pierre Aymeric Aubameyang.
5: I dues assistències.
0: Va llegir a Mundo Deportivo, sí, sí, dels tres gols, dues assistències i un gol.
7: Un nano jove,
0: aquest. Sí, 37 anys, Aubameyang,
7: Aquest africà, aquest és nano.
0: I que va deixar molt bon record, El Barça va estar poc temps, però tots recordem els seus gols i els seus somriures.
8: Sí, només, sí, perquè futbolísticament era el titular.
5: Mm. Bueno, aquella nit al Bernabéu, us en recordeu,
0: sí,
5: i jo crec que ho va fer molt bé. I és un jugador que allà on va marcar.
8: Sí, una molt talentós, molts recursos.
0: José Mari, avui el Barça juga un mig del camp format per Rodri, que debuta com a titular. Et sorprèn que jugui ja o tocava que comences a l'11?
7: Suposo, home... O sigui que suposo que en els entrenaments estan veient que està bé i aleshores a partir d'aquí és un home que va ser fonamental al Barça. Hi ha moltíssim partit, és veritat que no porta molt de temps, però és veritat que se l'ha portat, sobretot també no només per una qüestió física, no, molt més en principi per lideratge i control una mica de ritmes de partit, i aleshores jo crec que si l'han vist bé vol dir que ha de jugar, la veritat.
0: A davant juga titular Lamine Yamal, que ahir no va entrenar per un cop. Estàvem pendents d'una conversa entre ell i Hansi Flick per saber si jugaria. Al final ho fa i titular. Sembla que es va assentant aquest trident, que ha començat molt bé la temporada, Lamine Yamal, Rafinha i Gordon.
7: No, s'ha d'aprofitar, sí que s'ha d'aprofitar. És a dir, quan hi ha coses, sobretot l'altre dia hem parlat una mica en què te juguen, no? Que aquests tres jugadors són tres jugadors que sobretot són dinàmics, són ràpids, que han agafat la forma física molt més potser abans que, per exemple, jugadors com el Rodri, que li costarà una mica més. Aleshores, també aquí hi ha una qüestió d'intuïció per part de l'entrenador. Sembla que està molt content. Jo crec que el que estem veient, sobretot ofensivament, està molt bé, i aleshores jo crec que vol aprofitar això. Estem en un camp on realment serà, entre cometes, hostil. Jo he estat entrenador també del València, no? I he jugat fins i tot en semifinals de Copa amb el Barça, i aleshores és un partit difícil, però és veritat que són tres homes que tenen ja una velocitat, un concepte de futbol molt simple, cadascú té les seves qualitats molt concretes, i sobretot Rafinha, pues mira, s'ha d'aprofitar aquest moment fantàstic que té, sobretot. Tothom parla de la qüestió tàctica, saps, de jugar de nou, fals, baixar, pujar... Saps què? Jo trobo que en aquest moment el més important de Rafinha és que està boig de felicitat dins del club i com capità.
0: Ara que has dit que vas estar al València, cert, amb Ronald Koeman, com ha canviat la història

0: des d'aquelles èpoques on el València competia per guanyar la Lliga, on aconseguia també competir i guanyar la
1: de
0: Copa del Rei...
1: Sí, que,
0: sí, sí.
1: L'època de Van Gaal.
2: Recordes?
1: Ojo,
3: sí, sí, home. Mangulo, clar, Mendieta,
0: però fixa't ara, que el València lluita per no baixar, eh?
2: Però és que els quatre de dalt eren David Villa, Juan Mata, Vicente i David Silva, eh? O sigui, tres dels quatre que han arribat a ser jugadors absolutament top mundials.
3: Però aquí ja te'n vas a...
2: Silva...
3: I dos campions del
4: aquí
3: món.
4: Aquí te'n vas a una època bona, però si no fa, si no marxem tan enrere, la darrera Copa del Rei que guanyen i li guanyen al Barça, Carlos Soler, Rodrigo Moreno, Gaia en el punt àlgid, i ja si tirem més enrere, doncs en Piojo López, en Farinós Mendieta, imagina't.
0: Ho comentava abans el Gonzalo, que és una afició exigent, la de Mestalla, José Mari, el que passa és que ara ja està...
1: Exacte,
0: però tragant molt, perquè porta 12 anys en Peter Lim, que tele.
1: Bueno, però això és una cosa que no té la responsabilitat, no té la part professional del club, ni la gent que treballa al club, ni els jugadors, ni els entrenadors. I aleshores, si veus tu, no hi ha... Bueno, aquest entrenador ja porta un any i mig, no? Sembla, però és veritat que hi ha una inestabilitat molt fort, però és veritat que també és un club, una afició, que crec que s'ha de posar els peus a terra. És a dir, ha de saber on està, i quan té un equip per lluitar per coses, però no cada després de cada estiu té opció per lluitar per la Champions o per Europa League, entens? Aleshores, és veritat que això està lligat una mica amb el tema econòmic i no hi ha una identificació, està claríssim, amb el tema del president, el propietari, per dir-ho d'alguna manera, no?
0: José Mari Vaquero, parlem després del partit, que la tarda ens regali una gran victòria del Barça. Una abraçada.
1: Con los brazos abiertos, Nanu. Sí.
0: Amb els braços oberts, esperem sí que... aquest partit. Digues.
2: Una petita imatge que estem veient a l'escalfament, val? Mentre Joan García escalfa, Chesney i Livakovic es van fent passades, diguéssim, de punta a punta del camp.
0: Sí.
2: I primera pilota que envia Chesney, hi ha un bloc de pilotes al mig que estan preparats per quan surten els jugadors del Barça a escalfar, es posin a fer ja els tocs amb la pilota, ja saben on les tenen, etc. Li ha fotut un meló al mig, tocant absolutament totes les pilotes desperdigades. Segona bola que fa Chesney, envia un meló totalment lluny de l'abast de l'Ivakovic, li demana perdó, es posa a recollir les pilotes. Avui Chesney, per sort ja és tercer porter.
5: S'ha alliberat.
2: Per sort ja és tercer porter. I avui una altra pilotada que li ha tornat
3: a
2: fotre
3: ara
2: mateix Chesney.
3: Digues. Recordem que el Livakovic aquest era el porter suplent del Girona que va baixar a segona divisió l'any passat i el va marxar al gener perquè no es jugava.
2: I potser si no ho hagués sigut,
5: va
2: el Girona estaria
5: correcte,
2: primer.
5: Va marxar al gener i si no hagués continuat o hagués jugat o no s'hagués lesionat Ter Stegen, el Girona doncs, ja hauria jugat contra el Barça la primera jornada, segurament. Està clar, perquè... però jo, a mi el que em fa estar molt tranquil, sí que crec que ho hem parlat en diverses ocasions, és que amb l'arribada de Livakovic al Barça fa un pas molt important a la porteria, que Joan García tocant fusta, esperem que no li passi res, però com a mínim el Barça té assegurada la posició de porter suplent, que amb Chesney la sensació que ara només veure l'escalfar és que no ho estava.
0: Ara escoltem aficionats del València a Mestalla, però abans deixeu-me anar a Canaletes. Us he explicat que el Josep Pons havia sortit un moment de l'estudi d'aquí del centre de Barcelona, al carrer Casp número 6, que és des d'on emetem el que t'hi jugues és Barça, perquè substitut del Cristóbal a la retransmissió d'avui...
3: Qui és?
0: Tío Faja.
3: ¿Cómo? No. Sí que no.
6: Buenas tardes.
3: Sí que no.
4: Hola, Javi.
0: En la misma fuente de Canaletes, sí, el poden
6: pues,
0: veure.
6: És surrealista.
0: I ha aconseguit un quàntum de la redacció, que és el que volia ell, poder sortir al carrer amb bon so.
3: I al micro de la Sera d'Espanya.
6: Esto que sepáis que ya no os lo devuelvo, me lo quedo en casa para corregir a los domingos a Carreño y a Garrido.
0: una cosita. Luego te gusta hacer el reportero, ¿eh?
6: Bueno,
3: ¿qué haces aquí, chico, que no habéis ganado nada?
6: Es necesaria mi intervención. Voy a hacer una denuncia aprovechando los medios.
7: Uy.
6: No sé si me estáis viendo.
0: Sí, te estamos viendo al live del que te jugues, ¿eh? Porta un gos, bueno, el
6: pues,
0: tío Faja.
6: Pues resulta, es que la denuncia viene al hilo de esto. Resulta que Colboni, el periquito de Colboni, ha convertido Canaletas, por favor.
0: Sí, encara está mobres.
6: No, en obras no. Chique Rodríguez, esto es un pipicán. Esto es un pipicán. Que esto es no tener vergüenza. Esto es no tener vergüenza. Tratarnos. No, esto es una vergüenza, tratar así nuestro buque insignia al más puro estilo pipicán. Ya está olisqueando el chucho, como veis.
7: no,
6: está en posición. Está en posición porque ellos, ellos saben. Y nos han convertido esto en lo que parece. Un pipicán.
0: Pero oye, tío,
7: quiero, cama, ¿eh?
0: Pregunta, ¿puedes preguntar por qué sigue soballado y como medio en obra?
3: La y abandonado. Hola, y abandonado.
6: Hola. Quisiera saber cómo tenemos aquí nuestro buque insignia. Lo tenemos aquí esto en obras todavía. Esto es una falta de respeto al barcelonismo. Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Esto es lo peor que se puede imaginar.
6: ¡Hola! Uy, surrealista.
8: ¡Hola!
2: ¿Qué dices?
8: Surrealista. Es lo peor que se puede imaginar.
6: No, claro, es que esto es una infamia. Esto es un insulto. Esto es un insulto al barcelonismo. Pero no voy a cejar en mi empeño. Yo hoy he venido aquí a celebrar la liga.
3: Javi.
6: Hoy he venido a celebrar la liga aquí, por favor.
4: Camón, Camón aquí.
0: Al tanto el tío faja de reporter, eh.
6: A golpense, por favor.
4: Al plan,
6: me voy a permitir el lujo de celebrar la liga ya, porque esto ya está ganado.
7: Anda.
6: Yo no espero más y así siempre podré decirle a los madriles que yo ya la dije. Procedan, señores. ¡Campeones! ¡Campeones!
7: ¡Algos!
6: ¡Campeones! ¡Campeones! Hombre, sí que Rodríguez, lo de dos, podías haberlo obviado.
0: Que el reportero, cuando pregunta o hace cantar a la gente, les ponga el micro, no te lo quedes tú.
6: Pero si son extranjeros, si no saben que castellano, sé que Rodríguez.
2: ¡Campeones! Si son extranjeros, es campeolones.
3: El dueño del Chucho,
6: el dueño del Chucho, que lo he visto y se lo he cambiado por una lata de cerveza. Y bueno, anda que ha tardado en darme la cuerdecilla el tipo. Buenas tardes.
9: Buenas tardes.
6: Manifiéstate.
9: Aquí estoy.
6: Esto es una infamia lo que nos ha hecho Colboni.
9: Por supuesto.
6: ¿Por qué estás sudando como un venado en celo?
9: A lo mejor porque estamos en verano.
6: Vale. Buenas tardes.
10: Buenas tardes.
6: ¿Cómo lo ves esto?
10: Esto lo veo, una Hostia, vergüenza.
6: Una vergüenza.
10: Absoluta.
6: Bueno, pues ahora aquí un poquito más para abajo, a mano derecha, hay un juzgado. Deja de beber cerveza como un condenado que llevas todo el día y pon la pertinente denuncia, porque si no, esto no lleva a nada.
10: ¿Cuánta razón tiene usted?
6: Gracias por lo de usted. Bueno, Hostia, devolvemos tío. La conexión a los estudios centrales, que el perrillo
0: Historia
6: ahora sí...
0: Historia,
6: que
0: mi
6: el
0: señor.
6: Perrillo ahora sí creo que va a levantar la pierna.
0: Ay, gracias, ¡bravo! Tío Faja. Y de aquí a un momento tenemos al estudio, debutando como reporte al Keti Jugues Barça.
3: Canaletas es un pipicán.
0: Que encara està a moure. Seria qüestió de que les vagin acabant perquè l'afició del Barça pugui celebrar els títols aquesta temporada, que Bermúdez segur que n'hi haurà, ja que Hansi Flick en porta dos... I dos de dos en lligues, ja ha reconegut obertament que el somni és aconseguir la primera Champions. Escoltem
2: a... I precisament estem a Mestalla, que precisament aquest estadi li diem adéu aviat.
0: Sí, és la última lliga del València-Mestalla. Sí, ara ho comentarem. Deia que escoltem a Hansi Flick, ara sí, a la tele, a Movistar.
11: Good evening, Mr. Flick.
12: Buenas tardes, Flick. El València està en problema. ¿Qué partido se presenta? Va a ser un partido difícil hoy, con esta atmósfera, con este público. Pero, por supuesto, queremos hacer nuestro partido, sabemos nuestra calidad, cómo queremos jugar y lo tenemos que enseñar. Va a hacer mucho calor, hay mucha humedad. ¿Cómo puede influir en el partido el calor? Sí, sí, es increíble, hace mucho calor a las 4 jugando aquí, pero lo tenemos que hacer, tenemos que aceptarlo. No, quizá no es lo mejor, pero al final lo han decidido así y tenemos que jugar. Lamine está en la alineación, está en perfectas condiciones para jugar 90 minutos. Veremos, 90, 60, depende, pero por supuesto está listo. Rodri también está en la alineación por primera vez. ¿Qué tipo de partido esperas de Rodri y Pedri juntos en el medio campo? Por supuesto, tenemos mucha calidad en el centro del campo. También Marc Bernal ha jugado fantásticamente estos partidos, pero ahora está bien meter a Rodri desde el principio porque tiene que mejorar su físico. Y para mí, ver qué está haciendo en los entrenamientos minutos, es un gran jugador. A ver si tiene sentido lo que hacemos y es lo que quiero ver de él y de Pedri. Mucha suerte.
0: Son las palabras de Hansi Flick. Son 3:15 de la tarde. D'aquí a mitja hora comença el València-Barça a Mestalla, quarta jornada de Lliga. Efectivament, Bermú, Nil, vosaltres que esteu a Mestalla, ara saludarem el Nil que està amb aficionats, vosaltres que esteu a Mestalla, confirmeu el que diu Hansi Flick, que fa moltíssima calor avui.
2: Hòstia, si fa calor, mare de Déu. De fet, hem hagut de dinar buscant ombra, allò, però constant, a la mínima que toques el sol, hòstia, fot un calorot important. Fotre un partit avui a les 4 i quart, ole, ole, chapó. Chapó, chapó.
0: Explicava el Bermú fa un moment que és l'últim València-Barça a Mestalla, perquè l'any vinent ja estrenaran nou estadi.
3: I ara,
0: quan estigui acabat, tindrà una capacitat per a 70.000 espectadors. Per tant, avui és un València-Barça especial, enmig d'un ambient estrany, perquè l'afició està emprenyada per la poca inversió en fitxatges. Nil, què diu la gent?
7: Bona
0: Hola, Nil.
11: Suarem. Bona tarda, ens trobem amb uns aficionats del València, just aquí després d'haver fet l'àpat amb els companys d'aquest i jugues Barça. Com veieu la situació actual del València?
13: Vergonyosa, no té altres paraules que vergonyós. El mercat, la gestió, tot el que està fent l'IM és vergonyós.
11: De qui és culpa?
13: Del club, dels valencians d'abans que deixaren caure el club perquè vingui algú de fora a comprar-ho i de l'afició que tampoc ha fet tot el que tenia que fer per protestar.
11: Avui hi ha una protesta, hi haurà molta gent que no anirà al camp fins al minut 19, hi ha diversos motius de protesta. Fareu alguna d'aquestes?
13: Sí, jo no accediré entraré al camp, però no accediré a la grada fins al minut 19.
11: I gent més jove, com és el teu cas, com veu aquesta situació del València?
14: Jo és que la veig molt mal. Jo crec que este any ja mos toca baixar i això, està molt mala cosa.
11: Ens trobem amb més aficionats del València en aquesta prèvia. ¿Qué le pasa al Valencia? ¿Por qué estáis tan enfadados?
15: El mercado ha sido muy malo, 9 millones, muy poco lo que hemos gastado y hemos hecho un mercado deplorable, vamos, o sea, no hemos fichado casi nadie y lo que necesitábamos tampoco.
11: Estem molt enfadats amb la situació que està vivint ara mateix al vostre club.
16: Home, però un poquet enfadats estem,
17: fotuts, no? Estem fotuts perquè no me mereixem el que tenim ara mateixa.
11: Sí, què és el que teniu que no us agrada?
17: Pues, exacte, no? Sobretot Peter Lim, exacte, però a més tenim un entrenador que no sap dirigir a l'equip que tenim. Explotem el 20% del 100% perquè mantenga la gent.
11: Què s'ha de fer per canviar aquesta situació?
17: El primer, canviar d'entrenador.
16: Vendre el club,
17: el president. I el segon, canviar d'entrenador i un entrenador que sàpiga dirigir bé els jugadors.
11: Entrareu a l'estadi amb normalitat?
16: Sí, jo sí.
11: Animant a les bones i a les dolentes, no?
17: Jo animant a les bones, però per l'escut més que res i per l'estadi. Perquè per dirigent, vamos, estiraria si poguera. Si estiguera davant li diria moltes coses que no li agradarien.
0: Déu-n'hi-do. Anna Palet, aviam si podem obrir unes quantes estrelles, no? Perquè voldrà dir que el Barça ha guanyat i bé a Mestalla aquesta tarda.
18: Home, és que aquesta hora sí que jo crec que després de dinar i ja amb el partit a punt de començar, hi ha nervis, hi ha set, i el que no falla mai és prendre's, efectivament, una estrella d'am freda, una cerveseta feta aquí, boníssima. Així que ja ho sabeu, si voleu pel partit, pel València-Barça, obrim una estrella d'am, ens la prenem ben fresqueta, que sempre entra la mar de bé.
2: Hòstia, aquí a València amb la calor que fot, ja et dic, jo entraria de conya, eh? Entraria de conya, eh? Vull dir, avui dinant he fet una 0-0, fins i tot. Vull dir,
0: Fermín, el Barça ha d'aprofitar aquest ambient.
4: Sí, però també és cert que, i més tenint en compte com ha anat la jornada, no em sembla la típica sortida fàcil, perquè el València ve d'una situació molt dolenta, és cert que l'ambient està molt enrarit, però jugant a Mestalla solen incomodar, tampoc és un València que no tingui bons jugadors, és a dir, que és un equip que té recursos, té Danjuma, té Javi Guerra, té jugadors que et poden fer mal si tu no estàs a to. Per tant, el Barça, si surt com ha de sortir i té un xic d'eficàcia, el partit se l'emporta, però compte si no resols a temps i la cosa se't va complicant, i més amb el tema del calor, això també passarà factura sí o sí.
0: Perquè del Barça hi ha alguna cosa que et sorprengui de l'alineació o més o menys el que t'esperaves?
4: No, de fet, l'únic que em sorprèn fins i tot és Rodri, et diria, perquè m'esperava Bernal, perquè ve jugant realment molt, molt bé, però també és cert que Flick ha d'anar gestionant l'entrada de Rodri a l'11 inicial, perquè és un pilotador i a poc a poc s'ha d'anar fent amb les claus de l'equip. La resta, jo crec que ara mateix la defensa és la de gala, i el trident em sembla ara mateix inamovible, i més tenint en compte com de platòrics estan els tres de dalt. És que el trident aquest és molt molt seriós, amb Adeyemi segurament sortint a la segona meitat, i realment imagino pocs escenaris en què aquest trident no hi sigui al complet, perquè crec que a poc s'està establint i és una mica la forma de marcar segell d'aquest Barça.
0: I del València, és veritat que el mercat ha estat pobre, només 9 milions invertits, és el 14è de primera en inversió en fitxatges aquesta temporada, però tenen un jugador que a poc entenc que anirà entrant, que és Harvey Elliott, que en teoria és gran promesa a nivell europeu del Liverpool, 23 anys. És veritat que ja va estar cedit l'any passat a l'Aston Villa i no va acabar de quallar, però és un tio que el 2025 va guanyar l'Europeu Sub-21 amb Anglaterra i va ser el millor jugador.
4: Sí, en la teoria és un jugador molt potent, però clar, si el Liverpool es desfà d'ell d'aquesta forma, ja l'Aston Villa la cosa no va anar bé perquè va tenir pocs minuts i ara mateix acaba cedit al València, segurament amb el Liverpool assumint gran part de la fitxa, a mi em sembla un moviment estrany i segurament entenem que el jugador no està en el punt àlgid, per així dir-ho. Condicions les té, perquè és un jugador esquerrà molt talentós, que et pot marcar diferències, però crec que la motivació del jugador no sé si ara mateix està en el punt que correspon, però si ell està bé i compromès, identificat una mica amb el projecte, em sembla que els hi pot marcar diferències. Dimitrievski és un gran porter, Javi Guerra és un bon jugador, avui se't presentaran segurament amb un 5-4-1 amb molta gent darrere, a dalt tenen Danjuma, que és un jugador que a mi particularment no m'agrada, però sí que és cert que té velocitat, tenen Omar Sadiq a la plantilla, que avui no hi és a la convocatòria, tenen Hugo Duro, vaja, no és una gran plantilla, però crec que és una plantilla que es podrà mantenir a primera.
19: Sí, pero uno de Inglaterra aquí está en Valencia, ¿sabes?
5: Sol, mucho calor, ¿no?
19: Mucho calor, se va a quemar en dos días, va a se poner rojo.
5: Con Gordon.
19: No va bien. No, los ingleses en España no...
3: Yo voy a ver el nivel de intensidad del Valencia, si es el mateix que té quan juga el Madrid allà, tant la afició com sí. Apreta, com també els jugadors com surten de motivats, ¿no? Vull veure Mafeo igual que quan té a Vinicius davant, vull veure aquella afició increpant com ho fan quan va al Madrid, perquè moltes vegades es diu...
5: Tens algun dubte, Gonzalo? Tens algun dubte d'això?
3: Jo crec que l'estima que té el València pel Barça és superior que la que té el Madrid.
0: Sí?
3: La
0: meva sensació
4: és sempre ha estat hostil,
3: Mestalla, pel Barça. Crec que cau pitjor el Madrid que el Barça a València.
0: Aquí. Això és per Vinicius.
3: Pot ser que sigui per Vinicius, però en general,
5: si no per
3: lo que he vist.
5: Que seria al revés.
0: Has tenido miedo, Vini, en Mestalla?
19: Yo he tenido mucho miedo aquí, lo puedes ver en mi documental, totalmente empaseado.
0: Com la majoria de documentals propagandístics.
19: Todo es muy imparcial, es la verdad. Yo tengo mucho miedo de venir aquí porque es como ir a paredón, ¿sabes?
0: Ja sabeu que podeu anar comentant el partit, el que t'hi jugues Barça, a les xarxes socials del programa, al canal de YouTube. També fem el live a Facebook X i la porra del partit a Instagram. En joc, dues experiències amb un simulador de Fórmula 1 que hi ha al Casino Barcelona, si encerteu el resultat i el nom del primer golejador. Alejandra, vas controlant, què es diu a xarxes?
18: Sí, vaig controlant i la majoria pensen que serà el primer golejador Rafinha.
0: Rafinha, eh?
18: Sí, 1-3, 1-3 també, 0-3, també hi ha algun aquí, 0-6. Sí, 0-6, no sé, jo si serà, però també 0-2 i Rafinha. Entre Rafinha i Lamine és el primer golejador.
0: De fet, Rafinha avui pot fer història, Fermín, perquè ha marcat a les tres primeres jornades i només hi ha
4: tres
0: jugadors entre els que hi ha Kubala que han aconseguit marcar les quatre primeres jornades de Lliga.
4: Kubala, Cayetano Re i Cesc Fàbregas a la 11-12, que és l'últim precedent de jugadors que han mullat a les quatre primeres jornades de Lliga. Avui ho té a l'abast Rafinha, que si aconsegueix el gol Bermu serà el 50 a la Lliga, no en totes les competicions, perquè porta 80 Rafinha, però seria el número 50 a la Lliga, i ho han aconseguit en 5 jornades consecutives només dos, que són César, el mític César i Ibrahimovic, curiosament.
0: Bermu, si marca Rafinha, el pot celebrar Joao Pedro Petau, sisplau?
2: Home, evidentment, ja ho va fer el primer dia, imagina't.
4: Ja ho va fer, eh?
2: És que s'apodera de mi, o sigui, a mi el concepte Brasil desperta una sensació! Ganes de cridar, ganes de tudo, ganes de... Sabe? Você.
4: Muito você.
0: Va, pausa i continuem a la prèvia del València-Barça. Ser Catalunya, el Què t'hi jugues, Barça?
20: Què t'hi jugues? Barça! Amb Siki Rodríguez.
21: Entesos de papers?
1: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
21: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
1: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
21: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
22: La vida és meravellosa. A Manà 75 creiem que el millor sempre està per venir i cada moment és una celebració. Vine a viure, a riure i compartir amb els teus. Aquí, els records es creen amb cada most i la felicitat es serveix en cada plat.
23: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre al millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. La teva estació de proximitat.
24: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
25: I també totes les eines i ferreteria.
24: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
25: Si ets professional, troba el més proper a encat.cat.
26: Ei, com va? Com et dius?
27: Tenim un nom que el sap tothom.
26: Però d'on surts tu?
27: Tant se val d'on venim, si del sud.
26: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
27: Ara estem d'acord, estem d'acord.
26: Sí, i una estrella ens agermana.
28: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
29: Et donem aquests 20 segons de tranquil·litat per tu, per respirar. I per al teu Nissan, fins a 10 anys de tranquil·litat amb la garantia de Nissan Més. Fent el seu manteniment en un taller oficial Nissan. Consulta condicions a nissan.es.
30: Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
31: M'expliques un conte, papa?
32: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
33: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
34: Si creus que el Que t'hi jugues Barça és un gran programa i escoltes els partits amb nosaltres, et recomanem que parlis ràpidament amb el doctor de confiança.
0: Ai, 3:56 de la tarda, escolteu el Que t'hi jugues Barça a SER Catalunya, prèvia del València-Barça, que es disputarà d'aquí a 20 minuts a Mestalla. Ràpidament, Nil, recordem l'alineació del Barça.
5: El Barça que avui jugarà amb Joan García en porteria, defensa per Eric Cubarsí, Gerard Martín i Xavi Espart, al mig del camp Rodrigo, Pedri, Fermín, a dalt Lamine Yamal, Gordon i Rafinha.
0: Amb què surt el València?
5: Dimitrievski en porteria, defensa de 5 formada per Pablo Mafeo, Arnau Martínez, Pepe Ludiacabí, Jesús Vázquez, al mig del camp Otorbi, Dieng i Urinic, a dalt Javi Guerra i Danjuma.
0: Els números del partit ens els resumeix ara a la prèvia el Fermín Suárez.
35: Les dades del Fermín amb CaixaBank.
4: Inici de curs pletòric de Rafinha, qui ha marcat a cadascun dels tres partits i a sobre el primer gol del Barça a cada jornada. Són 5 gols de Rafinha de 7 rematades a porteria. Rafinha avui podria fer, com dèiem, el gol 50 a la Lliga. És el jugador que suma més sprints de la plantilla, 74 en aquestes tres primeres jornades, i avui supera a Cruyff en partits jugats amb el Barça, 181. Rodri, per cert, partit número 100 a la Lliga entre Villarreal, Atlètic de Madrid i Barça, 100 partits de Rodri a la Lliga Espanyola. Xavi Espart ja dues assistències, suma 3 partits consecutius sense baixar dels 10 quilòmetres per partit i 49 ocasions porta el Barça en 3 enfrontaments. Avui segurament assolirà la 50ena mínim.
0: La 50ena.
4: Sí, perquè 49 ocasions i el Barça sol fer una mitjana de 12-15. Doncs
0: 12-15,
4: Sí, fàcil.
0: Amb una efectivitat del 20%.
4: Sí.
3: Déu-n'hi-do.
4: Això serà complicat mantenir-ho, eh? Sempre és complicat mantenir aquestes xifres, perquè hi haurà dies de 1-0, de no sé quantes ocasions i moltes fallades, però de moment l'inici és pletòric.
0: Hi ha algun oient barra espectador que al YouTube diu que avui tenia ganes de veure De Jemi titular?
4: Depèn, és a dir, era un càlcul que era factible, considerant que després tens l'enfrontament de Champions contra el Feyenoord i que pots prioritzar sí. Que algun dels titulars del Trident sí que estigui sí o sí el dia però del Feyenoord, però ara mateix jo crec que, com deia Vaqueros, aprofitar el bon moment.
3: Jo crec que el nivell de Gordon ara mateix no el pots treure, perquè a més s'està coneixent, recordem que porta poc al Barça i s'està coneixent amb els altres dos jugadors de dalt, i crec que ara mateix Flick és conscient que aquest cap de setmana Atlético Madrid i Real Madrid han punxat i que avui és l'oportunitat per donar un cop damunt la taula a la jornada 4.
0: Clar, és guanyar tranquil·litat si el Barça suma els 3 punts avui. Recordo que dimecres debuta la Champions al Camp Nou a 7:15, horari poc habitual, 6:45, des de les 6 al que t'hi jugues Barça. Avui són titulars 4 dels 5 capitans, Rafinha, Pedri, Eric i Lamin. Frenkie de Jong no juga perquè està lesionat, són els 5 capitans, els dos primers els ha triat Hansi Flick, Rafinha i Pedri, els altres 3, Eric, Frenkie de Jong i Lamin, els han triat els companys. Nil, sorprèn aquesta tria o no?
5: Jo crec que no sorprèn, però sí que hi ha diversos missatges directes de la plantilla. Jo sóc molt jove, no sé si sí que ha passat en gaires ocasions que hi hagi uns capitans partits, és a dir, que dos els triï l'entrenador i tres el vestidor, però hi ha dos missatges. Sí. Un, el d'Eric, que evidentment ja l'havia posat Flick, per tant, aviam qui no el vota, tot i que jo tinc claríssim que es mereix ser capità, i després dos més. Un, a Frenkie de Jong Flick li va treure la capitania, però el vestidor és el segon que vota. És a dir, després d'Eric el vota Frenkie de Jong, que és un jugador que ja s'ha enfrontat una mica amb aquesta junta, no? Que si s'ha d'anar a treure la banya per algun tema ho pot fer, i em sorprèn també perquè vol dir que té molta ascendència dins del vestidor la presència de Lamine Yamal, això vol dir que el vestidor li dona pressió i que li otorga a Lamine aquesta responsabilitat que jo crec que, tot i l'edat que té, li vindrà bé per madurar encara més ràpid.
0: Què deies, Bermú?
2: No, es que digo que a mí me han dado mucha importancia. A mí me han dado mucha importancia. Otra cosa es lo que diga la prensa, ¿no? Que siempre estáis diciendo que yo no tengo. Hostia, quin golaç de futur la minya mal, nen. Mordo, perdoneu, eh. Marxo del personatge, quin xarrot ha futur la minya mal.
0: Podries passar de Frenkie de Jong al pare de Lamine per explicar-nos el gol que ha marcat ara l'escalfament en el
2: sortit? Sí, claro. Yo estaba hablando de esto. Y de repente pues ha marcado mi hijo, ¿no? Se nota que ahora he cambiado el tipo de freír. He cambiado la forma de freír. Ahora pongo más temperatura en el aceite y sale más quemadito, ¿sabes? Sale más quemado. Está muy bueno. Sale con costra, efectivamente.
5: No sé si pot ser que sí, que soledat o no, que quan xuten els jugadors del Barça, ara hi ha l'escalfament, fan la típica jugada de control passada per acabar de definir, i es van tornant a la porteria Chesney i Livakovic.
2: Sí.
5: Hi ha una diferència bastant gran a l'hora de llançar-se a aturar,
3: sí. És a dir, Livakovic es fot. Chesney, tio,
5: de veritat. No, Chesney fa vistes.
2: Bueno, sí.
5: És a dir, si va dins, és gol.
2: Chesney se l'espara una mirada, no passa res.
5: Chesney aplaudeix i li marca un gol. Sí, això sí que l'escalfament es veu. És a dir,
0: Chesney és conscient que s'ha de donar confiança als companys.
5: Clar,
0: i
5: els aplaudeix i riu. Aplaudeix i riu i Livakovic diu, tu, a mi encara no he fet aquí, vaig a intentar parar-les.
4: Fa molt bé l'equip.
0: Exacte, fa equip. Queda un quart d'hora, aviam quins són els vaticinis avui del Flaqui. Obrim els flacticinis i aviam què és el que clava i què és el que no després del partit.
6: Els flacticinis.
7: Suarem, però per la calor. Avui guanyem fàcil.
4: Ostres.
7: Al costat de Rodri, l'MVP serà Pedri. Gordon, avui ja tocaria marcar. Avui el Barça no serà el més increpat a Mestalla. Aquest guardó se l'endurà la llotja i el màxim mandatari valencianista. I una de més arriscada. Si juga els minutets, avui primer gol i primera trucadeta de Gabriel Jesús.
0: Ostres, són 5. Avui el Barça guanya fàcil. MVP Pedri. Gordon marca. Increparan més a la llotja que al Barça i primer gol de Gabriel Jesús.
3: Va sobrat,
0: si juga.
3: Va sobrat el Flaqui,
0: Primer gol de Gabriel Jesús si juga.
5: Ha acabat de dir això i m'ha dit que avui no n'encertaria cap, eh? També és veritat que s'ha posat molt bé el paper, però ha marxat i m'ha dit, Nil, tranquil, que avui podreu riure perquè no n'escoltaré ni un.
0: Ja ha arribat el tío Faja a l'estudi, eh? Com estàs?
8: Bueno, pues un poquito enfadado porque acabo de averiguar lo que es la magia de la radio. Me ponéis aquí un cuenco con palomitas sin palomitas dentro ni nada. Esto es una
9: estafa. Yo también lo pensé el primer día. Sí. Hay palomitas y no había nada.
8: La magia que le llaman los sinvergüenzas. Y otra cosa, quedan 10 minutitos. ¿No podemos hablar de la reyerta que hay en el vestuario de Lecheristán? Y sobre todo, el rendimiento de Juan Diamanté. Que ese sí que me interesa hacer un gran seguimiento.
3: Pero si ha jugado 20 minutos, Javi, por favor.
8: Ese es el problema, que os gastéis 140
3: no, yo no me he
8: millones.
3: Nada.
8: 100, sí, os.
3: No, no, no. Yo no. No, no,
8: 120
3: que yo no.
8: Millones de euritos para tener a Juan Diamanté sentadito ahí en el banquillo.
10: Hay que ir con calma, tienes que ir con calma con Jan, porque es un buen jugador y ahora le estoy poniendo vídeos del Barça celebrando y cosas así. con los ojos abiertos como si fuera la naranja mecánica, ¿sabes? Y entonces cuando esté preparado la jornada 5 o la jornada 6, yo ya voy a sacar al perro a ladrar. Entonces, mientras tanto, és un caniche.
4: Home, és cridant el pocus que estan fent de Dio Mandé, la veritat.
3: Jo crec que l'estan protegint. Que... poc a poc, que vagi entrant en dinàmica.
4: Sí. Però que és un jugador que ja ha estat tota una temporada sencera a Bundesliga, eh? Vull que no és el típic que dius, ostres, que acaba de pujar del Castilla i hem d'anar poc a poc amb ell. Ostres, a mi em sembla un jugador que ha disputat un Mundial ja, una Copa d'Àfrica, no
3: sé. El Madrid estan al·lucinant amb el nivell d'aquest jugador als entrenaments. Feia temps que no veien un jugador...
8: Sí, correcto.
3: No, per bé. T'ho dic en sèrio, es dona un espectacle.
4: Si és un vendaval, això és informació, eh?
3: Sí, és informació. Els entrenaments de Dio Mandé amb el Madrid des que va arribar ha deixat sorprès a moltíssima gent.
4: És un vendaval.
1: I per què no juga?
3: Això li tens que preguntar al Mourinho. A mi el que em diuen és que volen anar poc a poc amb ell, que l'equip estava funcionant, que l'opció Blaim i l'opció tal, que també hi ha un acord perquè Bellingham pugui estar més a prop de l'àrea rival i no digui que està tan sacrificat en defensa, però que Dio Mandé triomfarà al Madrid.
0: El Madrid va perdre contra el Betis, 1-0, va fallar un penal Mbappé al temps afegit. Per tant, si el Barça guanya avui, sumarà 3 punts ja per sobre del Real Madrid. Ha d'aconseguir derrotar el València, Mestalla, el València de Carlos Corberán, a qui podem escoltar. Corberán, entrenador del Valencia.
11: ¿Tienes antes de enfrentarte al Barça, que ha comenzado la temporada como ha comenzado?
12: Bueno, somos conscientes del nivel del FC Barcelona. Como tú dices, un equipo que tiene muchas posibilidades, ¿no? Un equipo que tiene muchos argumentos ofensivos, pero 100% centrado en nuestro equipo, centrado en lo que tenemos que hacer en el campo y centrado en que compitamos el partido.
11: ¿Y cómo consigues aislar precisamente al vestuario, a los jugadores, al grupo, de todo lo que está pasando, la situación externa, las complicaciones y los resultados que no están siendo buenos en este arranque de temporada?
12: Pues la verdad que poniendo el foco en aquello que depende de nosotros y nuestra actitud en el campo, nuestra mentalidad, nuestro deseo, la pasión que pongamos, la intensidad, es todo aquello que nosotros podemos controlar, así que poniendo la mente en lo que depende de nosotros.
11: Dentro del campo, el del Barça, hoy con Pedri, con Rodri, con Fermín, no sé cómo se para ese centro del campo en el que tienen puestas ellos, evidentemente, muchas expectativas.
12: Bueno, al final, FC Barcelona tiene en todas las posiciones del campo jugadores que tienen capacidad de hacer diferencias, tienen velocidad en los costados, tienen uno contra uno, tienen jugadores que amenazan mucho a la profundidad como Rafinha jugando en esa posición de punta, tienen un medio centro que les da mucho control de juego y también amenaza con verticalidad, pues bueno, haciendo un partido perfecto, un partido de mucha concentración, un partido donde seamos muy equipo, donde estemos muy juntos, donde nos ayudemos mucho y donde tratemos de aprovechar aquellas posibilidades que el equipo también estoy convencido que va a tener y mostrando también personalidad en determinados momentos para hacer a ese equipo que defienda, no que solo ataque, y afrontando el partido con mucha resiliencia.
0: Les paraules de Carlos Corberán, entrenador del València, que ja abans del partit està afònic, imagina't com l'acabarà. Perquè se li nota la veu cascada.
3: Té una veu Sabina, eh? Sí. Una veu com la nostra companya l'altre dia que va cantar aquí.
8: Hace 4 meses que no cobra. ¿Cómo que tendrías tú la voz?
0: Ai. Anna, pugem a un cotxe?
13: Pugem a un cotxe que a mi, sincerament, em recorda el Barça, perquè jo es veure a l'equip de Flick i penso en el motor i Power, però és que em passa instantàniament, perquè l'i Power és descobrir, gràcies per aquest
0: sobrefons. Avui té la pedrada del Francesc Rosés, el Bermúdez.
13: És descobrir una manera diferent de conduir amb la nova motorització i Power, la tecnologia exclusiva de Nissan que combina el millor de la conducció elèctrica lliure d'endolls. I això ho trobeu a Quadis Llançà, on tenen tota la gamma Nissan, des dels SUVs més versàtils fins als elèctrics més innovadors, ara amb fins a 10 anys de garantia, així que si l'estampeu, doncs no passa res. Prova'ls a Quadis Llançà, el concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de...
0: Així es fa molt difícil, tio.
9: És que se veu una mosca a vegades,
0: no? Es fa molt difícil.
14: Si Gernot Trulli hagués tingut el motor i Power, ara mateix no estaríem parlant d'uns taps de Gernot Trulli. No feia que hagués fet tant de tap.
3: Però que ja no està Gernot Trulli, amic.
0: Barça, València, València, Barça. Arbitrat el partit per Isidro Díaz de Mera, que dona aquestes explicacions.
11: ¿Cuál es la principal preocupación que tenéis normalmente los árbitros antes de cada partido?
15: Bueno, más que preocupación, pues es la típica tensión de que todo salga bien y junto con el equipo pues lo hemos preparado lo mejor posible para tomar las mejores decisiones y que el partido se dé lo mejor posible.
11: Sí, entiendo que en eso de la preparación influye mucho la preparación física precisamente y sobre todo en partidos donde hoy, ¿no? Donde hace bastante calor y donde ahí se tiene que notar para el mejor arbitraje posible.
15: Sí, como bien has dicho, hoy la calor y la humedad va a ser alta. La preparación es importantísima, la que tenemos que tener. Y luego también sumado a ello que hoy en día el ritmo de partido y la velocidad capellán que tienen los jugadores es altísima, por lo que nosotros tenemos que tener una gran preparación física.
1: Isidro, es un poco como curiosidad, ¿no? Porque antes veíamos que los árbitros...
0: Isidro Díaz de Mera, escoltemos la última.
1: Usted perdón. A los jugadores a los árbitros. Ahora, ¿cómo os hacéis? Porque hay jugadores tan jóvenes como Lamine, no sé si te tutean, tú los tuteas a ellos, se trata de usted. ¿Cómo es ese trato en el terreno de juego?
15: Bueno, yo creo que en los últimos años ellos ya nos ven también como otros deportistas y dentro del campo nos tuteamos y nos llamamos por el nombre, que no hay ningún problema. Todo ello no hace perder el respeto de una parte o de otra. Yo creo que hablando con tranquilidad y con respeto no hace falta llamarnos de usted o de tú.
1: Eso es lo más importante.
0: Ese,
1: ¿no?, que no se
0: pierda el respeto. Del 89, ¿eh? Aquest árbitre, Isidro Díaz de Mera, que tiene voz de cura, dices, tío Faja.
8: De capellán de ahí, de Caldas de Montbuí.
0: A vosaltres, Arlade, que puguem escoltar almenys la veu, perquè tampoc es mullen amb res referent al partit, però bueno, és la voluntat aquesta que té la Lliga, la Federació, d'humanitzar els àrbitres, per això demana que els mencionem amb el nom i el primer cognom, no amb els dos cognoms només, i fan que parlin abans del partit, almenys sabem quina veu tenen.
3: Sí, i que parlin també i expliquin les normes ben explicades, perquè la jugada de divendres del penal d'Mbappé sabem sense entendre molt bé com van les coses. A mi m'agrada molt escoltar-lo ara mateix, perquè humanitza tot molt, apropa tot molt, però la realitat és que el que la gent vol i segueix sense enterar-se és com funcionen les normes i per què el partit de les 4 funciona d'una manera, el de les 6 d'una altra i el de les 9 d'una altra.
4: Però és que realment no podran dir res, ni diran res. Aleshores, a mi el discurs...
5: Que ho han de dir després.
4: Que el discurs és buit.
5: Abans no, no?
4: Sí, el discurs abans, absolutament... Exacte, és que després a mi el que m'interessa és que puguem tenir un punt de pedagogia amb les jugades, entendre-les millor...
3: Roda després del partit.
4: Per exemple... Sí, o...
0: Pot acabar com el Rosari de l'Aurora, una roda de l'Aurora.
3: Antonio ara preguntant a l'àrbitre de divendres.
4: Clar, però això, amb això jo crec que encara no estem preparats, no estem en aquesta fase, però a mi prèviament no em diu res, la veritat, perquè és que no et poden aportar res.
0: Ara com sou, eh? No us agrada res.
4: Sí, però...
9: Tens un equip de gent enfadada.
0: Sí, no, Alejandra?
9: Trobo que sigui una miqueta així, no?
0: Però és que no? La vida.
4: Però si és que al final han parlat de que farà calor i de que serà exigent físicament, doncs ja, clar, ostres, i són 3 punts avui. És que...
5: Quina notícia acaben de donar. Després són útils, jo crec que abans no.
8: Tenemos que tener en cuenta que están sometidos bajo el sicariaje del Real Madrid. O sea,
3: ¿qué dices? Tarao mental, ¿pero qué estás diciendo?
8: Escucha, acabo un momento. Cuenta que son un colectivo que en portadas de periódicos ultras madridistas les han puesto una diana con nombres y apellidos. Vienen de ahí. O sea, ahora no vayamos a maquillar. La faena de esta gente es precisamente esto. Driblar a los sicarios que saben que mañana van a estar escupiendo mierda por los micros y escribiendo basura con sus plumas.
3: Yo prefería el bombo y a Cristóbal, que este señor diciéndome estas cosas. Ya os lo digo ya con tiempo, producción.
8: Eso me han traído para que no estés cómodo.
0: Pero, Alejandra, ara llegim uns quants, però molts missatges al YouTube del que t'hi jugues preguntant per la meva samarreta, és la de Ronaldinho, que ja fa temps que porto. És el Ronaldinho del Barça mirant la... pilota d'or i una bota. La vaig comprar a Vietnam.
9: Sí, m'encanta perquè els comentaris són pedazo camiseta, tío.
0: Sí, sí, sí. També per la del tío Faga, que és una rèplica de la de Wembley.
1: Locotron.
8: Me la regalaste tú, creo.
0: Puede ser.
8: Sí.
0: Puede ser.
9: Jo també vull que em regalés una samarreta algun dia,
0: Una
1: de les coses més preuades, jo crec, de Sique Rodríguez és la seva col·lecció de samarretes.
0: Sí, en tinc moltes.
5: Sí,
0: en tinc moltes. I el meu fill esteu també, com podeu observar ara mateix a l'estudi, on hem portat avui la de Anthony del Betis, mi arma.
4: Hombre, Anthony de Triana.
0: I també tenim la de Nico Williams de l'Atlètic Club, perquè són dos dels protagonistes del cap de setmana. Betis i Atlètic, que han guanyat al Madrid i a l'Atlètic.
3: Que el teu company insolà segueix sense comprar la samarreta al teu fill. Bueno, jo ho deixo anar.
0: No,
5: no, està fet en el mes de setembre. El mes de setembre ja es va dir que havia de ser per al seu aniversari, però com que era molt
3: lluny...
5: Bueno,
3: no, perquè per anar-te de vacances o per anar-te ja a la Costa Brava...
0: Exacte,
3: sí que
0: tens diners.
3: Però clar, després... Per
0: va, són les 4:13, a punt de sortir al camp els jugadors del València i del Barça, Nil, recordem amb què surt Hansi Flick.
5: Hansi Flick surt avui amb Joan Garcia en porteria, defensa per Eric Garcia, Pau Cubarsí, Gerard Martín i Xavi Espart, al mig del camp Rodrigo, Pedri i Fermín, a dalt Lamine Yamal, Gordon i Rafinha.
0: Amb què juga el València?
5: Dimitrievski en porteria, defensa de 5 formada per Pablo Maffeo, Arnau Martínez, Pepe Ludiacabí i Jesús Vázquez, al mig del camp Otor, Vidien i Ugrinich,
16: a davant. Javi Guerra d'Anjuma, just en aquest moment sona l'himne ja del València, tot preparat perquè entrin els futbolistes al terreny de joc. La part de la curva nord també es pararan fins al minut 19. La porteria que queda a la nostra dreta de la tribuna totalment buida o pràcticament buida. Ara sí, tothom de peus, salten els futbolistes ja a Mestalla.
0: Quin és l'ambient ara mateix a Mestalla? Perquè recordem que hi ha part de l'afició que farà una vaga i no entrarà fins al minut 20 a l'estadi.
16: Sí, hi ha una vaga convocada fins al minut 19, no han d'entrar, una vaga convocada per la Curva Nord, també el Moviment Llibertat i la resta de col·lectius de penyes del València. Aquesta part de la porteria, al fons dret, sí que està bastant buit, la resta bastant ple, gran ambient a Mestalla. Així sona Mestalla quan ja estan situats els futbolistes dels dos equips.
8: Qué pena lo que han hecho con este club, ¿eh?
0: Ya, muy, o sea,
8: pero qué pena,
0: muy penoso.
8: ¿Cómo han dejado que llegaran estos cenutrios y se apoderaran
0: de él? Es una lástima porque hombre, eso afecta a la liga, ¿eh?
8: Hombre, es que es que ahora no hay competición, es que ahora ¿con quién juegas la liga? ¿Con quién? ¿Contra un Real Madrid que problemas tienen como para solucionar lo que tienen dentro?
0: O sea, tú ya la das por ganada, ¿eh? ¿La liga?
8: La liga ya la he celebrado yo esta tarde con unos transeúntes.
9: Con el perro.
8: Y el chucho.
0: Es a punto de comenzar el partido, un quart de cinc de la tarde. Escolteu el que t'hi jugues, Barça, ser Catalunya.
17: I aquí a Mestalla, últim any de Mestalla, últim any del Mestalla, tal i com el coneixem, un estadi que ha albergat una pila de finals de Copa, sobretot. Mestalla, últim any de Mestalla, últim any del Mestalla, tal i com el coneixem, un estadi que ha albergat una pila de finals de Copa, sobretot, i un estadi en el que crec que tot culer, Nil, hi té algun record.
16: I té algun record de bo i de dolent, i és espectacular el que està vivint ara, amb l'11 del València recitat per megafonia i la resposta de la seva gent, xiulets als seus futbolistes, ja abans de començar el partit. Per tant, l'ambient és claríssim complicat pels futbolistes del València, que ara aplaudeixen l'arribada també de Mafeo i d'Arnau, tot preparat. El Barça, acabant de veure Rafinha escoltar les últimes ordres, se basa Joan García ara amb algun dels assistents de Flick. El Barça de blaugrana amb pantalons vermells, ara hi haurà el sorteig de capitans i tot a punt perquè comenci aquest partit, insisteixo, amb la part de la dreta de la fons de la porteria on iniciarà el partit Joan García completament buida.
17: Se saluden Diacabí, Rafinha i el senyor Díaz de Mera. El tema aquí és que, clar, hi ha molt de xiulet, hi ha molt de remor, però no hi ha molt càntic perquè precisament l'afició, que la part de l'afició que arrenca els càntics, que és la grada d'animació, està completament buida. Sí, hi ha tota una zona, diguéssim, la zona de gol on estarien la grada d'animació també al camp del Barça,
16: la curva nord,
17: està totalment buida.
0: Us recordo que podeu escoltar el València-Barça a la ràdio de tota la vida, la convencional, a la que portem 50 anys ininterrompudament d'emissions en català, des de que fa tot just 50 anys, el 5 de setembre del 76, van començar les retransmissions després de la Guerra Civil amb Joaquim Maria Puyal. Per això, aquestes properes setmanes ho celebrarem conjuntament amb Catalunya Ràdio, amb els programes Que t'hi jugues i Tot costa, i també amb una prèvia conjunta des del Camp Nou, que us explicarem, i a la que us volem convidar a compartir amb nosaltres. Podeu escoltar el partit a la ràdio de tota la vida, a l'aplicació per a telèfons mòbils, a la pàgina web de l'emissora, també en live de les xarxes socials del Que t'hi jugues, on tanquem ja la porra. Si encerteu el resultat amb el primer golejador, podeu aconseguir una experiència amb un simulador de Fórmula 1 del Casino Barcelona. És a punt de començar el partit a Mestalla. Bermu, Nil, tot preparat, però, com sempre, ja és habitual,
4: sempre
0: amb retard. Mai comencen a l'hora els partits de futbol de primera divisió.
17: Efectivament. Són i 17. Estan ja sí ara els jugadors del València disposats per servir. Servirà el València. Escolteu els xiulets de Mestalla.
0: Tant si li deu portar un rebot per la impuntualitat dels partits de Lliga, però perquè després m'han explicat que quan algú no és jugador i dirigent arriba un minut tard, s'emprenya, eh?
4: Clar.
0: Comença el partit, va.
17: Després d'un compte enrere de 10 fins a 0, diguéssim, m'agrada molt a mi veure què fa la megafonia sempre. L'última cançó abans de començar ha estat el Highway to Hell, per exemple, i m'agrada molt que cada estadi té una mica la seva manera. Escoltem, perquè és que ara mateix la té el València, no hi ha molt de
16: fuera,
17: molta possessió, sí. Però escoltem.
16: Fuera, fuera, fuera, pràcticament tothom dempeus, xiulant a la tribuna on hi ha els màxims presidaris del València. Ara calma, la torre tenia el València.
17: És Diakabi, la preta Rafinha de jugar enrere per Stole Dimitrievski. Dimitrievski en curt, intentarà sortir jugant al València, ja que per això han posat a defensa de 5, a més amb Pepelu, diguéssim, que és un jugador més mig centre, per treure la pilota. De moment tindrà la seva primera pilota al Barça, just quan arribem als 50 segons de joc, un moment en què el Barça ha trigat 50 segons de possessió, per dir-ho així, del València, en recuperar la pilota. El València intenta moure-la i seguim amb els càntings.
16: Peter Betellà.
17: Peter Betellà. Passada avui, la de càntics que sentirem.
16: I la sorpresa és que a minut 1 hi ha hagut dos o tres càntics i encara cap contra el Barça.
17: I càntics corals, eh? És a dir, sí. No estem parlant d'un sector de l'afició. Estem parlant d'un estadi, allò, a cor, a pleno pulmón. Juga el Barça, és Eric, al mig amb Cubarsí, canvi de perfil buscant Gerard Martín, arriba Pedri a rebre, la passada és un pèl fluixa, però Pedri manté la pilota i aquesta pilota arriba Gordon a la banda esquerra, intenta anar-se'n de Pablo Maffeo, avui debuten, la banda dreta, diguéssim, del València és pràcticament nova, reclamaven falta de Pablo Maffeo, que s'ha atropellat a Gordon, i evidentment és un bona tarda, benvingut.
16: Li ha explicat ja a Gordon on està Mestalla, però estava Gordon,
4: ha trigat.
16: Ha donat llei de l'avantatge a l'àrbitre, continua tenint el Barça.
17: No, Pablo Maffeo ja li hem vist dos recados. Pilota de Rodri, que avui debuta com a titular amb el Barça. Juga Cubarsí, la pilota filtrada no és bona, el tanto que recupera el València, surt escopatejat d'en Juma, surt Joan Garcia i l'envia a servei de banda. El tanto amb aquestes passades interiors que en una bona recuperació ja saben que han de sortir escopatejats.
16: Si reacciona Carlos Corberán aplaudint els seus, també ho fa Hansi Flick, és la primera vegada que surt pràcticament de la banqueta, aplaudint l'acció de Joan Garcia i demanant tensió, sobretot, als seus defenses.
3: I em diu, amics meus que estan allà a Mestalla, perdona, que la calor que fa, vosaltres companys us sabreu millor, però jo no sé quin és el Lumbreras que ha posat aquest horari.
17: És increïble, però... és increïble. Compte que entra Danjuma a l'àrea, el tanto que pot arribar el primer, pilota el segon pal, no hi arriba! Javi Guerra mantindrà la pilota al València, no, perquè és fora de joc. Hi havia fora de joc previ, però tot i així, el tanto que el València ja sap que la clau, diguéssim, per endur-se-li alguna cosa per esgarrapar el Barça és aquesta verticalitat, sobretot l'esquena de Xavi Espart i Gerard Martín, i molt al tanto.
16: Sí, i del que deieu, Gonzalo, 34 graus en marca aquí la temperatura, però estem a l'ombra, la sensació tèrmica molt més alta i tota la resta de Mestalla que no està a tribuna, tothom inventant-se, buscant l'aire d'alguna manera.
17: És un estadi antic, està xapat, per dir-ho d'alguna manera, i aquesta xapa manté la calor que no vegis.
4: Ara, té una cosa guapa, Mestalla, que és molt vertical, i això fa que la gent estigui a sobre del terreny de joc.
17: Això està molt guapo, ens costa de veure, i al tanto la Minya Mal juga enrere, Eric García li torna la Minya Mal, és dins l'àrea, molt nada, Jesús Vázquez, segueix la Minya Mal, se'n va de dos, juga enrere, és Rodri, quina paciència, quina persona, el tanto que l'ha perdut el València, no ho farà massa bé, serà novament pilota pel Barça.
4: Són les
17: molt
4: 4...
17: important aquesta pressió traspèrdida.
4: 21, 3 minuts i mig de la primera meitat, ha arrencat el partit, de moment empat a 0 sense ocasions de gol a Mestalla.
9: 3 minuts i la novament... gent a la xarxa es posa, diu que el Barça li fica fàcilment 6 al València avui.
4: 6,
9: En 3 minuts, que el tenen suficient.
17: Calma, paciència. Ara, qui té molta calma i molta paciència és Rodri, qui ha sortit a jugar amb tota parsimònia tranquil·la. Evidentment, no em refereixo a que estigui per un nivell de ritme inferior, al contrari.
4: Sang freda.
17: Simplement és el que la sang freda que transmet és una passada. I com veiem, ja comencen a haver-hi coses amb Rodri i Pedri, que Pedri segurament agafa ja molta més escala, molta més alçada, i veurem com encaixa Rodri en aquest Barça, si al final això implica canvi total de sistema o no.
4: De fet, hi ha un article avui al País que firma el Juan Irigoyen, on cita una font del vestidor que diu que Pedri estava incòmodo al lado de Rodri en la selecció. Aquest és un dels reptes, que Pedri i Rodri estiguin còmodes al camp.
17: Clar, però no és el mateix en una selecció en què, evidentment, ha de guanyar un Mundial a curt termini, en 3 setmanes o en 4 setmanes, que no pas en un Barça que té tota una temporada, diguéssim, per entrenar això.
4: És cert
17: que... Luis de la Fuente digui, escolta, jo no m'hi posaré ara.
4: És cert que Rodri és un xic més posicional que no pas Frenkie de Jong, que és més mòbil, no? Podia intercanviar més amb Pedri.
17: Pilota dins l'àrea, la Minya Mal! Gol! no en teníem. De sobte Fermín aixeca una pilota preciosa buscant Lamine Yamal. S'abracen ara un i altre perquè la passada venia amb una vibra excepcional i Lamine ja només ha hagut d'aixecar-la per damunt de Dimitrievski per marcar el primer. Marca el Barça, minut 5 de partit, València 0, Barça 1.

0: de Lamine, com l'ha celebrat el Barça, Nil?
1: L'ha celebrat amb moltes ganes Lamine Yamal, tocant-se primer de tot l'orella, fent-li a més talla, que aviam que li estaven cantant. Ha fet petons també a l'escut i s'ha acabat abraçant en Fermín, que li ha donat la primera assistència de la temporada. Li va costar trobar el primer gol a Lamine, però marca el seu tercer a Lliga. L'altre dia va marcar, avui torna a fer-ho. Només començar, s'avança el Barça a més talla. Ho ha celebrat també amb moltes ganes l'entrenador Hansi Flick.
0: Posa la música, posa Víctor, que a Lamine li agrada que soni això a la ràdio. Marca el primer del Barça. 0-1, comença bé el partit. Fermín, amb quina facilitat Lamine, amb quina suavitat ha posat la pilota per sobre de la porteria de Dimitrievski.
2: Molt sofisticat, tercer gol de Lamine en el que va de temporada, primera assistència de Fermín, primera rematada del Barça avui.
3: Se la menja el porter, clarament. O sigui,
4: i Pepelu,
3: El porter, sí, un porter de primera divisió, no li poden marcar aquest gol al minut 5 de partit. O sigui,
5: el tema també és que estàs
6: gols,
5: jugant...
6: Sí. No,
0: perquè
6: no a més
0: hi ha un que
6: lluny,
0: que marcaria Lamine, el primer.
6: Sí.
7: Lo devolvemos entonces, Gonzalo, lo devolvemos el gol, ¿o cómo va eso? ¿Qué estás queriendo decir?
3: Estoy queriendo decir que si ya sois muy buenos, encima, si te encuentras un portero que ni se mueve en una jugada así, que hasta tú piensas que se la ha comido... Pues a mí me sorprende.
7: Si tú no tienes criterio. Si estás hablando de que están sudando en Mestalla cuando vosotros estáis acostumbrados a sudar en pleno diciembre viendo a vuestro equipo jugar.
3: Pero por son sudores
8: xiula
3: diferentes.
8: Mestalla,
3: son sudores
8: diferentes. Xiula bastant Mestalla perquè ara mateix l'equip està... el València, diguéssim, està totalment noquejat. Noquejadíssim. Rep Anthony Gordon a la banda esquerra. Intenta encarar Pablo Maffeo. De moment Anthony Gordon que se'l mira. Ball de bastons entre un i altre. La passada és bona per Pedri a l'interior. Pedri que busca a Fermín. Fermín pot provar-ho. La mira!
9: Han pogut fer una sèrie de quatre passades dins l'àrea del València. Ha jugat la pilota mica en mica fins a arribar d'esquerra a dreta, on estava Lamine Yamal, que ha marcat fàcil pel primer pal. València 0, Barça 2!
0: Puja, Víctor! Marca el segon Lamine Yamal i escoltem el so de Mestalla, Nil, perquè la gent canta fora, fora els dirigents del València.
1: La gent canta fora, fora. La reacció unànime per part de tota la tribuna. Mirant a la llotja, també es crida sant a Carlos Corberán i a la resta de futbolistes. L'acció pel Barça, però és la mateixa, pràcticament idèntica, que en el primer gol. Fermín per Lamine, aquesta associació. Marca el quart gol de la temporada, Lamine, que es posa només un de Rafinha. I quin inici de temporada, Fermín.
8: Estan mirant el fora de joc de Lamine Yamal. Estan mirant un possible fora de joc de Lamine Yamal. Aviam si ens ajudeu a confirmar-ho.
0: Si és,
1: de moment no hi ha validesa
0: justet,
1: gol.
0: Jo crec que és gol.
1: De moment no hi ha validesa.
0: No m'ha semblat fora de joc. És una jugada molt semblant a la del primer gol. Assistència de Fermín. Sí. Bona definició de Lamine Yamal. A l'espera de la revisió per certificar si puja el marcador aquest segon gol del Barça. El minut 9 ha començat el partit d'una manera immillorable, perquè amb l'ambient de Mestalla tens amb els dirigents i amb el seu equip que el Barça encarrili el resultat tan aviat, doncs fa que la feina sigui més fàcil. Encara no donen validesa al gol?
8: De moment encara no, però és veritat que, clar, si a cada gol obrim una estrella, el tanto perquè se'ns escalfaran, com no.
1: Mala orella, mala orella de Díaz de Mera. Flick que parla amb el quart àrbitre. Ara sembla que li comunicaran alguna cosa. Per la reacció que veig de Flick i companyent de la banqueta, no està molt clar. Ara Hansi que obre les mans.
0: No estan repetint
1: mans,
0: la jugada de les imatges. No estan repetint a la tele.
3: No, home, normal. No estan, a mi no em sorprèn, això.
8: Repetint-ho, però aviam, el tema principal és això. És que a València estan queixant-se perquè, més enllà que això sigui o no sigui gol, o sigui, és que se'ls han passejat per dins l'àrea.
2: Sí, hi ha massa toc dins.
1: Flick parla ara amb el quart àrbitre, demanant explicacions, s'apropa a Javi Guerra i també Pepelu amb l'àrbitre, que mira i senyala.
8: I el tanto, fora de joc. Això es queda en 0-1.
0: Ara sí que està ensenyant la repetició. Té la pilota Fermín. Uf, i quan Fermín
3: amb la punta
0: impacta,
3: de la bota.
0: Sí. Sembla que amb la punta de la bota de la Lamine Yamal, però clar, la perspectiva no és la millor, la veritat.
8: te l'has de creure. És com també han passat en una pila de fora de jocs en els tres partits de la jornada, te'ls has de creure i punt. És okay.
0: Doncs fora de joc milimètric de Lamine Yamal, anul·la l'àrbitre del partit Isidro Díaz de Mera el gol, per tant, minut 11. 0-1, guanya el Barça. Palet, obrim una estrella igualment, va.
4: Home, cal obrir una estrella perquè, a més, està tan fresqueta, està tan bona. És a dir, jo quan tinc aquests nervis de veure si el gol ha entrat o no ha entrat, la millor manera de passar-los és sempre amb una estrella d'am. No falla mai, és la cervesa feta aquí. Així que ja ho saps, si estàs nerviós, si estàs vivint el partit amb nosaltres, obre't una estrella i gaudeix-la.
0: Guanya el Barça 0-1 a Mestalla, el minut 5.

0: a Mestalla, de veritat...
1: Té molt mala pinta Bermo, aquest equip,
0: Té molt mala pinta.
1: I a l'entrenador té una cara de que li queden poques, no sé si hores o dies.
2: Gonzalo, parlo amb coneixement de causa, però el culpable del que li passa no és l'entrenador.
3: No.
2: A l'entrenador li donen la plantilla que li donen.
1: I em
2: consta de bona font i fa temps que és un molt bon entrenador. Plantilla justa, la gent no té paciència i ell va demanar una renovació de plantilla i el que li han portat és molt just.
0: Penseu que avui està jugant amb dos mig centres fora de la seva posició, un d'ells de central, com és Pepelu, que és veritat que pot jugar de central, l'altre és Javi Guerra, que està jugant de segon punta a veure què rasca, però és que per la resta avui juga un jugador de la cantera
1: sense davanter,
0: que amb prou feines avui l'han fotut allà al mig a dir TTFs, de veritat, és una situació complicada.
1: I l'atenció de la grada a Bermo no ajuda tampoc als jugadors, imagino.
3: No ajuda. Com estàs criant a l'equip al minut 3, realment, quan l'equip ha de competir i ha de salvar-se, o sigui, és que realment...
1: Jo no estic d'acord amb aquestes coses, jo entenc que tu puguis queixar-te
3: del
1: duet,
3: al final del partit.
1: Al final del partit o en altres moments, però els jugadors en un partit tan important contra el Barça tenen que sentir des del moment 1 un recolzament a tu i que sigui una olla a pressió en tot allò.
3: Pedres de la teva taulada.
0: Pedri, que juga amb Xavi Espart, al tanto que el Barça ja torna a tenir el València tancat gairebé a 3 quarts de camp. És Eric García qui intenta colar-se, rep la Vinya mal, la mina amb Rodri, Rodri amb Fermín, la triangulació és boníssima, se'n vol anar Fermín, la treu Diakabí, servei de banda pel Barça.
3: És que juga a plaer el Barça, eh?
0: Sí, perquè
3: el bloc del València s'està tirant cada cop més enrere, 5-4-1, només deixen a Danjuma, però clar, el bloc està sobre passiu.
0: Recordem, estem al minut 14 de partit, eh? I això sí, podria anar...
2: És veritat que el Barça ha iniciat molt bé, però damunt 0-1. Vull dir que...
3: Sí, sí, però vull dir... 13 minuts,
0: més enllà del 0-6.
2: No, però vull dir que sembla que va 0-5 al Barça que va 0-1.
0: No, però la sensació de com tens la pilota... És a dir, ara mateix això és més situació de minut 75 que de minut 14. Que el València està tancat a veure-les venir i la sensació és que no saben ni com muntar-la.
3: Sí que entenc el que diu el Nil, que tal com va el partit, el Barça ha d'apretar l'accelerador perquè el pot deixar finiquitat a la primera meitat.
0: Oh, evidentment.
2: Correcte,
0: evidentment. Sí. I no és la primera vegada que el Barça li anulen un gol de 0-2 i la cosa no acaba bé, perquè a vegades allò que el 0-2 ja semblava que ho tenies coll avall, no? El que ha de fer el Barça és mantenir la intensitat, com està fent, de fet, perquè ja la torna a tenir Pedri buscant la Minya Mal. Avui la Minya Mal s'està fent un fart de controlar darrere de central i lateral. Era fora de joc, pilota pel València.
2: Minut 15, encara la Curva Nord no ha fet acte de presència, estava convocada aquesta protesta fins a la minut 19. Nervis, evidentment, a l'afició local.
3: El Barça, de totes maneres, Fermín, s'ha de destacar que surt als partits bastant endollat en aquest inici de temporada, eh?
4: I li està imprimint un ritme molt interessant. A mi m'està recordant l'inici que va tenir l'equip de Flick a la 24-25. No tant a la 25-26, que vam veure un Barça amb menys vertigen, però m'està recordant aquella
3: època. Que és quan va encarrilar, encadenar 7 victòries consecutives.
4: Sí.
5: És que, de fet, la temporada passada va passar diverses vegades que el Barça començava encaixant i ens queixàvem de que sí, sabien remuntar, però que tampoc calia haver de remuntar tots els partits.
3: No, va per feina el Barça de Flick en aquest inici de temporada, eh?
2: Jo crec que sí que avui també és un partit marcat al calendari, no per la dificultat del rival, i perquè a més el Barça ara té 5 partits en només 14 dies, però la punxada del Madrid i l'Atlético de Madrid li dona al Barça la possibilitat de marxar més 3 quan només portes 4 jornades, i jo crec que per això també la declaració d'intencions de Flick amb l'alineació.
0: Avui és un dia també per certificar, diguéssim, aquestes coses que han passat durant la setmana. El tanto que la té el València dins l'àrea, la treu Joan García, li pot arribar la pilota Javi Guerra, el tanto que la té dintre l'àrea, no hi arriba! El segon pal d'Acabí, el tanto que l'han tinguda penjant-la.
2: Era claríssima, s'ha dormit Rodri en el sala, Motorbi, l'ha pogut arribar Arnau Martínez, que no hi ha arribat per molt poc, i a la segona acció l'àrbitre que ha assenyalat fora de joc.
3: És una gran intervenció de Joan García, no?
0: Sí, crec que és una molt bona intervenció, perquè crec que arriba a tocar Joan García. Crec que arriba a tocar.
4: Sí, hi havia fora de joc, és cert, però en el segon pal, com deia el Nil, és un duel que tampoc pots vendre de forma tan barata.
1: Com li guanya Diakabí,
2: Rodri,
1: eh?
2: Rodri.
3: Sí, Rodri no salta amb
0: Diakabí. És un monstre, eh?
3: Sí que és una gran intervenció de Joan García, però hauria estat anul·lat un hipotètic gol per fora de joc, clar.
2: I sí que no sé si ho heu vist, però han ensenyat la repetició del fora de joc de Lamine i és per la punta de la punta de la bota.
0: Sí, però clar, tu l'has de creure, per dir-ho així.
3: Nosaltres no la tenim, eh?
0: El tanto vol allargar de Pedri, pot controlar Fermín, la punxada no és bona, se li escapa a Fermín, que si hagués controlat bé era una grandíssima ocasió, Servei de porteria pel València.
6: A la tele el gol de Lamine Yamal només l'han repetit una vegada. Si l'heu vist a l'estadi pot ser que sigui pel

0: circuit intern, que a vegades no quadra amb la imatge que surt pública a la
1: vist per
0: tele.
1: Sí, amb l'iPad aquí, que avui no hi ha televisió aquí a Mestalla, perquè Bermo pugui fer les repeticions
2: sí,
1: com li convinguin els gols. Li he posat l'iPad perquè estigui servit i content.
2: Però jo no ho estic mirant. Jo no ho estic mirant.
3: Ja
1: ha fet aquesta repetició.
3: Perquè jo aquí no arriba res.
1: No, jo ho estic mirant a la Movistar, que paga religiosament el meu pare.
4: Això, Javier, que no escolti aquesta part.
0: Us heu quedat amb el detall, eh? Amb el canal que paga religiosament el meu pare.
3: No tenia dubtes.
4: No tenia dubtes.
0: Gran
2: no, no fos cas que el paguessis tu ni el que
1: agrada. L'important i que no us heu quedat és que he posat l'iPad aquí renunciant a les meves estadístiques perquè tu puguis jouir-te amb la repetició.
2: Tu fes el que vulguis, perdona, però tu fes el que vulguis perquè la repetició arriba un minut i mig més tard.
4: Aquí. Ja comença a ser escenes
2: de matrimoni,
4: eh?
2: A mi no em vinguis a dir que es fan les repeticions, eh? A mi no em vinguis a dir, a mi no em vinguis la bota.
1: A més, avui estic enfadat perquè no m'han deixat menjar arròs.
3: Ostres. Ja m'ha anat un... Si no menja arròs, no sé.
2: Escolta, hem arribat amb cotxe i al tanto, espera un moment, que intenta sortir des de dins Jesús Vázquez. Es pensava que era Lucas Vázquez intentant entrar des del lateral fins dins, però no li ha acabat bé la jugada. Serveix un altre cop al València.
5: Molt fàcil, ho ha fet Jesús Vázquez.
1: Sí.
3: A mi m'interessa
2: el
3: de l'arròs.
2: Ell ha vist que ningú li sortia. No, el tema de l'arròs, bàsicament, és que avui s'havia de prioritzar arribar d'hora al camp, que és un camp en què s'hi ha d'arribar amb temps, i si hem arribat a la una a València, doncs jo el que no volia era anar al restaurant no sé què, no sé quantos que ha triat, no sé qui, el tanto, pilota llarga, intenta arribar, ningú. La treu al Barça, és pilota novament pel València.
6: Però si los valencianos no tienen ni puta idea de hacer paellas, hombre. Si le meten al cachofa, hombre. Si eso es mi barrio, es tiroteo. Una paella al cachofa, hombre, por favor. No,
0: va, si voleu menjar bé, aneu al Glob del carrer Casp o al del barri de Gràcia de Barcelona.
4: Home, pregunto, com heu dinat, tots vosaltres? Heu dinat bé?
7: Superbé.
4: Entrepans boníssims, i és que el Glob, ja sigui de cervesa, un Glob entre amics a Barcelona, quan diem el Glob, no només parlem de fer un beure, parlem de taules plenes, de cuina catalana, de família i de tradició, per anar-hi amb família, amb la colla d'amics, amb els que venen de fora, amb els que estan aquí, o cada dia, perquè tant que no anirem nosaltres a menjar menús de dia a dia al Glob. Això, tot això, és el que hi trobaràs al Glob, la cuina catalana de sempre, amb el sabor de tota la vida. El Glob de Gràcia brinda amb nosaltres.
0: Un bon Glob és el que s'està fotent el tio Faj ara mateix.
3: Amb la cervesa
0: i amb unes litrones.
2: Pilota de Pedri! El tanto Pedri, que juga a la banda dreta, és Lamine Yamal, quan ja acaba d'entrar, precisament, Nil, tota la nova afició, diguéssim, del València, amb ganes de cantar.
1: Sí, ha augmentat ara una mica més l'afluència de Mestalla, només d'entrar ja crits contra Peter Lim, directiva d'emissió, ara ja sí, ja hi som tots, ja hi són els que faltaven, han entrat al minut 19 i protesten des d'ara i ho faran fins al final del partit per la situació que viu el seu equip.
2: També és això, durant el partit, jugar a casa i sentir més escridassades que altra cosa és complicat.
0: Per això deia que el Barça ha d'aprofitar aquest ambient. De moment, minut 20, guanya 0-1, gol de Lamine Yamal.
2: Peter Beteia. Mentre juga el Barça, és Gerard Martín, que intenta posar-li un pèl de ritme, fent arribar la pilota directament a Anthony Gordon. Gordon, que se les està tenint amb Pablo Maffeo, perquè cada cop que toca el té mossegant. Pablo Maffeo s'ha guanyat a pols la seva...
3: Jo sé, el de Maffeo, fitxa per l'Olimpiakos al juny, crec que va ser.
2: Ha durat mes i mig, no jugava res, no comptava per l'entrenador.
3: Perquè el València també volia pressionar Arnau Martínez, perquè acabes firmant pel València i per si de casa es busquen un plan B, que és Pablo Maffeo, i no portar ni un mes.
2: Passada entre línies, la treu Diakabi, perdona. La situació del Pablo és increïble, perquè al final arribes de sobte a... Oi, espera un moment, que l'ha liada Gerard Martín. I arriba directament Otorbi, busca la pilota segon pal. Cubarsí, que la treu. Aquí està per treure les castanyes del foc a qui calgui. Quina passada, el tanto Xavi Espar, que intenta anar-se'n cap al mig, buscant Pedri. Pedri aixeca el cap, han de canviar de banda, està Lamine Yamal demanant la sol. És Rodri, Rodri que retalla, Rodri que juga novament amb Fermín. Ara sí, la pilota arriba a Lamine Yamal, voldrà entrar a l'àrea a Lamine Yamal. Intenta, que li ha tirat un pèl llarg a la pilota Fermín a Lamine Yamal, i ara sí aconsegueix entrar a l'àrea davant Jesús Vázquez. Lamine Yamal busca bona passada per sota les cames, però se l'endú de rebot. Segueix la pilota per Gordon, enrere per Fermín. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Quina
2: bèstia. Un golazo de Fermín! Lamine. Quina passada! La pilota de Lamine Yamal entre línies, intentant jugar amb prou feines per Anthony Gordon. Indetectable Anthony Gordon, que ha entrat des de l'esquerra cap al mig per jugar la pilota enrere per Fermín, que té una facilitat pel gol bestial. És un tio que jo crec que no valorarem mai prou. Quina facilitat que tens per fer gols, Fermín. Brutal. Marca el Barça, ara sí, el 0-2. Minut 22, marca Fermín. València 0, Barça 2.
0: Ara obrim una altra estrella.
4: Ens bevem una estrella d'am, una estrella ben fresqueta per compartir amb els amics i per celebrar aquest gol del Barça.
0: Com ha rematat amb l'esquerra, Fermín. Marca el Barça el segon, Nil.
1: Marca el Barça el segon, quart gol de la temporada del soldadet de Flick, que fa la seva celebració, fent també el gest de maldit senyalar-se i demostrant que està aquí Fermín. Quart gol de Fermín, ha assistit Gordon, l'home de les assistències, ara sí, ha explotat Mestalla, no ho ha fet el 14, però ho fa el 23, guanya el Barça 0-2 a Mestalla.
0: Estan deixant de ser notícia per habituals els gols de Fermín en aquest inici de temporada i les assistències de Gordon, Fermín.
7: Sí, perquè és la quarta assistència de Gordon, és el líder de la primera divisió, ha superat a Javi Hernández de l'Espanyol, i quatre assistències en quatre jornades per Gordon.
0: És que la rematada de Fermín és amb l'interior, però sembla que li foti amb l'empenya de lo fort que surt la pilota.
7: Sí, sí, sí, sí. Interior empenya, jo crec.
2: És boníssim, és boníssim.
7: I les xifres de Fermín són increïbles, perquè són 18 gols amb la dreta, amb la cama dreta, 14 amb l'esquerra, 4 amb el cap. És a dir, que ell és dretà, però és que 14 gols amb l'esquerra és una barbaritat.
0: I quants has dit amb la dreta?
7: 18.
0: 18 i 14. 18 dreta, 14 amb l'esquerra.
7: I 4 amb el cap, des que juga al Barça.
1: Sí que... Sí que són 290.
2: Tanto, el Barça jugant entre línies. Pedri buscava Lamine, no l'ha trobat, però és que de sobte comença. O sigui, de sobte la pilota la té Rodri. I Rodri posa tranquil·litat i calma i paciència i tal. De sobte la bola. Arriba una segona alçada on hi són Fermín i Pedri i comencen a un ritme diabòlic. És bestial. De veritat, com m'agrada aquest Barça. Ha recuperat Rodri. Lamine, la rematada, la treu Dimitrievski. Corner. Quina estirada de Dimitrievski. Xiula Mestalla, perquè realment la imatge que està donant el València ja només començar el partit no vindria a ser la millor.
1: És el primer córner del partit del... Sí, primer córner del partit del Barça, el València encara no ha tret cap, i és el que et deia, sí que 293 minuts de Lliga ha jugat el Barça, ha marcat 14 gols, i això que no tenia davanters.
0: La intervenció de Dimitrievski és molt bona, la rematada de Lamine Yamal amb l'esquerra des de fora de l'àrea, buscava l'Escaires, córner a favor del Barça, és partit de 0-5, si continua.
3: Escolta,
0: així.
3: Escolta, tanquem el programa i marxem. Si jo tinc que anar a Cornellà...
2: Sí, home, marxa, marxa. Això
3: està guanyat.
0: Que la gent s'ho està passant bé, però abans del córner.
2: Han xocat Rodri i Eric. O sigui, Rodri s'ha girat, no ha vist Eric i se li ha menjat. Han xocat crani amb crani, però evidentment el crani de Rodri, pel que sembla, aguanta més que el crani d'Eric, que pobre, s'ha endut la pitjor part.
1: S'ha endut la pitjor part d'Eric, que
2: queda... El nas.
1: Sí, aturat.
0: Però ja s'aixeca,
1: no? Eric. No, en principi...
2: No, però ha estat un cop dels que no t'esperes.
0: Mira, aprofitem que està aturat el partit, no té res Eric, podrà continuar jugant, per explicar una història que m'ha cridat l'atenció, Nil, quan hem preparat el partit i m'ho has comentat. El dorsal número 4 d'aquesta temporada, el d'Araujo, el porta Brian Fariñas. I et vaig preguntar, com és que no se l'ha quedat, no sé, Eric, que li quadraria més que Brian Fariñas, aquest 4?
1: Sí, pel que podem saber, pel que sabem, Eric García, per una qüestió de respecte cap a Ronald Araujo, ha decidit no agafar el dorsal de Ronald Araujo perquè considera que és un capità, que està cedit i que, per tant, es queda amb el 24, que és el seu dorsal, i veurem l'any que ve. Per cert, demanen, crec que sí que...
2: Canvi,
1: El canvi, sí, sí, sí. Estan demanant el canvi d'Eric, es toca el nas i demana el canvi. Recordem que Eric ja va tenir un problema important a la cara, que va haver de jugar amb màscara. Ara parla amb Pedri, se l'emporta el doctor Ricard. Però en marxa, en principi normal, Eric García, lamentant-se, s'abraça amb Rodri, que li demana disculpes perquè el xoc ha sigut amb el propi futbolista.
2: Absurdíssim.
1: Sí, absurdíssim. Hi haurà el primer canvi al Barça. Marxa Eric, marxa conversant amb normalitat amb el doctor Ricard Pruna. A mi, des d'aquí, no acabo de veure-li sang. És un cop a la cara.
0: Té com si... té el nas tort. Sí. A la punta té el nas tort, com si se li hagués trencat el tabic.
2: Es pot haver trencat el... Sí.
0: I ell s'assenyalava clarament el tabic nasal. És un cop de cap. Evidentment, Rodri no el veu. Està d'esquena i quan es gira xoca amb el seu cap contra el nas d'Eric García, que se n'ha anat bé caminant, però assenyalant-se el tabic nasal. el té tort i per això entenc que el substitueixen.
1: El cop de cap és espectacular. S'han abraçat entre els dos, marxa Eric caminant amb el doctor Ricard Pruna. Entrarà al minut 27 de partit Jules Koundé, pendents de l'estat Eric, que recordem que ja va tenir un problema a la cara la temporada passada, que va estar jugant molt de temps amb màscara i després va allargar-ho per superstició.
2: El Barça ara està jugant amb 10 i clar, sí. aquest temps de jugar amb 10 ara mateix és Cubarsí lateral dret, Rodri i Gerard Martín centrals i Xavi Esparta evidentment van d'esquerra.
0: Sí, Rodri juga moltes vegades de central, sí. Ara faran el canvi, sortirà Koundé per Eric García quan surti la pilota. Minut 27, primer canvi del partit, obligat per la lesió d'Eric García, que esperem que sigui el mínim possible. Haurà de tornar a jugar amb màscara segurament. Em deies que al final va acabar jugant-hi per superstició.
1: Sí, perquè estava còmode, li estaven anant bé les coses i va decidir, fins que no estés segur del tot, acabar jugant amb la màscara. Veurem què passa, perquè clar, ha tornat a rebre el mateix lloc. Aviam què succeeix amb Eric García, que s'ha quedat amb el 24, perquè considerava que el 4 és d'un capità, que és Ronald Araujo, i com que no està venut i està cedit, doncs l'any que ve ha de tornar.
0: Doncs és interessant, eh? No agafa el 4 sí. Eric García per respecte a Araujo, que és encara capità de la plantilla i formalment jugador del Barça i potser torna la temporada vinent.
6: Bon company.
7: En la línia del professional que és Eric i de la visió col·lectiva que té en tot moment.
3: I jo crec que a partir d'avui jugarà sempre amb màscara ja, eh? Ja no se la jugarà més.
4: Sí, sí, a les xarxes diuen n'has trencat segur, eh?
0: Sí.
3: Era malvinda.
0: Com tort.
4: Oh, wow.
2: Per cert, aquí pausa d'hidratació, eh? Ja hi ha el canvi, diguéssim, aprofita per entrar Jules Koundé, que tindrà 2-3 minuts per poder escalfar almenys una mica sobre la gespa. Al tanto, la xiulada de Mestalla, novament, estan... Però fins als nassos, eh?
5: Sí, crec que així no es pot competir, eh?
1: No, és espectacular. Jo estic molt d'acord amb el que dèieu. I és que abans de baixar de l'autobús ja els estaven escridant.
0: Escolta,
1: la reacció és total. Ple de cartolines.
2: Mocadurada estil Barça 2000, eh?
1: Sí, cartolines grogues amb el Lim Go Home. Es llegeix des d'aquí, n'hi ha per tot a l'estadi. Ara, evidentment, des de la Curva Nord també amb aquests càntics, però és que és tothom ver-m'ho cansat de la situació. Hem escoltat els espectadors, els aficionats que ho deien abans del partit, però també per als jugadors i per al cos tècnic ha de ser realment complicat conviure en aquesta situació.
2: És que és un... una situació... Digues.
3: Ràpidament, un jugador, per exemple, com Arnau Martínez o els fitxatges d'aquest estiu que han vingut al València, han apostat per deixar la seva casa, per vindre al València, tenen algun tipus de clàusula en els contractes per si de casa el València baixés a segona?
1: Amb això jo crec que són casos cada futbolista firma el que firma, però jo, si fos un jugador i vinc al València, m'asseguraria de tenir-ho molt ben lligat i jo crec que qualsevol jugador que vingui al València ho ha de tenir lligat, no sé si té resposta.
3: Bastant bé.
7: Sí.
4: Bastant bé. I és que la situació del València a mi em comença a recordar una humitat. Una humitat d'aquestes que se't generen a casa, que comencen a donar problemes.
0: Millor que el Cristóbal, eh?
4: I a mi... No ho sé. Si vols te'l comparo amb Estrella d'Am, però és que a mi em recorda a una humitat. I quan parlem d'humitats, jo sempre penso en Murprotec, perquè l'humitat pot afectar els teus habitatges, greument també a la teva salut i a la de la teva família, poca broma. Parlem d'asma, parlem de bronquitis, al·lèrgies, en fi. Pitjor que la situació del València ara mateix, una infinitat de problemes que es produeixen de tenir humitats a casa. Per tant, confia amb Murprotec, que són el número 1 en tractaments antihumitats, en diagnosi, assessorament, execució i seguiment de tractaments antihumitats definitius en la tecnologia més avançada per un equip d'experts Murprotec.
0: 30 minuts de partit a Mestalla, guanya el Barça 0-2, el primer l'ha fet Lamine, el segon Fermín, pel mig l'àrbitre anul·lat per fora de joc a instàncies del VAR, un altre gol de Lamine Yamal. Hem vist ara una conversa de Hansi Flick amb Isidro Díaz de Mera, no sé si precisament li estava preguntant per aquesta qüestió, perquè feien com un gest així de que era per molt poc el fora de joc de Lamine Yamal al gol anul·lat al Barça.
1: De fet, encara estan conversant, Marcus Sorg també, amb Díaz de Mera. Crec que hi ha un dels delegats del València, estan demanant explicacions d'alguna cosa tant Flick com Marcus Sorg, i ara li diu que recordin per la següent. Recordem també que ha marxat fa uns minuts Eric García amb un cop molt fort al nas, visiblement el nas afectat pel que hem pogut veure, i ha entrat Jules Koundé.
0: I dile que se vaya, que Antón està allà ara.
1: Sí,
2: efectivament, dile que se vaya, totalment. És que, de veritat, és un constant repertori de càntics. Avui s'estan oblidant, no se n'han oblidat òbviament a la prèvia, però del puta Barça i puta Catalunya, que és un clàssic aquí.
7: Una mica dile que la quiero, Bermú.
2: Greatest hits, el dile que la quiero de
7: Mestalla
2: és puta Barça i puta Catalunya.
4: Avui tenen feina de càntics.
1: Ara canten que estan fins a les parts, també. Avui serà un recital, això de tot el
2: que... Qué gana tengo de venir aquí, a mandarlo todo para abajo, ta, ta, ta.
0: Home, ara mateix el València està en zona de descens, Vini, el València en zona de descens a segunda.
2: Voy a hacer una venganza yo, voy a hacer yo una segunda tapa aquí. Voy a hacerlo, claro que voy a hacerlo. Al tanto que la perd Rodri, però què ha passat? Quina mà de Joan García! Quina mà de Joan García! L'àrbitre diu que no hi ha penal! El reclama Mestalla! És que hi ha hagut doble pèrdua, una de Koundé i una de Rodri, que dius, ostres, però nois, traieu la pilota d'aquí, per favor! Doncs s'encarava d'Anjuma davant de Joan García, reclama penal Mestalla, però quina mà novament de Joan García! Un altre cop una mà espectacular de Joan García.
1: Providencial Joan, que després d'un mal rebuig de Rodri s'havia tornat a quedar per segona instància d'Anjuma. Juma davant de Joan, l'ha salvat en Juma, reclamava penal a València, ja juga, però el Barça més talla.
0: Això és el que ha de vigilar el Barça, que sí. Una jugada d'aquestes posa el València al partit, és una doble errada, primer de Koundé, després de Rodri, la intervenció Fermín de Joan García és espectacular.
7: És molt bona, però és cert que en primera instància és Koundé amb Gerard Martín, jo crec, no? Que no s'entenen.
2: Sí, no s'entenen.
7: Però fins i tot et diria que és bola pel central, és a dir, aquí el lateral no ha de fer res. O sigui, la primera sensació era que el central ha d'estar més ferm i de refusar-la de primeres, però és cert que ha estat un error en cadena.
2: S'ha de dir que l'únic que veig realment en forma de tots els defenses que tenim aquí és Cubarsí. L'únic que veig al 100%. Quina bola de la Minyamal, no hi arriba Rafinha. Pilota per Dimitrievski. És l'únic que aquí veig realment al 100% i en un estat de forma i de gràcia increïble.
0: És que ara a risc de quedar com un carca i ser vell,
4: ui.
0: Voleu dir que no és incòmode jugar amb les trenes, amb les rastes que porta Koundé? Són molt llargues,
2: Ja no és tant per les rastes.
4: No, sí, jo
1: per el que veig que fa el camp...
4: Va molt bé, No, però sí? Va molt bé, sí, perquè com que recull i no es mouen.
0: És que
4: gens.
0: Són molt llargues, Li ha crescut molt el cabell a Koundé.
4: Però igual d'incòmode que és el cabell de Koundé. Clar, exacte.
2: I no és el cabell de Koundé. Sí, és més incòmode el cabell de Cucurella, potser, no?
4: Sí, 100%. Sí.
0: Hi havia un seleccionador argentí, Passarella, que obligava els jugadors a tallar-se el cabell.
7: Sí, sí,
0: Batistuta, Caniggia, el van haver de tallar tots.
7: A portar-lo així com
0: estic militar.
2: Perquè deia que molestava. Novament, no ha sabut què fer, ha dubtat Rafinha, pilota que surt per línia de fons, però és que el València està tan enfonsat enrere que en qualsevol moment una passada trencada a l'espai pot ser gol. Qualsevol.
7: I molt bé Rafinha, perquè molta gent diu, ostres, és que quan l'equip rival està en un bloc baix, tu no pots generar ruptures. Això és mentida. Sempre hi ha marge en l'últim terç per generar-les i prova és la darrera de Rafinha i molt bé es para amb la bola picada.
2: Una cosa que, per cert, m'acaba d'agradar, un petit detall, que és que a Lamine Yamal li han dit que no entri tant a pressionar dins l'àrea, perquè a vegades, clar, encara no han servit els jugadors del València i ell ja té gana d'anar a pressionar. I això almenys és una cosa que m'agrada. Coi, que Lamine Yamal tingui gana de pressionar, de defensar cap endavant, em sembla una bona imatge, la veritat.
1: I ara Corberán, que es desespera amb Danjuma, dient-li que es posi per darrere del davanter quan el Barça surti amb la pilota per tapar a Rodri, i Danjuma, doncs, que fa cas omís.
2: Però és que, a més, Danjuma, tu que l'has vist al Girona, no vindria a ser el personatge més dòcil del món. Hi haurà fora de joc de Fermín, però al tanto, perquè tot i així és el jugador que intenta arribar a la porteria, pegada de Dimitrievski, és fora de joc des de fa estona. Sí, si és que ho he vist jo des de fa estona, per què deixes que corrin 40 jugadors?
1: Perquè per alguna cosa narres l'any del 50 aniversari de les narracions en català, perquè ho fas molt bé.
2: Bueno, ja, però
1: el futbol millor.
2: No em feis la pilota. Però de veritat, o sigui, és que...
1: És la norma, Vermo.
2: És fora de joc de mig metre, es veu claríssim.
7: Sí, era molt clar.
2: És claríssim aquest joc, aquest fora de joc. Talla'l, no passa res.
7: Sí, sí. Sí, s'ha de tenir personalitat.
0: Bueno, és el que diu moltes vegades Iturralde González, que la tecnologia ha provocat que els àrbitres siguin més covards al camp perquè són més conservadors.
2: A més, Dimitrievski i Diakabi anaven a servir a gairebé mig del camp on ha sortit Fermín arrencat, i l'àrbitre directament ha anat a pintar la línia d'on cal. I clar, evidentment, Mestalla, que està d'un rebot bestial. És que intenteu, sisplau, no escalfar més el personal, que prou emprenyada està la gent avui. Juga Koundé, ha recuperat Diakabi, servei de banda pel Barça, serveix ràpid, Jules Koundé, enrere amb Lamine Yamal, Rodri amb Lamine. Veurem ara, estarem pendents de l'estat d'Eric Garcia, que evidentment ha sortit pel seu propi peu, perquè jo crec que s'ha fet mal al nas i es pot haver trencat el tabic, i per tant, potser amb una màscara, però aviat ja pot tornar a jugar, però clar, haurem d'estar pendents de què té. El tonto, el detall de Pedri ara per anar-se'n de Pablo Maffeo. Pablo Maffeo, pobre, està perseguint pilotes com pot. Però la pilota ja arriba a Rodri, I ja el canvi de banda arriba per Lamine. Lamine intenta des del vèrtex entrar a la paret amb Fermín, és boníssima. No aconsegueix anar-se'n de Jesús Vázquez, que directament ha de treure la pilota com pot. I a peus de Cubarsí, novament Ramó a Mestalla. Juga Rodri. Rodri des del mig del camp, posant-hi tranquil·litat. La pilota de Cubarsí és boníssima. La paret és bona de Lamine Yamal. Li cau la pilota a Lamine Yamal, fora! Intentava anar-se'n Lamine Yamal amb el petit rebot sobre Pepelu. Ha aconseguit endur-se la pilota, però la rematada pel primer pal no ha trobat porteria.
0: És que el Barça guanya 0-2, ja han anul·lat un gol que hauria estat el tercer. Ara ha tingut una ocasió clara de Lamine Yamal. La sangria que et pot fer el Barça avui a Mestalla és tremenda, Fermín.
7: És que el tema és que no els pressiones, per tant, Rodri i Pau Cubarsí tenen marge per ficar pilotes dins i després a tres quarts, tant Lamine com Fermín com Rafinha estan dolços, combinen molt, molt ràpid, pressió post-perdo molt bona. El València ha donat 30 passades, 30 passades.
0: 4-55, escolteu el que t'hi jugues. Barça, Ser Catalunya, minut 37 a Mestalla, guanya el Barça 0-2, han marcat Lamine i Fermín i podem avançar, Nil, què és el que té Eric García?
1: Sí, té pràcticament el mateix que va tenir el novembre quan es va fer mal al camp del Bruges, una fractura nasal, s'acaba de fer Eric García, el mateix, insisteixo, que es va fer al camp del Bruges, va poder participar en els següents partits amb una màscara, que en principi és el que haurà d'utilitzar per poder jugar, pendents de si hi ha alguna diferència o no, perquè és la segona vegada que té aquesta lesió, però Eric García s'ha hagut de substituir, té una fractura nasal, mateixa lesió que ja es va fer al novembre al camp del Bruges.
0: Aquella vegada quan va tardar en tornar a jugar o va fer de manera immediata?
1: Jo, pel que tinc, va fer-ho de manera pràcticament immediata amb una màscara que li van fabricar feta a mesura als serveis mèdics i crec que va perdre's només un partit.
0: I després va jugar amb màscara durant unes quantes setmanes, sí. I la va mantenir per superstició.
1: Sí, la va mantenir pràcticament fins a finals de gener. Si no vaig equivocar, fins a finals de gener. Li havien recomanat un temps. Ell, fins que no va estar segur al 100% de que se la volia treure i estava convençut i no tenia por, no se la va acabar traient. Veurem què és el que passa en aquest cas.
7: De fet, Nil, n'has trencat contra el Bruges i ni tan sols sí. Va estar un partit de baixa, eh? És a dir, a la següent jornada contra el Celta.
2: Ui, que bé que tren la pilota, Rodri! Al tanto, la pilota de Rodri era boníssima! Talla, Jesús Vázquez, la passada de Fermín! La manté el Barça! És Lamine Yamal! Lamine Yamal, que intenta anar-se'n. Segueix per banda dreta Lamine amb diversos rebots, però que bé, de veritat, quina masterclass per treure la pilota de Rodri. Juga novament Fermín, es vol colar Koundé. Fermín intenta anar-se'n, sol d'entre tres. Fermín, quina parada Dimitrievski, la bola al pal. Aturada brutal de Dimitrievski, pilota al pal. Xiula novament Mestalla, la treu el València. Quina jugada de Fermín, la mare de Déu.
0: És Fermín o Ronaldo?
1: Espectacular la jugada acaba de fer Fermín.
3: El que fa Rodri abans, per mi, és d'un nivell futbolístic molt alt.
0: Que la jugada que s'ha cascat el Barça ara mateix és espectacular. Des de com treu la pilota Rodri fins com finalitza Fermín.
7: És que Fermín, a camp obert és potent, però és que en espai reduït també.
2: És Sergio Busquets amb un DRS. És una passada.
3: Tampoc ajuda la passivitat del València, que està mig caminant pel camp.
7: Entre tres no pot marxar també Fermín dins de l'àrea.
0: Ara,
7: això...
0: marxa utilitzant les dues cames,
7: Sí.
3: Bueno, i el gol ha sigut amb l'esquerra.
0: Sí, sí.
2: A mi és que... Si arriba que va en gol. Mare de Déu, Palet.
4: A mi aquests moments de Fermín ja em comencen a semblar inoblidables. I sabeu què és també inoblidable?
7: A veure.
4: Les experiències que t'està regalant CaixaBank. Hombre. A veure, atenció. Hi ha sortejos, prebendes d'entrades i descomptes. Tot això a CaixaBank Experience, però sense la E. És a dir, Experience, saps? Per qui vulgui buscar, Experience sense la E. @experiencecaixabank a les xarxes, descobreix què t'ofereixen, moments inoblidables com els que ens està regalant el Barça, tot plegat. Si vius una experience, mai no l'oblides.
3: Quin recital, Palet, estàs donant avui, t'ho dic en sèrio,
0: Ja no cal que torni el Cristóbal.
3: No, del millor que he vist.
0: Ens el podem estalviar, el seu salari.
4: No poseu en problemes.
3: El bombo, el lo toca mejor este señor aquí al lado.
0: A ver cómo tocas el bombo, tío, faja tú que tienes experiencia.
6: Yo lo que quiero saber es cómo se siente el valencianismo por una voz autorizada, como es el periquito este que también se le orinan en la tez y lleva toda la vida aguantando de la misma situación que
0: me
6: los
0: encanta valencianos. La mirada de la Alejandra. mandra quan parla del tio Fanja.
8: És que clar, o sigui, és al·lucinant.
0: Però es coneixen de fa anys, eh?
8: No, no, ja suposo, ja sí, perquè si no, vamos.
3: Lo peor es que es con el que mejor me llevo d'aquí, o sea que tengo muy buena relación con él.
0: Perquè els dos teniu bon cor.
8: Sí. Vale, vale.
6: Como voz autorizada.
8: Però tu abans li has dit retraso mental o
3: no? No, no, no.
8: Que ho has dit, t'ho juro.
3: Tampoc ens passem, tampoc ens passem. No, jo no he dit
4: això. Cariñosament.
3: Tarau mental, he dit. No, no.
0: Tarau mental.
8: Sí, senyor. Superdiferent, vamos.
0: Per 41 minuts de la primera meitat, amb Mestalla guanya el Barça 0-2. Bermú.
2: I torna la pilota per Koundé, juga amb Lamine, paciència del Barça, que té el València tancadíssim. De fet, ara hi ha hagut una jugada en què Arnau Martínez, jo m'imagino el pobre acabat d'aterrar aquí a València, de sobte controla una pilota sota molta pressió, perquè evidentment te l'han passada malament, has de jugar enrere amb Dimitrievs, que amb el porter, i tots són xiulets, i és com, però sisplau, animeu-me una mica. Pilota novament de Xavi Espart, que li arriba la pilota a la banda, la remata de Xavi Espart, se'n va fora, servei de porteria pel València, amb un Dimitrievski que té les botes girades.
1: Sí, bueno, les botes als peus directament, li està costant trobar sortida a Dimitrievski, i el Barça, que té el partit on vol, avui visiblement tranquil, Hansi Flick.
2: A més, ara serveix Dimitrievski. Novament s'anirà a buscar, evidentment, la banda dreta, buscant el salt de Pablo Mofeo sobre Xavi Espart, però clar, a Xavi Espart arriben a ajudar-lo Pedri, Gordon i fins i tot si apropa una mica Gerard Martín, i és que el València està el pobre Mofeo i el pobre Arnau Martínez, dels dos allà sols, intentant lluitar una pilota, que és que, de veritat, és com prepareu alguna cosa.
0: El Barça està jugant gairebé a plaer, està guanyant amb comoditat a Mestalla. Ara han ensenyat la repetició d'una de les ocasions que ha tingut Lamine Yamal, la gran aturada de Dimitrievski, i expliquen a la tele, amb la gràfica, que ha rematat a 103 km per hora, Lamine Yamal. Tros.
2: I un altre detall de Lamine Yamal, que juga enrere amb Rodri. Rodri canvia per Pedri, cercle central. Intenta ara aprofitar el Barça, que té metres per córrer. Juga Xavi Espart amb Anthony Gordon. Surt el pas d'Arnau Martínez, al tanto Anthony Gordon davant d'Arnau. Ve Pablo Mofeo també a l'ajuda, per tant ha de jugar enrere Anthony Gordon amb Xavi Espart. Espart amb Rodri, Rodri insisteix per banda esquerra. Juga amb Pedri, Pedri des del vèrtex, buscant Anthony Gordon. Pedri i Gordon davant d'Arnau i Mofeo. Gordon torna a jugar amb Pedri, Pedri troba el mig a Rodri. Rodri que es gira, se'n va, ho
0: qui,
2: fa fàcil,
0: qui?
2: Juga enrere, Rodri, juga enrere amb Gerard Martín, la passada de Rodri és per Rafinha, que ha baixat a rebre, Rafinha que juga a banda esquerra buscant Anthony Gordon, Anthony Gordon ara s'intenta entrar a l'àrea, intenta insistir el Barça novament i posa paciència i normalment torna enrere, juga amb Pedri, Pedri amb Rodri, el canvi de banda és curt,
0: qui?
2: Ha tret la pilota Filip Ugrinić, la passada de Rodri que no ha trobat... El canvi de banda.
0: S'ha tancat el mercat. Crec que avui no hi és, a Mestalla, Deco, oi? Està de vacances.
9: Home. No estoy. Yo, Rodri, estoy viéndolo por la tele.
1: On estàs?
9: Por la televisión.
1: On estàs?
3: Estás en Brasil, en una playa, fijo.
9: Estoy en un lugar indeterminado. No puedo hablar de mi posición.
3: ¿Por qué no puedes hablar?
9: Porque estoy...
0: Es con Rodri.
9: Con una caipirinha.
2: Juga Pedri novament amb Rodri. Rodri, I? Amb Anthony Gordon, Rodri, Rodri a la dreta, juga amb Lamine Yamal, al tanto Lamine Yamal, s'incorpora Fermín, que rep la pilota indetectable, a la centrada, no hi arriba Rafinha, sí que hi arriba Pedri, la rematada molt forçat, se'n va fora.
7: Us dic una cosa, és a dir, el València està molt tou, és cert que està passiu, però el Barça li està injectant un ritme espectacular, o sigui que el Barça tant se val si li vens a buscar o no, que ells hi ha mobilitat, hi ha combinació, són agressius amb la pilota.
0: Clar, és que podem posar el focus en el rival, no? L'altre dia contra l'Elx, el Barça guanya 0-5, no? És que serà un equip dels que possiblement baixarà de categoria. Després contra l'Atlètic Club, ui, és que amb Terzic els hi queda molt. Doncs mira l'Atlètic Club ahir, 3-0 a l'Atlético de Madrid, i el Barça el va guanyar còmodament, perquè van ser dos gols que podien haver estat 5 o 6, i contra el Rayo lo mateix, 5-2, el Rayo ahir fa una remuntada i acaba guanyant el seu partit, vull dir que...
7: Ho has d'aprofitar. Sí.
0: Exacte.
7: I el Barça ho aprofita.
0: Que el Barça minimitza també els rivals.
2: Bueno, però perquè Sergio Camello sembla Ronaldo, també.
1: Per cert, 7 d'afegit en aquesta primera meitat a Mestalla.
0: És normal, perquè hi ha hagut la pausa d'hidratació, fa molta calor avui a Mestalla, la lesió d'Eric Garcia, que com ens ha avançat el Nil Solà, té una fractura al tabic nasal, substituït per Koundé, és a dir, hi ha hagut diverses accions que fan que el descompte sigui de 7 minuts, molta estona.
4: És que jo crec que bàsicament el Barça ara mateix és una motorització i power, és 100%. A dir, la tecnologia exclusiva de Nissan que combina el millor de la conducció elèctrica i lliure d'endolls. Aquadis llança tota la gamma Nissan, el SUV més versàtil i els elèctrics més innovadors amb fins a 10 anys de garantia. Ja saps que els pots provar a Aquadis llança al concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
10: Sant Boi. Ha dit Sant Boi.
4: Vinga, ja pots anar, ja li pots passar.
6: ¿Cuántos futbolistas aquí están hoy triunfando por el Marqués del Cuero? Exactamente. O sea.
2: És que, al tanto, no, la minya mala centrada d'exterior, la treu dia Cavi. És que el València no té cap pla. O sigui, la sensació és que no tenen ni pla.
10: No, jo crec que és que estan completament superats pel Barça.
2: Haga usted lo que pueda.
3: Sí, una pregunta, però... sincer culer. El Marqués del Cuero, ¿quién es?
7: Xavi.
3: Ah, vale. Vale.
7: Doncs mínim 3, tio Faja, no? Sí.
3: Home,
7: i estaràs content, Xavi, no? Que aquí tens un gran defensor teu, el tio Faja.
2: Home, i tant. És que, a més, poc se'm reconeix a mi. Poc se'm reconeix.
7: Això és veritat.
2: Perquè qui ha posat el Rafinha a canvi de posició? Qui va posar el Koundé al tanto de la pilota centrada? Dimitrievski. Qui va... Mira. Surt Dimitrievski, ha fet falta Pau Cubarsí. Serà groga per Pau Cubarsí. Crec que no calia.
1: És la primera groga del partit. La veu Pau Cubarsí per interceptar a Dan Juma quan Dimitrievski intentava llançar la pilota ràpida. L'ha fet caure per darrere. Primera groga per Pau Cubarsí al 48 de la primera.
7: Crec que és per inèrcia,
2: no.
7: Se la menja perquè tampoc s'espera que l'enviament de Dimitrievski sigui tan dolent. I per fi s'ha mogut Dan Juma, també. Demaneu un desig.
3: És culpa de Dimitrievski per tirar molt malament, no?
2: Sí, de veritat. O sigui,
7: no, però...
2: Ha fotut tal meló.
7: Però és que no l'ha enganxat bé. És a dir, jo crec que vol que guanyi una mica més alçada i no l'ha enganxat del tot bé.
2: Pilota a la banda dreta, jugarà el València, ho fa Mafeo, enrere amb Arnau Martínez. Dos que de sobte els han plantat aquí com bolets i els han dit vinga, feu el que podeu a Normandia. Juga i s'està complicant la vida Dieng, acaba obrint a banda esquerra, intenta arribar la pilota a Ugrinić, un dels pocs migcentres que realment el València té allò...
10: Que és migcentre.
2: Que és migcentre. Sí. Perquè al final, quan al mig del camp poden jugar doncs, Pepelu, Ugrinić i Javi Guerra, doncs encara funciona prou la cosa. Però és que, clar, els tens perdigats pel camp intentant fer tot el que poden.
7: I donar-li la bola a Dieng, mal negoci, eh? Vull dir, de migcentre sí, jo el canviaria, sí. Perquè és que Dieng és de destrucció.
2: Compte, només. Pilota llarga, intenta anar-se'n d'en Juma! Joan García, que treu la pilota. Que fàcil li han posat ara a Dan Juma per intentar trobar aquesta rematada. Segueix Ugrinić des de la banda esquerra. Ugrinić busca la centrada, la treu Rodri, serà córner.
3: Bona parada.
1: Bona parada, Joan García.
7: Molt Joan bona García, intervenció, 1 contra 1 de Joan García.
2: Ja en porta dues de ben bones, eh? És que és un porter que ha d'aparèixer poc, però quan apareix és realment important.
10: Sí, perquè el València n'ha tingut 3 de clares, eh?
6: ¿Cómo se está famoso?
7: Marxant
6: no
7: fàcil,
6: sé de què me hablas, Javi. No sé de què me hables. Jo és que per quedar-me bien conmigo mismo, por no sentirme sucio, daría otros 25 millones.
2: Penjat directament al segon pal, fàcil per Joan García, que ja s'aixeca intentant buscar el contraatac. Juga amb Lamin. Lamin que intentarà buscar allò que aixeca una mica la mirada i busca Rafinha. La passada és bona. Aviam si arriba Rafinha. Sí que ho aconseguirà, però un pèl oberta. El tanto que Mafeo ha atropellat Rafinha. L'àrbitre diu que és córner, però jo crec que potser ens hi estem un minut revisant. No ho sé.
7: Quin sprint de Rafinha de 50 metres. Sí.
10: La sensació directa és que ha anat al límit, Mafeo.
2: Sí. Sí, sí. Ha anat al límit, Mafeo. Sí, sí. Jo crec que toca bola, però el tanto que ha anat molt al límit.
7: L'esprint de
2: Rafinha que toques pilota,
7: és ben bé de 50 metres, eh?
3: Sí.
6: Un atleta.
7: Descomunal.
2: Penal.
10: No. Ha revisat i ha donat porteria. Sí.
6: Eso que
2: però un moment, si és porteria...
7: És penal com una casa.
2: Si és porteria, és que és penal.
6: Vamos, eso es una tuneladora.
3: Això és penal.
6: Eso es una tuneladora.
2: Però un moment, és a dir, el que no pots fer, és a dir, això és lo típic que és o penal o córner, perquè si la pilota l'ha tocat Pablo Mafeo, no, és córner. Si et diuen que no ha tocat pilota, és que ha tocat el jugador.
6: Penal o córner, no, penal.
7: Perquè no pot interpretar l'àrbitre que és una càrrega legal, perquè li fa la traveta. Diu Iturralde que penal, clar. Però és que és claríssim.
3: És que és penal claríssim.
7: És que és claríssim. Ara m'explica la jugada, perquè per mi és una de les polèmiques de la temporada. De la jornada, no, de la temporada. És que atropella a Rafinha Pablo Mafeo.
6: Esa es la palabra, así que
7: no toca la pilota, com es veu a la repetició. L'àrbitre que havia assenyalat córner perquè interpretava que Mafeo arribava a la pilota, assenyala porteria i no penal. O sigui, és que em sembla un escàndol, és un penal com una casa.
2: sobretot el que m'estranya és que no l'haguem protestat al tanto. La mínia mal dins l'àrea amb Gordon, la rematada, la treu Dimitrievski amb el peu. Anava dintre, eh?
10: Anava dintre bé Dimitrievski, i val la pena remarcar que és un penal claríssim a favor del
2: Meridià. Meridià.
7: Però com no pot pitar penal?
2: No ho entenc.
10: No, i a més, han revisat, perquè han hagut de mirar el tema córner, ha donat servei de porteria, i els jugadors del Barça, també és veritat, és que no han
7: protestat. No han protestat, ni Rafinha.
2: No. M'estranya no protestar. No,
7: s'ha d'emprenyar el de González, diu que és penal, Sí, penal clar.
6: El seny català.
2: Falta molt perillosa, favorable al Barça.
7: Que cap dubte.
2: La rebuda Rafinha és just a la línia de la mitja lluna.
10: La Fepe Pelu sobre Rafinha. Ara hi haurà, com a mínim, converses per aviar amb qui l'executa. Rafinha l'agafa, se la queda a la planta. S'apropa la Minya mal cap a la posició. Miradeta entre els dos. Crec que aquesta, després de la mirada, és per Rafinha.
2: I alguna gent són encara els dos, però...
3: I alguna gent del València també reclama un penal de Rodri a Danjuma els primers 20 minuts de la primera part, que tampoc s'ha d'aixecar.
10: Ja deia jo que era raro que diguessis que era penal i que no volessis colar cap cosa més.
3: No, és penal de Rafinha, però sí que és veritat que hi ha un possible penal que no s'ha vist a la
7: jugada
3: tele.
7: Aquella que hem
3: anat en directe.
7: Sí, aviam que la falta és perillosa a favor del Barça a la frontal de l'àrea. 0-2, minut 51.
2: Aquí sí, voleu ser que podem tirar de bombo, eh? Al tanto, que és una falta perillosa.
7: Dale, tio, faja el bombo.
2: Tum, tum, pam!
7: Ja li foto jo.
2: Tum, tum, pam! Tum,
8: pum. Això sona curat, eh?
2: Una mica de ritme, tio, faja. Vamos, venga, un poco de ritmo. Al tanto, que potser la llença Fermín, eh? És finalment Rafinha, la pilota la tanca, li queda la pilota novament a la Minya Mal, la rematada de Fermín, arriba a les mans de Dimitrievski, ja s'ha xutat,
7: tio Faja. Sí, anàvem descompassats. Si no, el bombo, tio Faja, de fer pam, pam, i llavors amb els palmells.
6: Iba con retraso como mi cerebro. No me cabe duda.
2: Arribem al descans.
7: Xiulets a Mestalla.
2: Escoltem Mestalla.
10: Xiulada monumental, la que hi ha a Mestalla per acomiadar els futbolistes després d'aquesta primera meitat. Parlen entre ells. Ara parla Dimitrievski amb l'àrbit Joan Garcia. Riures, somriures amb Cobercí. L'últim a marxar per part del Barça serà Jules Koundé. Primera meitat molt bona del Barça, que guanya 0-2 a Mestalla.
7: Mitja part a Mestalla, guanya el Barça 0-2. Ha marcat el primer Lamine Yamal al minut 5, assistència de Fermín. El segon l'ha marcat Fermín al minut 21, assistència d'Anthony Gordon. A la primera meitat s'ha lesionat Eric Garcia, té una fractura nasal, ha estat substituït per Koundé al minut 25 en una jugada fortuïta, xocat amb Rodri, s'ha trencat el nas. El primer temps ens deixa tres jugades polèmiques, el penal de Mafeo a Rafinha, que no ha assenyalat l'àrbitre, el gol anul·lat a Lamine Yamal per un fora de joc mil·limètric, i com comentava el Gonzalo, un altre possible penal, en aquest cas a l'àrea del Barça, sobre Danjuma. Anem amb els números d'aquests primers 45 minuts.
11: Les dades del Fermín amb CaixaBank.
7: Tenim una primera meitat en què el Barça ha rematat 10 vegades, 6 a porteria, ocasions n'ha creat 10, que és un bon botí, però només una de clara. Destaca, per exemple, Lamine Yamal, que ha rematat 4 vegades, 3 a porteria, 3 rematades de Fermín, també 3 a porteria. Aquestes ocasions del Barça, els que més, Gordon 2 i Lamine Yamal 2, un València que només ha creat una única ocasió, que ha rematat 3 vegades, les 3 d'Arnaut Danjuma, 2 a porteria, per tant, 2 aturades de Joan Garcia a la primera meitat. Un València que ha registrat molt poca passada, 60 passades bones només al València a la primera meitat, que és poquíssim per 355 del Barça, que són moltes, que ha jugat molts minuts a plaer. Recuperacions de pilota destaca Rodri, amb un total de 4. 3 pilotes ha recuperat el Barça a 3 quarts. I tenim a Pau Cubarsí, que està impecable en duels, 3 de 4. Xavi Espart, 3 de 5. Realment jugadors que ho estan fent bé pel que fa al duel. I poc regats, això sí, però la Minya 2 de 4 i Fermín 2 de 3.
12: Pau, estàs content amb que el Fermín et destaqui a les dades del partit?
13: Home, moltes gràcies, aquí, però lo importante no es lo individual, lo importante es lo colectivo y los tres puntos, clar, això sempre s'ha de dir.
12: Esteu escoltant el Que t'hi jugues Barça, SER Catalunya, ens podeu seguir a través de la ràdio, a l'aplicació per a telèfons mòbils, a la pàgina web de l'emissora, a les xarxes socials del Que t'hi jugues, on podeu anar comentant el programa. Suposo, Alejandra, que la gent està contenta avui.
8: La gent està contenta i diuen penalti claríssim, després diuen que l'àrbitre podria dissimular una mica el favoritisme pel València, també diuen que els gurús que pronosticaven que Rodri i Pedri no podrien jugar junts, que es fiquin a la cova, i sobretot diuen València és desesperació.
3: Per mi el resum de la primera part és només una falta del València en tota la primera part. i ha sigut en el minut 50. Si no, és a dir, si la falta d'intensitat del València, a part del bon nivell del Barça, evidentment, si no llega, és el resum d'aquesta primera part.
8: També molts missatges de quin greu per l'Eric, que no es pot tenir més mala sort, diuen, eh?
3: Home, és que el pobre nanu amb la cara i amb la...
12: Però ja ens ha explicat el Nil que amb màscara ja va jugar la temporada passada i entenc que també ho farà aquesta. Recordem que el Barça juga Champions, el debut aquesta temporada al Camp Nou dimecres, 6:45, 6:45 de la tarda, i en Lliga torna a jugar diumenge vinent, també a València, contra el Llevant a la mateixa hora, a 4:45 de la tarda, 16:15 són els dos propers partits del Barça. Un en Champions contra el Feyenoord al Camp Nou, l'altre en Lliga contra el Llevant a València. Nil.
10: Sí, que anava a dir que les instruccions que hi havia, que recordeu aquella conversa que s'ha produït fa 5 minuts entre Flick, el quart àrbitre del València, i el col·legiat del partit, és perquè han pactat que el canvi d'Eric no comptés perquè era per commoció. És a dir, que el Barça continua tenint ara 3 finestres per fer el canvi i els 5 canvis disponibles.
12: Molt interessant. I el València també. Sí, no gasta la finestra al Barça perquè és un canvi per commoció. És una fractura al tabic nasal i l'àrbitre pot entendre que és commoció i, per tant, no gasta finestres el Barça amb aquesta substitució. Són les 17:14, 6:15 de la tarda. Anna, estem pendents de diverses qüestions més enllà del partit del Barça. Per exemple, que Sky Sports diu que Gianni Infantino es presentarà a la reelecció de la FIFA?
4: Sí, així els hi ha confirmat un portaveu de Gianni Infantino i la notícia és exactament aquesta, que té plantejat a l'any 2027, és a dir, d'aquí un any, quan se li acaba el mandat, tornar-se a presentar Gianni Infantino, així que totes les coses que han pogut passar durant el Mundial, les seves idees, no li han passat factura i ell doncs continua convençut de voler-se presentar un altre cop quan hi hagi eleccions l'any vinent.
12: I com diria el gran Tigre Creixella, continua trincant. Primera divisió està en joc aquest València 0-Barça 2, a 2:15 a la Vez Osasuna, també Malaga-Llevant, i a les 9, Espanyol-Sevilla. Sí, hi ha en joc partits a la Premier, un acabat fa poc i l'altre és un partidàs que comença d'aquí a 15 minuts.
4: Sí, el que ha acabat és l'empat a 2 entre Everton i Manchester United. En un quart d'hora comença el derbi de Londres entre Arsenal i Chelsea. Pep Chavarría, per cert, començarà des de la banqueta, però veurem si té minuts en el seu primer derbi.
12: I hi ha un gran partit també a Itàlia aquesta nit.
4: Sí, el partit és la Juventus-Milan a partir de 8:45 del vespre.
12: Estem pendents també del Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1. Ja ha acabat, no?
4: Ha acabat i ho ha fet amb una remuntada històrica, jo m'atreviria a dir, perquè Kimi Antonelli, que començava 19è, ha acabat guanyant. Per tant, de la 19a posició fins a la primera, segon Russell, tercer Verstappen, ha acabat Carlos Sainz 13è, i males notícies per Fernando Alonso, que no ha pogut ni tan sols completar la cursa.
3: La segona remuntada més gran de tota la història de la Fórmula 1 i la fa un pilot italià a un circuit italià.
12: Que bonic, romàntic.
3: Sí, molt.
12: Pausa i seguim al Què t'hi jugues Barça, a Ser Catalunya.
11: Esports i bogeria, a Ser Catalunya. Què t'hi jugues
14: Barça!
11: Amb Siki Rodríguez.
12: Dir que el nou narrador serà l'Albert Bermúdez.
15: Doncs sí, narraré jo. Flipant, o sigui, clar. Jo fins ara havia narrat la Kings League, havia narrat futbol de la Federació de Paràlisi Cerebral.
16: Hay que valorar lo que tienes.
11: Què t'hi jugues
14: Barça!
11: Amb Siki Rodríguez.
16: Entesos de papers?
11: Un glob de vi.
17: Un glob de cervesa.
11: Un glob entre amics. A Barcelona, quan diem el glob, no parlem només de fer un beure. Parlem de taules plenes, de cuina catalana, de família i tradició. El glob de Gràcia. Brinda amb nosaltres.
18: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
19: Et donem aquests 20 segons de tranquil·litat per tu, per respirar. I per al teu Nissan, fins a 10 anys de tranquil·litat amb la garantia de Nissan Més. Fent el seu manteniment en un taller oficial Nissan. Consulta condicions a Nissan Ponés.
20: Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
21: Ei, perdona, una estrella.
22: Ei, una estrella.
21: Perdona, una estrella.
22: Una estrella.
21: Què, un crit valent?
22: Vinga, tots units fent força.
21: Una estrella!
22: De seguida.
23: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
24: M'expliques un conte, papa?
25: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
26: Viure una experience és del tot inoblidable.
0: Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
1: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.

0: 17:19, 5:19 de la tarda, que t'hi jugues Barça, a ser Catalunya, guanya el Barça 0-2, Lamin, Fermín, Lamin, déu-n'hi-do la dada que has donat, de Fermín, que ha marcat el primer equip del Barça, 18 gols amb la dreta, 14 amb l'esquerra, comptant el d'avui, i 4 amb el cap. Quin valor té? Hem vist una jugada també que ha acabat amb una gran aturada de Dimitrescu i de Fermín, que ha regatejat gràcies a utilitzar les dues cames. És un futbolista que el Barça recupera ja en aquest inici de temporada i ens alegrem perquè va tenir la mala sort de lesionar-se i perdre's el Mundial, i té aquesta versatilitat, aquesta arribada que valen un imperi.
1: És que té gana, té combustible, té dinamisme, té recursos amb les dues cames, té colpets, té habilitat. És que és un jugador completíssim, que a sobre és voraç i que cada dia va més. També estava mirant el tema de l'impacte, perquè el Nil deia 14 gols del Barça ja en aquest inici de temporada. Ja és el millor inici des que ha agafat a l'equip Hansi Flick, perquè fins ara eren 13 gols en els primers 4 partits i ara ja són 14, 12 dels quals amb segell del Trident. 12 dels 14 gols del Barça ja porten el segell del Trident, ja sigui Gordon, ja sigui Rafinha, ja sigui Lamin. Han tingut impacte en 12 dels 14 gols del Barça.
0: Doncs és interessant aquesta dada, i més després d'un estiu on hem estat debatent sobre si al Barça li faltava Julián Álvarez, no? Al final ha arribat Gabriel Jesús, que, Nil, està a la banqueta, Gabriel Jesús, és a dir, podria tenir minuts ja al partit d'avui.
2: Sí, podria tenir minuts. De fet, que no m'hem comentat a l'inici, l'únic futbolista que ha quedat descartat pel partit d'avui perquè Hansi Flick se'n va emportar 24 és Brian Fariñas.
0: Sí que ho hem comentat,
2: tres porters, ho hem comentat, doncs, amb...
0: No te'n recordes, si ho has dit tu. Quina memòria de peix que tens.
2: No, és que m'està als 45 graus que fa dintre aquesta cabina.
3: S'evaporen els records i les idees.
2: Gabriel Jesús preparat per ser a jugar. De fet, jo crec que amb aquest resultat, i escoltant el que va dir Hansi Flick, crec que podria tenir els seus primers minuts avui amb el Barça.
0: Fermín, què t'ha semblat la primera part de Rodri?
1: Molt bona, molt bona. Li estava mirant dades individuals. Rodri només ha fallat dues passades de 63. És un jugador que perd molt poques pilotes.
0: Ara n'ha perdut una que quasi és gol, eh?
1: És veritat, és veritat, sí. 3 de 70, però clar, una ha estat a punt de ser important, ha recuperat 4 pilotes. Jo el veig molt, amb molta desinvoltura, molt precís, cada cop fent-se amb les regnes del mig del camp, i a mi em sembla que el binomi amb Pedri serà imparable.
0: És un jugador que té molta jerarquia, molta. Però per discutir una mica, perquè si no tot el partit d'avui és una bassa d'oli, ha perdut una pilota que ha acabat en una ocasió clara del València, ha perdut un salt que també ha acabat, sí, en una altra ocasió clara, que l'àrbitre ha anul·lat per fora de joc. S'ha carregat Eric García, que li ha trencat el tàbic nasal.
1: Però aquesta és molt accidental, la tercera, no? Però sí, és cert que Rodri encara no està en el punt àlgid, és a dir, li falta rodatge, encara hi ha certes accions en què està un xic lent, per tot el que pot ser Rodri, però realment la desinvoltura que té és fantàstica.
0: Fermo, què t'ha semblat la primera part del Barça?
3: Molt senzilla, molt senzilla. De moment, un punt de fins i tot fàcil, i sap greu, perquè és que sap greu veure aquest València. O sigui, jo en el fons preferiria haver estat explicant un partit molt més entretingut, que podria anar perfectament 0-2, però de dir, ostres, el tanto que això pot estar molt emocionant. La veritat, a nivell de futbol, només ens poden enganxar si ens enganxen empanats.
0: Escalfa
3: perquè
0: algú?
3: Si el Barça està atent, poca cosa. Està escalfant una pila de gent. Està escalfant a Deiemi, Marc,
2: sí,
3: Bernal...
2: Bueno, escalfant perquè
3: sí,
2: de bona manera. S'estan fent passes Hamza Abdelkarim, Christensen, a Deiemi, Marc Bernal i Chesney. Vull dir, a Chesney, imagina't.
0: Hi ha gent al chat del que t'hi jugues, Alejandra, que demana a Hamza Abdelkarim, que volen que jugui el futbolista egipci.
4: Sí, és veritat, sí. I molta gent també comentant una cosa molt curiosa, perdona, que diu, sembla una mica moix el tio Faja, què li passa? No sé. I ara ha marxat?
0: Estava concentrat amb la retransmissió.
4: Sí,
0: ara
4: segur,
0: Ha anat a descansar a fora.
4: Ah, molt bé.
0: Perquè sap que aquí hi ha coses que no es poden fer.
4: Vale.
0: Ja sabeu que podeu llançar reptes al Vermo, paraules per a que l'escoli a la retransmissió dels gols. Abans del partit hem escoltat a l'Òscar, que ha enviat una nota d'àudio al 616-32-72-11 demanant que col·loqués Mite i Puyal, i també al Sergi demanant que col·loqués Vibra i Random. Aquest és el primer gol del partit d'avui, el que fa Lamin Yamal al minut 5.
5: Tanto que ja hem fet el primer! Olé. I en un moment random partit, en un moment curiosíssim, en un moment que no enteníem, de sobte Fermín aixeca una pilota preciosa buscant Lamin Yamal. S'abracen ara un i altre, perquè la passada venia amb una vibra opcional, i Lamin ja només ha hagut d'aixecar-la per damunt de Dimitrievski per marcar el primer. Marca el Barça!
0: Per tant, desig del Sergi complert, vibra i random, l'Òscar demanava Mite i Puyol. El segon gol del Barça, el de Fermín. Ara l'escoltarem, perquè
4: jo tinc una petició.
3: Crec que ha sigut l'anul·lat. Ha sigut l'anul·lat a Lamine.
0: Ah, és veritat. Ah.
3: Ha sigut el canvi.
0: És veritat, l'ha escolat el gol anul·lat a Lamine Yamal, sí senyor, que era el segon del Barça. Què deies,
4: Alejandra? Jo tinc una petició, a veure si pots ficar Aitana i Superestrella, ja que la tenim al Sant Jordi, 4 dies.
0: Ah, mira.
4: No, Aitana i Superestrella. Que, Quatre dies de Sant Jordi, 4 palaus
6: per
4: Sant Jordi.
6: Per cert, l'altre dia vaig anar al concert de The Weeknd, que em van facilitar aquest meravellós equip que tenim, que em vaig trobar a molta part de l'equip allà. Molta part de l'equip allà.
0: Amb
6: un amic meu, vaig anar amb un amic meu.
0: Ah. Un amic que té una llarga cabellera rosa.
4: Sí, és que no té pinta de tenir molts amics, si no mires.
6: I em vas trobar aquí els companys, però estan passant molt bé, els companys.
7: Des de que treballa aquí no paga nada, eh? Des de que treballa aquí no paga nada, tio.
6: Hi ha molt bon rotllo entre els companys i m'agrada veure-ho en persona.
0: És que la ràdio és clima i hem de ser una família.
6: I quin tros de concert, eh? Que guapo va ser.
4: Però jo vull Aitana i Superestrella.
0: Ets capaç de colar-la el proper gol del Barça, Aitana i Superestrella?
3: No veig per què no.
4: Va. Molt bé, moltes gràcies.
0: 6-6-32-72-11, notes d'àudio al WhatsApp del Que t'hi jugues. Per cert, per què ha triomfat tant aquesta cançó?
4: I la de Superestrella? Perquè és que jo crec que és un himne i molta gent ja se l'ha aplicat com a himne també en el futbol i jo crec que agrada molt. És més, crec que quan estaven començant el partit ha sonat també.
3: I a més l'hem tirat al Mundial, no?
4: Sí, també.
3: Era la cançó de quan el... Espanya guanyava els partits del Mundial, jo sonava Superestrella, que es va fer fins i tot el meme de la canció que escucha cada equipo o cada selecció quan és eliminada del Mundial. Patabam,
8: venga. És que la imatge de Cristiano Ronaldo retirant-se d'un Mundial amb Superestrella de fons.
3: Estic molt

0: estrella d'aquest Barça és la Niña Mal, eh?
1: Sí.
0: Té bon rotllet, la cançó.
2: Duele, però duele o no? Jo lo que quiero saber es que si, que cuántos duele que sea la Mil, la estrella. Por cierto, Bermúdez, el día que te haga yo peticiones, prepárate que caes preso.
3: Sí, sí. Intentaré buscar. Igual ese día. Intento que no, ¿eh?
4: Sí, sí que ya hay los dos, 22 futbolistas sobre la gespa. No hay cap canvi a cap dels dos equips.
1: El València tampoc.
4: Recordem que el primer. Mira, 47.319 persones. El València, ara estic acabant de fer la revisió, si no m'equivoco. Diria que són els mateixos 11 futbolistes que han començat en el Barça. Recordem que hi ha hagut el canvi d'Eric per lesió, ha entrat Jules Koundé, no compta perquè ha estat per commoció. Per tant, el Barça té els 5 canvis i també us hem explicat que Eric té una fractura nasal. En principi, pel que ens expliquen, màscara i a jugar.
0: I començarà la segona part. Arrenquem aquesta segona part. Com sempre ho fem amb els amics de CaixaBank i de Quadis Llançà. I el Barça ja té la pilota a la banda dreta. Juga Koundé.
5: Som-hi.
0: Koundé amb Fermín. Fermín, novament amb Koundé. El València ja està ben posat un altre cop, ben enrere, com si realment anéssim 0-0. Aquest és el tema, que el Barça guanya 0-2 i no n'han pogut ser més d'una mica de miracle.
5: Jo encara no entenc com ha pogut empassar-se el penal a Rafinha.
0: No ho entenc, gens i mica.
2: Bueno,
0: gens i mica.
2: Bueno.
0: Perquè n'hi ha que són discutibles, eh? però aquest és que em sembla meridià.
5: Entenc que la...
6: A la xarxa és igual, eh?
0: De primeres, el tanto que està lent, però la vista encara la guarda, el tanto Koundé, que se'n va dins l'àrea, busca la Minya Mal, la passada és bona, Fermín buscava la centrada, toca novament en un jugador del València, toca en Pepe, no serà cantonada pel Barça.
4: El primer a la segona meitat pels de Hansi Flick.
5: Ho fa molt fàcil, eh, Rodri? Entenc que la IA detectarà aquesta jugada i sortirà el proper tiempo de revisión.
0: Home, és que per mi és
5: bon
0: de tiempo de revisión.
5: Que bon programa.
1: Per mi és veure Supervivientes i tiempo de revisión. Ho veus tot junts.
0: La mateixa categoria, eh?
1: No tens res millor fet.
6: Escolta, jo també sóc fan de Supervivientes, ja ho comentarem, eh?
1: Clar, quan vulguis.
0: Centrada de Rafinha, segon pal, gairebé se la menja Dimitrievski, la intenta treure el València. És Danjuma, que intenta sortir, buscant en curt, aviam si pot arribar-hi Otorbi. Juga novament, és que l'han perduda, però novament la Minya Mal l'ha recuperada sense fer cap mena d'esforç.
1: Ja et diré més.
0: L'ha perdut Jesús Vázquez, allà tu, noi.
1: Si pot, Jorge Javier Vázquez, aquí com a Tamoros, a tiempo de revisión, et queda un programazo espectacular, ja t'ho dic.
5: Interessant.
1: A mi m'agrada.
0: En fi.
4: Sí, ui, una cosa tan interessant que, bueno, canviaria tota la meva vida per veure-ho. Tu també.
0: Home, depèn de qui ho presenti, sí. Si ho presenta l'Eduard Farelo, per exemple, jo, endavant.
6: Quina combinació.
0: Endavant. Paret boníssima de Gordon amb Fermín. Fermín realment està fent un partit espectacular. Gordon buscant al mig a Rodri. El control no és bo. La treu Diakabi, el tanto que surt al València. És falta de Rodri. I l'àrbitre li ensenya la groga.
4: Sí, és la segona targeta groga del partit. La segona per un futbolista del Barça. L'havia vist a la primera meitat Pau Cubarsí. La veu ara Rodri.
1: Bon dia per debutar, Gabriel Jesús, avui, Bermú.
0: Sí. Bon dia també per debutar avui. Pot tenir uns minuts i qui sap, perquè és un jugador que, si li aguanten les lesions, per mi és un tros de fitxatge.
5: També serà ídol de João Pedro Petao, com Rafinha, o no?
0: Ah, claro, és do Brasil, no? Está calentando, Nil. Un soleiro.
4: Está calentando. Está calentando, Gabriel Jesús. També ho fan Dani Olmo, Marc Bernal i Karim Adeyemi. Si anem a fer show, hem de fer show.
0: Ah, sí, m'agrada, home.
1: És que tu, la teva versió de show, la gent no la coneix, però és la millor que hi ha. El dia que fem un programa a la nit,
0: directament al cap de Gerard Martín es desespera a més talla. Deies.
4: No, que vol fer un programa de nit o no sé què.
1: No, que vull fer un programa on el Nil tregui la versió que jo conec.
5: Un late night.
1: Un late night.
0: Lamin, que se'n va amb un túnel espectacular de Pepelu. Lamin, davant de Diakabi. Vinga, Lamin, fes-la. Lamin, que juga en curt amb Gordon. Gordon, fora! Quina ocasió que ha tingut aquí el Barça. Com se n'ha anat Lamin i Amal. La passada per Gordon era boníssima. Lamin li ha dit, Gordon, va, te la regalo, que és teva. I Gordon ha intentat

0: sovint molts riscos, eh? Perquè està deixant un mamà darrere, o sigui que...
1: Torna a recuperar Rodri, al tanto. Surt el Barça a la contra, juga Lamine Yamal des de la dreta, es vol colar Fermín. Lamine Yamal busca en Fermín, al tanto Fermín, la rematada, Rafinha, gol, gol, gol!

0: tercer al Barça, ho fa Rafinha, que només l'ha hagut d'empènyer Plaer. Gran recuperació del Barça, pilota a la banda dreta per Lamine Yamal, que ha intentat anar-se'n fàcil com Aitana dels seus perseguidors, i ho ha aconseguit facilíssim, mentre el València és superestrella més talla. Pilota de Lamine per Fermín, i Fermín, que ràpidament intenta una rematada, una centrada xut, que arriba Rafinha, i aquest només l'ha d'empènyer. Marca el tercer al Barça, marca Rafinha, València 0, Barça 3.
1: Obrim una altra estrella al que t'hi jugues, Barça.
2: La tercera estrella d'am de la tarda per celebrar un nou gol del Barça.
1: I el celebra Rafinha fent de Spider-Man, dedicat al seu fill, Nil.
3: Dedicat per Gael fent de Spider-Man. Us deixo tots els rècords que ara us explicarà Fermín, però com està el trident del Barça. Marca el sisè gol per la seva compte particular. Rafinha no es cansa, ho celebra Hansi Flick, també ho va celebrar Gabriel Jesús. El Barça guanya ja 0-3 de Mestalla.
1: Amb aquest gol de Rafinha iguala un rècord de Kubala.
4: Són quatre jornades consecutives a l'inici de curs de Rafinha veient porteria, un fet que només havia aconseguit Kubala, que havia aconseguit Cesc Fàbregas i Cayetano Re, per tant és el quart en assolir-ho. A sobre, Rafinha, 81 gols, supera a Luis Suárez Miramontes, i després Rafinha, 6 gols en aquest inici de temporada, en 4 jornades. Només Messi al segle XXI ha estat capaç de marcar tants gols en 4 jornades.
0: Rafinha, ho va fer. Rafinha dins l'àrea, juga per Lamine Yamal, Lamine Yamal dins l'àrea, des del punt de penal intenta la rematada, la pilota queda refusada, li arriba Xavi Espart, no s'han entès amb Anthony Gordon, el tanto que recupera el València. Intenten sortir a la contra. És, novament,
5: Javi Guerra.
0: Javi Guerra. És que ha de jugar enrere, és que no tenen ningú. Novament, la pilota és de Arnau Martínez. Canvi de banda. La pilota ja la torna a tenir el València, però amb el Barça molt ben col·locat.
1: És, de totes maneres, el gol segurament més fàcil de la carrera futbolística de Rafinha.
4: Sí, només empenya, sí, sí.
1: A dos pams de la porteria, eh? L'assistència de Fermín, el Barça que encarrila ja la victòria a Mestalla, que serà líder de primera en solitari a la jornada número 4 i va camí d'una altra golejada quan prepara canvis Carlos Corberán.
6: Vaus.
3: Sí, el primer canvi, el primer futbolista en entrar serà Tàrrega, una de les novetats que s'ha quedat fora de l'11 titular, després de marcar-se l'altre dia en pròpia porta i de quedar bastant assenyalat. Serà el primer canvi que faci el València.
0: I és que hi ha hagut un moment en què Danjuma, o sigui, s'ha queixat, diguéssim, ostensiblement a la resta de companys, dient apreteu-me, ajudeu-me una mica, no sé quantos. Clar, evidentment, Danjuma, que tampoc vindria a ser el major exemple, s'ha endut una pitada espectacular. Novament, passada boníssima per Fermín, de Lamine Yamal, la passada és per Rafinha, l'ha tret Arnau Martínez. L'ha tret Arnau Martínez, però és que anava a ser el 0-4 i el tanto que el Barça, si segueix amb aquest ritme, pot fer molta, molta sang.
3: Desesperació de Dimitrievski, que ara li donava la mà a Arnau Martínez, es queixava de la seva us companys, ja la té en joc el Barça.
0: Rafinha entre línies, juga Pedri dins l'àrea, intenta recuperar Lucas Jesús Vázquez, euros, dubidu, juga novament Fermín, buscant la pilota per Anthony Gordon, li desdobla la pilota Rodri busca la centrada, Rodri s'ha equivocat en la centrada, que recupera novament Anthony Gordon. Gordon intentant anar-se'n per banda, servei de porteria, servirà Dimitrievski i farà ara sí els canvis, 3 al València.
3: Sí, serà... Sí, serà un dels capitans, José Luis Gallà, que també li tenen jurada aquí a Mestalla. Debutarà el futbolista Elliot, cedit pel Liverpool. També entrarà Tàrrega. Els tres futbolistes que marxen són Pepelu, el primer d'ells. El segon serà Jesús Vázquez. I el tercer serà, entrarà Gallà. El tercer a marxar és el dorsal número 21, Jesús Vázquez, per tant. No estic perdent. Falta que assenyalin un. Falta un
1: últim futbolista. Igual vol intentar jugar amb 12.
3: Mafeo, que ha sortit per l'altra banda del camp. Per tant, ara reestructura l'equip Carlos Corberán, que jugarà amb 4 i passarà a jugar amb Arnau Martínez de lateral dret i Tàrrega i Diacabí, Gallà a la defensa.
1: Marxen Mafeo, Jesús Vázquez i Pepelu. Entren Tàrrega, Gallà i Elliot, Fermín.

0: que busca Corberano, això.
1: No, com deia el Nil, el que fa és desfer la línia de 4. Però clar, això també és un risc, però entenc que acompanyarà una mica més d'Anjuma amb Harvey Elliott, que el situarà més a prop i farà un 4-4-2 amb Gaia a l'esquerra i Arnau, com deia el Nil, de lateral dret.
2: I hem escoltat xiulets de Mestalla, eren pels canvis de Corberán, pels jugadors que marxaven o també pels que entraven?
3: Per tot.
4: Per la junta directiva, pels que entraven, pels que sortien i pels que falten per entrar.
5: I per l'aigua també.
6: Que no estoy de acuerdo con el compañero, con Fermín, los cambios Corberán los ha hecho para que pite de Mestalla esos tres fulanos que han salido.
3: No, però hi ha un conflicte.
6: Hi
3: ha un conflicte amb
7: Gaia. Mira com escola Xavi Espar, que arriba, camina, va caminant fins i tot, i arriba la pilota Anthony Gordon dins l'àrea, intenta trobar la línia de fons, serà servei de cantonada, i una mica com a Girona, el que dona la cara és Arnau Martínez.
4: Sí, que a més l'està veient visiblement enfadat. Bueno, no sé si estarà content o no, evidentment content no pot estar si li estan fent 3 l'altre dia, derrota també a Deportivo. La situació de la València és realment complicada. Aviam, Elliot,
2: quina ciutat
4: que
2: és
4: debutarà
2: Deportivo?
4: També en un paper a Corunya.
2: No, la ciutat de Deportivo. L'altre dia li van fer 3 a Deportivo.
4: Contra el Deportivo, perdoneu, soc...
3: I a Celta, per tant, a Celta no juga?
4: Perfectament, a Corunya, i qualsevol racó de a Corunya o de Vigo.
7: No, ja servirà córner
2: a favor del Barça.
7: De cantonada al Barça, la pilota dins, la treu Rodri, al travesser! Novament li arriba la pilota a Dimitrievski, s'ha de desfer de la pilota a Dimitrievski, i arriba en una posició un pèl compromès a Pau Cubarsí, serà servei de porteria, pilota pel València.
1: Aquesta és una altra, eh? Rodri a pilota aturada farà mal, eh? Sí. Perquè és un jugador que de cap va molt bé.
2: És que el Barça, sense despentinar-se, guanya 0-3 i podria anar 0-6.
8: Sí, sí, la gent diu, podríem anar tranquil·lament 0-7.
2: Sí, sí. És increïble.
3: Estava explicant que hi ha un conflicte amb Gaia, amb el capità del València, que ha entrat fa una estona. Sí, sí. No arriben a un acord per la renovació. Al final, ell és conscient que ha de baixar-se el sou, però el que ell li ha transmès al club és un tant per cent de baixada de sou que el club li demana el doble. Llavors, no arriben a un acord, l'afició també el xiula bastant, i és la primera vegada en 10 anys que acumula 2 partits seguits de suplent.
4: Sí, de fet Gaia, que pel que ens arriba Gonzalo, li han ofert una renovació pràcticament amb una reducció del 80% del salari que té ara, com és una renovació de dir-li
3: vete,
4: no et volem, però te l'hem d'oferir.
2: Li han ofert una renovació amb un 80% de rebaixa salarial.
3: Sí,
4: per
3: a la luz i a l'aigua.
4: És perquè digui que no, però nosaltres estem fent l'oferta, bàsicament.
1: Hi ha un capità. Perquè a més, Gaia molts cops ha prioritzat el València en comptes d'altres ofertes que ha rebut. És a dir, Gaia ha pogut sortir a moltíssims equips i ell ho ha fet perquè és un valencianista de pedra picada. Vull dir...
4: Total.
2: Ai, i lo del Barça tele, eh? Portem 4 jornades de Lliga, 0-5 a l'Elx, 2-0 a l'Atlètic, 5-2 al Rayo, ara 0-3 al València, porta el Barça 15 gols en 4 jornades, aquesta última encara no ha acabat, 12
4: Julián,
2: punts,
4: eh?
2: Líder en solitari, és tremendo, eh? Un diferencial de 13, perquè us feu una idea, el segon millor diferencial d'aquesta Lliga és el Madrid, amb 7. El Barça té un diferencial de més 13. El Madrid
7: espera que hi va un altre Fermín buscant Anthony Gordon dins l'àrea. Anthony Gordon, ara sí? No, doncs no, la treu Dimitrievski un altre cop. El pobre nano no acaba de tenir sort de cara a porteria.
3: Però genera
7: quina
3: molt,
7: llàstima,
3: molt.
7: Perquè era ben bona.
8: Jo és que
7: genera,
8: crec que
7: genera una barbaritat.
8: El secret del Barça ara mateix està en els acabats.
3: Yep.
8: No?
7: Molt bé, Palet.
6: Grande!
7: No. El secret del Barça són les teves transicions.
8: No em direu que no, que marquen més gols pràcticament que minuts jugats, i si parlem de bons acabats, jo crec que tots esteu pensant ja en MCAT Group.
7: Al tanto el València, mora de Déu, quina centrada. Hosti, com per emprenyar-se, pobre xaval. Se la volien dur Otorbi per la banda dreta. Havia jugat molt bé Harvey Elliott, però és que
2: ai,
7: la
2: sentada
7: del pobre nano que està ara mateix demanant perdó a l'afició.
2: Ja, sabem com és el València, Hermo, no tallis una menció, que ens paguen per una jugada de merda.
8: No
7: era una jugada de merda, tio, entraven 4 pavos.
2: Però si ha fet una centrada pitjor que les del dia de la Lliga de Mitjans.
8: Però és que és un exemple de mal acabat. Aquí es nota que el València no està anant a MCAT Group, que és on tenen els millors materials per construir, decorar, assessorar-te amb materials sostenibles i preus competitius. Si és que jo li estic dient a Corberán, MCAT Group...
2: El Ferran d'MCAT està amb nosaltres des del principi. Sí, és un dels que més hem de cuidar.
3: Grande, grande.
7: Llavors hem fet 2 mencions gràcies a això.
2: Pel preu d'una, clar que sí.
7: Gràcies a aquesta centrada terrible, pobre nano, està demanant perdó a l'afició, demanant perdó, aixecant els braços. En fi, pilota de moment de Rafinha, que intentava anar-se per banda.
4: Entrarà Sato. Si entrarà Sato pel València, un dels...
7: Takuma Sato!
4: Un dels fitxatges bons que han fet.
7: El Tato! Takuma Sato!
8: Tu imagina't la gent de la cabina del
1: Riu
8: costat.
1: Suque.
8: Escolta,
4: estem bastant sols, per sort, Peret.
8: Me n'alegro,
4: per sort estem bastant sols, sí, jo també.
7: Elliot, aviam què fa el València, jugant a la dreta, buscant Otorbi. Otorbi, enrere, juga novament amb Elliot, al tanto que ara el València... Elliot, és veritat que li ha donat una mica més de...
4: Sí, de fer un control pass.
7: D'electricitat,
4: sí.
7: Per dir-ho d'alguna manera.
3: S'ha fet alguna més que xutar, sí.
1: A veure, Elliot, sí, sí, sí. Elliot ha arribat a ser titular en el Liverpool de Klopp, o sigui que és un jugador de qualitat.
2: Per què va marxar a l'Aston Villa i ara acaba el València?
1: No, però perquè està de capa caiguda, és a dir...
2: Però si té 23 anys.
1: Sí, però entre lesions i que no tenia minuts i continuïtat, no sé si és el jugador més compromès de la història.
3: Però és bon jugador, eh?
1: És molt, molt bon jugador, però realment amb 23...
4: Dóna'm un mes o dos i t'ho explico.
1: Amb 23 anys no... Jo crec que amb lo bo que és Harvey Elliot, hauria hagut de tenir cartell a la prèvia.
3: El Mia de València no l'ha tocat. O sigui, de moment està tranquil.
4: Com, està com per tocar-lo la cosa, amb el polvorín que tenen aquí a València.
2: Un quart d'hora de la segona meitat, guanya el Barça 0-3 a Mestalla, juga a plaer l'equip de Hansi Flick.
7: Intenta jugar a Lamine Yamal, buscava Fermín, però ha recuperat Diakabí, que és dels que, la veritat, m'agrada molt com a central. Busca una passada en llarg, boníssima. És per Otorbi, pobre nano, avui li fotran. El tanto que ha recuperat Harvey Elliot, la centrada no és bona, la treu Rodri. Novament el Barça a construir. I ara és aquell moment en què el Barça hauria d'intentar acabar de matar una mica el partit. Ja sé que anem 0-3, el tanto s'ha fet mal Diakabí, sí, perquè, clar, és boníssim, però, pobre nano, també les legions no el respecten gens.
2: Boníssim, boníssim.
4: I ara aplaudeix. Aplaudeix. Déu-n'hi-do, és que ho ha repetit 100 vegades durant el dinar, jo ja no sé on mirar.
2: És que el Núñez té pedrades.
1: És Diakabí, sí. Micautadze, sí. I Peyo Canales.
2: Vaig apuntant-les.
3: Jo no sé on mirar, diu el Nilo.
4: Servant Valera. Servant Valera.
3: Però tiene una...
1: Ai, Valera, exacte.
6: Però tiene una pedrada, però literal, con una onda de esas antiguas, que con la cuerda y el cacho cuero.
1: És que hem començat amb... És prou bo i després ja és boníssim,
4: vull dir. Anem a situar la gent. Ha caigut a terra Diakabí, que es torna a llançar a terra. Per tant, estarà a lesionat, Fermín ha tirat la pilota fora. Per tant, Mestalla ha aplaudit els futbolistes del Barça. Això mai havia passat. Ara hi haurà canvi. Entrarà Sato i també entrarà el futbolista del filial Jaume Durà. Marxarà Diakabí i l'altre futbolista del València que marxarà. Ara el veurem, perquè em sembla que ni el quart àrbitre s'entera de la situació.
2: Sí, el València ja esgota els canvis, amb aquests sí, dos de Sato i Jaume Duran que entraran al terreny, sí, de joc, i ja esgota els cinc canvis, Corberán, marxa Diakabí
4: i tindrà
2: el de la commoció.
4: El València? Tindrà el de la commoció, sí. I per cert, el Barça, marxa Rodri, entra Marc Bernal, aviam, no ho fem per part, això. Entrada Iemi i entra Christensen, marxen Gordon i Cubarsí. És a dir, el Barça ha marxat Rodri, Cubarsí i Gordon, han entrat Christensen, Adeyemi i Marc Bernal. I el València ha marxat Javi Guerra i Diakabí, i han entrat Jaume Durà i Sato.
2: Crec que per parts, són, sí, cinc canvis els que han fet ja els dos equips, en tenen un extra, perquè hi ha el de la commoció d'Eric García, que no computa pel Barça i tampoc pel València.
7: Exacte.
4: Correcte.
2: Val. El Barça, acaben de marxar Rodri, Cubarsí i Gordon, han entrat, sí, Adeyemi, ha entrat també Christensen i Marc Bernal.
4: Marc Bernal, correcte. I en el València han entrat Jaume Durà i Sato i han marxat Diakabí i Javi Guerra.
2: Per tant, el Barça ara, amb què juga Nil?
4: El Barça que ara jugarà amb Koundé de lateral dret, Christensen, Gerard Martín, Xavi Espart, al mig del camp Bernal, Pedri i Fermín, i a dalt Lamine, Rafinha i Adeyemi, i recordem que encara li queda un canvi al Barça, ara mateix escalfant-se Olmo, i també s'està escalfant Gabriel Jesús i també Gavi Cancelo. Perdó, al Barça li queden dos.
6: Un plantillón.
4: Dos canvis.
2: Sí, perquè ha fet tres canvis, sí, més el d'Eric per Koundé, Koundé per Eric. És evident que el Barça guanya fons d'armari aquesta temporada, perquè ja ha fet quatre canvis i no pots dir que l'equip d'ara és pitjor que el que hi havia abans.
7: És que pots fer un 11 fins
4: i
7: tot dels que estan a la banqueta, per dir-ho així.
4: És que escalfen Gabriel Jesús, Cancelo, Gavi i Olmo,
7: Tu ara mateix, amb els que tenies a la banqueta, pots fotre Livakovic en porteria, jo, Cancelo, Valde, amb Christensen i Jules Koundé. Després tens
2: Bernal,
7: Gavi, Bernal, Olmo,
4: sí, sí.
7: Adeyemi, Gabriel Jesús i Hamza Abdelkarim.
4: Sí, sí.
7: I endavant, i a jugar.
1: I et quedaria Brian Fariñas a sobre, també.
3: Que està descartat avui.
1: Sí, sí, sí, vull dir, però que...
4: No ho havíem dit, no ho havíem dit encara.
1: Que el tindries no, també
3: però,
1: disponible.
3: No, però bueno, aviat per jugar a la Nintendo amb el Lamin, que ha penjat una història al Lamin jugant a la Nintendo amb el Brian Farinha.
4: De fet una dada, perquè és des de Giovanni Dos Santos...
7: Oh, Santo, que se'n va de Iemi un segon, perquè arriba de Iemi a la línia de fons, la centrada del segon pal, no hi arriba la Lamin Yamal, la treu la defensa del València, l'ha tret Gaià, intenta sortir el València jugant, i no ho faran de moment massa.
4: Una dada curiosa, a Brian Farinha se li ha fet el dorsal del primer equip, el 4, sense haver debutat amb el primer equip. L'última vegada que això havia passat va ser amb Giovanni Dos Santos.
3: I jo una altra dada, s'ha fet viral durant aquesta setmana, l'entrada de Farinha als entrenaments amb un cotxe molt antic, molt brut, molt ratllat, i el Barça ja li ha donat el Cupra oficial del primer equip i ja va entrenar amb el Cupra.
2: Com Déu mana.
3: Com Déu mana.
8: Pues a mi m'agradava que anés amb el seu cotxe de sempre.
3: Anava amb un cotxe del 2008, molt antic, el nano bosumil,
8: com deia. Amb vida, que es notava les històries.
3: I el Barça va veure una mica que es va fer viral tot el tema i el dia següent ja tenia el Cupra nou.
2: Ah, mira. Podem provar-ho nosaltres.
8: Per robar-ho, podem provar nosaltres també fer-ho.
3: Si veiessin la furgoneta del tio Faja, demà tenim aquí dos cobres.
6: És maravilloso la retranca que tiene el Papa. Yo creo que roza ya lo de... Se ha convertido la Porta en un psicòpata. Y mientras está el Madrid...
7: La remata la segon pal, no hi arriba Rafinha! Com l'ha tingut el Barça, ha tingut el 0-4 Rafinha en una jugada gairebé calcada, la del 0-3. Quina llàstima, perquè és que era exactament igual i Rafinha no l'ha tocat prou com per fer-la entrar. Però és que un altre cop el València perdent una pilota incomprensible.
2: És una assistència de Lamine Yamal cap a Fermín. Fermín, que envia la pilota a l'interior de l'àrea petita i Rafinha no hi arriba per mil·límetres. I si l'arriba a impactar és gol o gol, deies Nil.
4: Que Fermín ha vist la groga i que, error meu, no ha set Jaume Durà el que ha entrat, és Iker Córdoba per Diacabí. Hi ha hagut tres grogues en aquest partit, encara que sembli impossible. Cobercí, Rodri, Fermín, les tres per jugadors del Barça.
2: I Sato al final... Takuma Sato, anava a dir. Sato al final, perquè ha entrat...
1: Per Javi Guerra.
4: Per Javi Guerra.
0: Un senyor Sato.
4: I ara és la primera vegada que Mestalla canta Corberà en dimissión.
2: És que,
3: home, és que la imatge de l'equip avui...
2: El València ara mateix és penúltim amb un punt, eh? Penúltim a la Lliga amb un punt, un gol en quatre jornades.
9: Mira, a les xarxes diuen, les transicions al València són dolor visual, és esperpèntic. Què dolent el València, quin desastre. I de veritat algú esperava que el València fes alguna cosa?
3: Jo.
9: Ah, sí?
3: Sí, jo venia avui amb esperances.
2: La frase d'aquest oient, o aquesta oient, les transicions del València són dolor visual.
9: Dolor visual, és esperpèntic. Sí.
2: Ai, minut 21 de la segona meitat, a Mestalla guanya el Barça 0-3. Bermú.
7: Pilota de Rafinha, sortia a fer-li falta, perquè bàsicament ha estat el que ha fet Córdoba.
4: I s'emporta l'ovació de Mestalla.
7: I s'emporta una ovació, ni que sigui allò per cojones, per dir-ho d'alguna manera.
2: Llonses.
7: Perquè ara mateix l'únic que queda per aplaudir a València és l'actitud. És l'actitud.
3: Sí, sí.
7: No, bueno, sí, a vegades l'actitud ens pensem que són patades, però vull dir, sí, el que queda per aplaudir és l'actitud.
3: Intensitat, Bermú, que demostrin que els fa mal la situació, perquè és que la primera part
7: era passivitat. També... Totalment. Han aplaudit, per exemple, una jugada de Dieng que ha provocat, diguéssim, la groga de Fermín, però poca cosa més. La veritat és que el València està dictant sentència.
3: Que fins fa un dia estava mirant també el mercat de davanters lliures, que hi ha molts davanters, molts coneguts que estan lliures, que encara poden fitxar per l'equip que vulguin, i que el València que no descartava poder incorporar algun jugador en aquests dies. I jo crec que després d'aquesta derrota...
4: Se'ls ha trencat, s'ha dit, important, a més, un parell de mesos.
2: És el que ha marcat l'únic gol del València en aquesta lliga.
7: Lamine Yamal, des de lluny, fora.
3: I Hugo Duro no està.
1: Està a la banqueta.
4: Sí, que hi és. Però el partit contra el... No, el treu avui en el partit contra el Deportivo de Coruña. Es va fer mal Sadiq, una lesió important als muscular, que està al voltant de dos mesos. Només té Hugo Duro i Sadiq. El missatge de Corberán crec que és bastant clar. Si tens a Sadiq lesionat i avui no poses de titular a Hugo Duro.
3: I estem veient a Eric García a la banqueta.
2: Sembla Ilia Topuria després de la batalla a la Casa Blanca.
3: Amb dos paperets allà al nas posats i, bueno, desitjant arribar a Barcelona i que li mirin bé.
6: Llevan un gol, esta gente, un gol, O sea, lleva más goles Santi Ovalle en la Liga de Medios. O sea, responsabilidad tiene que tener los jugadores también. No es el entrenador también. Es que a la hora de quemar, pero al Peter Lin no lo dejan entrar al campo. ¿Qué es lo primero que tenían que hacer? No dejar entrar al campo.
4: No, no, no entra perquè no ve mai.
2: No ve mai.
6: Si està su hijo, no?
2: Si és com un holograma quan apareix.
4: Avui ha vingut el fill, ja et digo que si es presentés aquí Peter Lim, tindria complicat poder sortir de Mestalla.
8: Hauria de sortir, jo crec, en cotxe, mínimament escoltat, i quan vas en cotxe, la benzina ara mateix està molt cara, jo us aviso a tots. No, no, us aviso, és que els preus estan fatal.
7: Estàs a punt de carregar-te el Cristóbal.
3: Des que t'han donat, des que t'han donat un programa i fa aquí presentadora, ho faig de veritat, eh?
8: Vigila, Cristóbal. Vigila, perquè, a més, jo sé que ara mateix la benzina està caríssima, jo quan vaig a posar-ne...
2: 2 euros, el litre.
8: Ploro i no precisament d'emoció, però si vas a Meroil, quan busques una benzinera a prop amb el millor preu i amb carburants, a més, de màxima qualitat, clar, jo al final acabo anant a Meroil perquè, a més, cada cop que omplo el dipòsit, gràcies a les targetes de descompte directe, em van, doncs, fent descompte. Així que, Meroil, ja ho saps, la teva benzinera de proximitat.
3: Què fem amb el Cristo, ara, a partir d'avui?
4: Enviem targetes. Enviem una targeta, Palet, que la necessito.
8: Ara us la vaig passant, vinga.
2: Però si no tens cotxe, tu.
7: No, has dit lo del Cristo aplaudit Mestalla,
6: No sabemos la admiración que te tengo, Ana Palet, porque estás quitándole dinero a un tío de Hospitalet. No es fácil.
8: No, gracias. Ojo, gracias por valorar-ho.
2: Minut 69, guanya el Barça 0-3, té la pilota Jules Koundé.
7: Jugava entre línies ara Marc Bernal, ha perdut la pilota al Barça, intenta recuperar el València, surt amb Harvey Elliott, que la veritat és que es nota que té tècnica, és a dir, llavors li funcionarà o no li funcionarà.
4: Jo tinc
7: dubtes, potser se'n cansa els dos dies. Però...
4: Jo tinc dubtes, Fermín, de si està molt bé físicament. No.
2: Sí, sí. Els dubtes són compartits. Sí, no? Ara, el Barça, vale. Avui, per exemple, i no és notícia, està per allà sense desentonar un partit més i van quatre ja seguits a aquesta lliga. Xavi Espar, de la lateral esquerra. Sí, sí. O sigui, això em sembla una... un missatge brutal, no? Perquè un lateral el que ha d'intentar, sobretot als primers partits, és que no sigui notícia. I ara amb Xavi Espar ja ho tenim absolutament assumit, no, que és titular al Barça.
3: Ha deixat a la banqueta a Cancelo
2: per
3: i a Valde.
2: Per això, sí, que és tremendo.
4: Tengo una dada, sí que només hi ha un futbolista del primer equip del Barça que no ha jugat cap minut aquesta temporada. Alejandro Valde, que per cert, si no m'equivoco, veurem-ho que em corregeixi, més a més crec que és l'únic que avui de moment encara no ha escalfat.
2: O sigui, l'únic que no ha jugat cap minut és Valde, més enllà de Gabriel Jesús, que acaba d'arribar.
3: Li van deixar fora d'una convocatòria. Li va dir que no comptava amb ell pràcticament en una roda de premsa davant de tothom. Encara així s'ha volut quedar, bueno, tindrà que lluitar, però la realitat és que ara mateix per al Flick és el tercer lateral.
2: Sí,
3: el
2: sí.
3: Tercer.
2: El que més quilòmetre
7: li cau la pilota a Jules Koundé, que juga amb la Lamine Yamal, al tanto des de la banda dreta. La Lamine Yamal juga amb Pedri. Pedri al mig, intenta defensar el València més per acumulació que d'altra manera. És Pedri qui intenta novament buscar la Lamine Yamal de primeres, buscava Koundé, la treu la defensa del València. I ara mateix s'ha de dir que és que els dura 2 segons la pilota. Si aconsegueix entrenar 4 o 5 jugades, al tanto que la pilota torna a arribar a la Minyamal a la línia de fons. És la Min que se'n vol anar, al tanto que se'n va 2, 3 retalls, 4 retalls. Demanarà penal, però no crec que ho sigui. Recupera el València, recupera Gaià. La treu, Sekou Mesetto! Pilota del València.
2: És que el Barça, sense renunciar, òbviament, a marcar algun altre gol més, però fa la sensació que tampoc vol fer... Sí, però Ivan... Sí, exacte, però ha aixecat una mica el peu, que tampoc és que busqui fer molta sang, el Barça.
3: Tampoc veu parir amb el València, diu, així ja va bé, que acabi el partit.
2: És com un partit de pretemporada.
3: Sí. Es lo que digo al tío Faja, que no están, es que no están para
6: si tiene más intensidad el Barça, que lleva ganando, que va ganando,
2: que
6: al final el pueblo se calienta.
2: El árbitro ha señalat ensenyat 3 targetes grogues als jugadors del Barça, Cubarsí, Rodri i Fermín.
4: Rodri
2: i el València
4: cap.
2: Quantes faltes porta el València al minut 72 de partit?
3: A la primera part portava una, ara no sé.
4: Sí.
2: I quantes en porta el Barça? Ara mirarem la dada, no? Perquè
7: mira, el València,
4: si ho tinc ben apuntat, 3 faltes porta el València.
2: 3 faltes del València.
1: I 6 al Barça.
2: Sí. I 6 al Barça. El Barça porta el doble de faltes que el València.
3: I t'estan guanyant 0-3. I possessió, 30% de possessió pel València i 70% pel Barça.
2: Però té sentit,
7: el Barça porta les mateixes targetes grogues que faltes porta el València.
3: Sí.
1: Però té sentit perquè estàs molt desprotegit i aleshores a l'hora de fer la falta has de ser contundent per tallar la transició, perquè si no estàs desprotegit.
3: Hi haurà canvi, no, Nil?
7: Sí.
4: Hi haurà canvi, entrarà Dani Olmo quan es produeixi la pròxima acció.
7: Al tanto que la té, novament Adeyemi busca la pilota a la frontal per Fermín, li quedarà per rematar, veurem si la vol endur Fermín. L'àrbitre diu que no hi ha falta, ha recuperat el València. O sigui que de moment això segueix igual, 0-3, quan sí, entrarà Dani Olmo, que s'està preparant a la banda.
4: Si entrarà Dani Olmo, no sé si encertaré, però jo diria per Fermín, però abans crec que hi haurà pausa d'hidratació, s'apropen els futbolistes, torna a xiular Mestalla, alguns dels que tenim aquí a davant de la cabina de Mestalla s'aixequen per recriminar coses, abans de la substitució hi haurà parada per hidratació.
2: Aprofitem aquesta pausa per hidratació. Al minut 73 de partit guanya el Barça 0-3. Anna?
8: Per vendre-us que si voleu fer un plan, aquest diumenge, per exemple, a la nit, jo us recomanaria, no sé com ho veieu, anar avui a Manà 75.
1: Molt bé.
8: A prendre un arrosset a la Barceloneta. I tant. A més, encara fa calor, és a dir, de nit s'està encara millor. A més, gaudiràs d'una terrassa a l'aire lliure, amb amics i familiars, amb un arròs allà cuinat a la vista, que això també és important, veure com et poden preparar fins a 19 varietats per tots els gustos, pels clàssics, els més innovadors, com el de popa a la gallega o el de magret d'Anna, el de verdures, en fi, un fotimer d'arrossos perquè tu puguis triar tot això a Manà 75, que és més que una arrosseria. De fet, és una experiència. Si vols més informació, manà75.es.
2: President, t'agrada, eh? Sí.
7: Home, aviam, és que va anomenant paelles i paelles i paelles. I, home, torno boig.
2: Ha baixat a València, no? El president, la porta sí que ha anat, eh? A Mestalla avui.
7: Home, no perdono un arròs, nen.
3: I aquest horari és bo, eh?
2: Queda tota la tarda del diumenge.
7: Home, i tant, ara farem un berenadet i després ja ens quedarem a sopar tranquil·lament.
6: Sube el lunes con la tranquil·litat.
3: Ara que torna avui, però hi torna demà.
6: Sube el lunes, no.
2: Es fa el canvi ja, Nil?
4: Sí, cinquè canvi al Barça. Marxa Fermín, per cert, ovacionat per Mestalla. Això és notícia. Primers aplaudiments pràcticament de la tarda.
7: Mestalla aplaudint!
4: Marxa Fermín.
7: Mestalla aplaudint, ara ja em puc morir!
4: Entra Dani Olmo, és el cinquè canvi del Barça. Recordem que no serà l'últim, per qui no hagi vist el que ha passat a la primera meitat o no ho hagi escoltat, perquè Eric entra, ha sigut substituït per Koundé, però per commoció, per tant, canvien el Barça.
2: Això és notícia, que Mestalla aplaudeixi a un jugador del Barça. Fermín ovacionat, ha tornat els aplaudiments a la grada i no té res a veure amb el Mundial d'Espanya, perquè Fermín no el va jugar.
4: Correcte.
2: Per tant, aplaudit és per la seva aportació al partit d'avui. Mestalla li reconeix el partidàs que ha fet Fermín. Fermín.
1: Però això de xiular els teus i aplaudir els de...
3: Jo parlava fa una estona que el nivell d'agressivitat contra l'afició contra el Madrid i el Barça era diferent. S'acaba de confirmar. Mai aplaudirien a un jugador del Madrid, en canvi a un jugador del Barça l'estan aplaudint.
6: Que
3: sí, però que també lo hubiese hecho en Mbappé i tampoco lo hubiesen aplaudido.
6: No, no.
3: Sé justo, Javi.
6: Porque es un muchacho que es deportista.
3: Mbappé,
6: marketing. Yo no me imagino a Fermín chutando un penalti y haciendo el payaso delante de un portero. A Mbappé lo he visto en una imagen ayer. Es que esa la gente,
3: Javi,
6: no somos tontos.
3: No.
6: El pueblo
3: tienes
6: no es tonto.
3: Justo.
6: Fermín
3: se merece
6: lo quiere el pueblo.
3: Pero Fermín, son los del Barça.
6: Fermín lo quiere el pueblo. Fermín es caviar de beluga. Esas huevas valen un dineral. Valen un dineral esos huevos.
9: Jo ara poso, per exemple, començo a escoltar i dic, aquesta gent de què està parlant?
6: Pues caviar de beluga.
9: Caviar de beluga, no, sí, no domino.
6: Pues unos huevos que valen una fortuna. Mi Fermín.
7: Novament el Barça.
4: Ha fet l'últim canvi el València, el cinquè, que no, en aquest cas sí que és el sisè, és l'últim. Ha entrat Hugo Duro i ha marxat Otorbi, el que també han aplaudit.
2: El partit del València sí que és duro.
7: Sí, noi, sí, bastant.
2: Per cert, que abans de fer la broma i només me l'ha pillat el Fermín. Quan he dit que
1: Otorbi
2: aquest és un jugador llatí. Gràcies, Fermín. Ets l'únic que m'has entès.
7: Hòstia, nen. Duríssim, eh? És un element de la taula periòdica, com l'Iterbi.
2: Ostres. Per cert, Alejandra, al YouTube del que t'hi jugues, sí, el Koopman diu que busquem una foto de l'actor Sean Penn,
9: ui,
2: de jove,
9: entès,
2: a veure si me decís
9: a quién se parece.
2: Sí.
9: I tu saps per qui ho diu?
2: Mira, vaig a posar-la, la foto de Sean Penn.
9: A veure.
2: Vale? Talleu-li el cabell, poseu-lo curt, el cabell, i jo crec que sí, s'assembla a Gavi.
9: Gavi?
1: Té un aire.
9: Ah, sí?
1: Sí, té un aire. Té un aire.
10: No tenen ni puta idea.
2: No?
10: No tenen ni puta idea.
2: També fas Gavi, Bermú?
10: No, és l'únic que sé dir.
2: A veure, com?
10: Fa gràcia. No tenen ni puta idea.
6: No tenéis. No tenéis.
2: Aquesta la podríem estrenar també, que t'hi jugues d'entre setmana.
6: Lo dijo en plural.
2: Sí, lo dijo en plural, es verdad. Tío, paja, lo dijo en plural.
3: La gente se piensa que no sé jugar al fútbol y no tenéis ni puta idea.
2: Tu també imites?
4: Gonzalo, tu a lo teu, sisplau.
7: Ajuda, Pedri. Passivitat defensiva del València mentre Pedri i Olmos tiren una paret espectacular. Pedri, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol

0: és que estava xiulant Mestalla, estava xiulant perquè ningú defensava, han tirat una paret descomunal Pedri i Dani Olmo, i Pedri, des de més o menys el punt de penal, ha pogut batre Dimitrievski per fer el 0-4. Molta gent marxant de Mestalla ara mateix, molta gent aixecant-se i marxant de Mestalla ara mateix. Marca el Barça el 0-4, minut 78, València 0, Barça 4.
1: Marca el quart del Barça Mestalla, marca Pedri Palé.
2: Obrim ja una Freedom perquè en portem 4 i això si no pujarà la quarta del partit, la quarta estrella.
1: Combinació amb Dani Olmo i Pedri, que fa la celebració típica, la que li dedica el seu pare, Nil.
3: Li dedica el seu pare, celebració típica de Pedri, que s'apunta a la festa, marca el seu primer gol de la temporada i també per apuntar, Dani Olmo assisteix, acaba d'entrar, s'apunta també a la festa, el Barça suma tothom al fons d'armari que li aporta el Barça ja des del principi de temporada.
4: El Dimitrievski amb els peus és terrible, pobret, Hòstia, nen.
5: Bon partit de Pedri,
4: drama,
5: Sí, sí.
3: Sí. MVP, com ha dit Lluís Fonqué, o no?
5: Sí, Fermín, lo que no puc és tenir-te d'analista i que et digui bon partit de Pedri i la teva resposta
6: no,
5: sigui
6: perquè,
5: sí.
6: No, però sí que perquè estava pendent de si... De si
7: haver-me preguntat a mi.
6: De si el verb ho tallava. A veure. Bueno, estic veient a Gabriel Jesús. O sigui, el partit de Pedri és de molt poca pèrdua, és de molta fluidesa i després la paret a la frontal a Molmo realment és molt bona. És que pensava que m'anaven a tallar i per això t'he dit un sí.
5: Tu què querías decir, tío Faja?
7: Que quan sí. Quiero que te iba en la contraria, me preguntas a mí que me tienes a tu izquierda.
1: Está a punt d'entrar Gabriel Jesús, Nil?
3: Sí, entra Gabriel Jesús i marxa Pedri. Ara sí, atenció, Mestalla, o almenys gran part, d'en peu, és l'ovació per Pedri. Crits de Pedri, per certa part de l'afició de Mestalla, alguns també amb cara de que no ho entenen. Entra Gabriel Jesús, que tindrà 10 minutets per aviam si marca i compleix un altre flaquicidi.
1: I com es reestructura l'equip amb aquesta substitució, amb aquest canvi? Entra Gabriel Jesús per Pedri?
3: Sí, entra Gabriel Jesús per Pedri i pel que veig és Rafinha el que es tira un palet enrere, per tant el Barça que jugarà amb Bernal Olmo, Rafinha al mig, sí Rafinha migcampista,
4: mitja punta,
3: la min dreta, Gabriel Jesús per davant i a Dejemi a l'esquerra. Primera pilota, Gabriel.
6: El que baixa Mestalla, la base és Olmo.
1: Mestalla ovacionant un altre jugador del Barça, en aquest cas, si
6: jo,
1: és pel
6: Mestalla,
1: Mundial.
6: No l'entenc.
1: Aquesta lliga, bueno, igual me la menjo, però fa pinta que acabarà sent un passeig militar del Barça. A tots els camps aplaudeixen els jugadors. Avui 0-4, l'altre dia 5-2, 0-5, 2-0.
6: Bueno, calma,
2: Estic guardant ja el minut, de programa.
6: Quatre jornades, no tinguis a dalt tampoc.
7: Jo celebrando-la en Canaleta.
1: El primer dia que vienes.
6: Hemos traído a un tío con un perro a celebrar en Canaletas que estaba allá. Tú diciendo que esto es un paseo, yo no entiendo nada.
2: Calma, però una cosa que em preocupa, el gos era seu o no era seu?
8: ¿De dónde ha sacado el perro?
2: Claro, ¿el perro de dónde viene?
7: Bueno, me lo he encontrado por ahí en la calle, estaba dando vueltas delante de un Frankfurt.
2: No es verdad.
1: Delante de un Frankfurt. Compte que és córner a favor del Barça.
0: No, és una falta molt perillosa.
1: Falta, sí.
0: Que servirà Rafinha, crec. Estan preparats Dani Olmo i Rafinha per intentar marcar el 0-5. I és que està ple de gent marxant. O sigui, és increïble la de gent que està marxant a hores d'ara.
1: Sí, Mestalla s'està buidant, eh?
0: I va Olmo, toca la pilota a la tanca, novament li cau la pilota a Olmo, obre banda esquerra, arriba la pilota buscant a Gabriel Jesús, el tonto la paret, Gabriel Jesús no arriba a rematar. Novament refusa la defensa del València, li cau a Gerard Martín, torna a construir el Barça, la pilota va a la banda dreta, ve a rebre com si fos lateral Rafinha.
3: Ho havia fet bé, Gabriel Jesús, en aquesta secció.
0: Era una bona paret, la típica paret que te'n vas per dintre i a més, Olmo i Fermín són dels dos que, diguéssim, saben tirar molt bé aquestes parets. Ara és Olmo, que, clar, és que és una passada, realment. Vull dir, surten mig centres del no-res al Barça. És increïble. Avui han jugat tots.
6: I Bernal,
0: evidentment, Gavi, que no hi és del tot.
6: Bernal amb molt bon nivell, Sí. Un altre dia més.
1: I no és fàcil, quan t'han fitxat a Rodri, que tu mantinguis aquest nivell, no, demostra molt caràcter, de Bernal.
6: És
1: una gran notícia.
6: Està amb maduresa, és molt fluid, s'atreveix molt.
7: Llevarse bien es la clave. Llevan bien.
1: Per això Rodri va voler fitxar pel Barça, entre
7: altres
1: coses.
7: Son amigos, se llevan bien, hay un ambiente cojonudo, coño, que se van todos a hacer. No tiene nada que ver.
3: I ara...
4: Oi, quina passada bona, boníssima, boníssima. Es parla Lamine Yamal, al tanto Lamine Yamal. S'incorporava Gabriel Jesús, havia estat donant-li la pilota, recuperat la pilota al València. Ara intentava Lamine Yamal aixecar el cap per veure qui tenia al voltant i no ha pogut. Al tanto Olmo, que se la vol normalment endur. Quin regat d'Olmo, espectacular. La volta que ha tirat és boníssima, Lamine. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Marca Lamine, gol, gol. Però, de moment, puja el marcador, el 0-5, marca el Barça, marca Lamine Yamal, segueix marxant gent de Mestalla. Quina jugada espectacular d'Olmo. Evidentment que no està apretant massa gent en defensa, però la jugada és increïble. La passada entre línies per Lamine encara millor i la rematada a plaer per marcar pel primer pal, com abans li havien anul·lat el 0-2. Marca el Barça el 5è, València 0, Barça 5.
1: De moment el celebrem. Al que tu jugues Barça. Visitena. Con tanta chapa va a serle. Ranqui tanqui. Valet, obre-la per si de cas, no fos cas que l'anulin.
2: L'anem obrint, la cinquena estrella d'am, aquesta de Lamine Yamal del partit d'avui.
8: Jo només dic una cosa, jo he vingut aquí 3 partits i porten 5 gols a cada partit, eh?
1: Doncs tornaràs, no. Perquè és talismà. Nil, dona el gol l'àrbitre o no?
3: Doncs encara amb suspens aquí a Mestalla, parla amb Rafinha, pendent de l'àrbitre. Senyala gol ara mateix del Barça, per tant, el celebrem. Doblet de Lamine Yamal, que encadena 2 doblets consecutius. No havia vist porteria davant de l'Elx i tampoc davant de l'Atlètic Club al Camp Nou, i 2 doblets consecutius, per tant, Lamine ja amb 4.
4: I torna a recuperar Lamine Yamal, al tanto Gabriel Jesús. Gabriel Jesús xuta, fora! Oh. Oi, que era el 0-6, però és que la pilota ha estat servida a centre i han tocat la pilota 3 jugadors del València abans de perdre-la, però de veritat, o sigui, és que ara mateix han baixat, ja no els braços, ho han baixat tot.
1: I ha estat gana, Gabriel Jesús, perquè tenia a la dreta Rafinha, que estava sol.
4: Sí, sí.
1: Gran ocasió de Gabriel Jesús, minut 85. El Barça està matxacant el València a Mestalla. 0-5, ha marcat Lamine Yamal i una nova assistència de Dani Olmo. Fermín.
6: Doblet d'assistències també Olmo, eh? Sortint des de la banqueta, 2 passades de gol per Olmo. També realment és molt interessant, i aquest doblet de Lamine Yamal.
1: Una mica com Gordon l'altre dia, que va sortir i va donar 2 assistències.
6: Correcte.
1: De gol. Avui ha estat Olmo que surt i dona 2 passades de gol.
8: I a les xarxes diuen
1: torna...
8: només falta el gol de Jesús.
4: I torna el Barça al gol de Jesús, eh? Nostre senyor, eh?
1: No, és que és veritat el que deia el Nil, dels vaticinis del Flaqui, guanyarem fàcil, es compleix.
8: Correcte.
1: MVP Pedri, podem considerar que es compleix.
4: Mm. Sí, sí.
1: Increparant més a la llotja que al Barça, es
8: Correcte.
1: Compleix. Gordon marca aquest no, i falta el de Gabriel Jesús. De moment porta 3-5.
3: Si fos 3-5 ja seria un aprovat.
4: Sí, sí, evidentment, ja són 6, però a més aquests dos són, diguéssim,
3: Gordon
4: més complicadets.
3: Gordon ha tingut dos de molt clares,
4: I Gordon no ha marcat, però de ben poc, i al final segueix assistint, que és el que també ens interessa.
2: I a més el Flaqui també ha vaticinat que obriríem estrelles d'am, i és que en portem ja 5, perquè les estrelles, a més, quan te les prens fresquetes, amb amics, ben acompanyat, mirant un partit, un diumenge a la tarda, que no tens preocupacions, que només has de gaudir de la vida, doncs és que és un autèntic plaer, ja ho saps, estrella d'am.
9: Oh, te quiero, padre.
1: Esto te ha salido de dentro, ¿eh?
8: ¿Cómo te quiero?
1: Que, per cert, l'Anna Palet, ja sabeu que ha debutat aquesta temporada com a directora i presentadora de la graderia del balcó. I
2: Soc
1: l'altre
2: la
1: dia
2: meva pròpia jefa, ara.
1: Vaig escoltar que has incorporat el tio Faja de Tertulià. Vas tancar un programa amb ell.
2: Més que Tertulià, de mossèn, pràcticament, podríem dir, per beneir.
9: De voz autorizada.
1: O sea, bendeciste el programa.
9: De voz autorizada, así que Rodríguez, me ha llamado más veces que tú ya en lo que llevamos de temporada.
3: Ha hagut una esbola, eh?
6: Tampoc és molt difícil.
1: Dilluns a divendres a les 20:30, 8:45, a SER Catalunya podeu escoltar la graderia del balcó amb l'Anna Palet.
2: Si voleu.
6: Sí, volem, aquí volem tots.
2: Així fem companyia.
4: No, i si no voleu, us tallem les mans i us impedim canviar el canal.
3: Jo recomano, perquè a banda d'ella parlaré jo, doncs escolteu-lo.
2: No, el Nil és un fixe.
4: Juga Olmo, des del mig del camp, passada llarga per Lamine Yamal, el control, veurem com hi arriba, ha recuperat Gaia. Era boníssima, però és que ara mateix el Barça, cada pilota que recupera, té ganes de fotre el 6, eh?
6: És que els que entren surten amb voracitat, perquè volen cruspir-se la gespa, volen ser titulars. Olmo, 2 assistències de 7 passades, és una barbaritat. O sigui, Gabriel Jesús també el veus amb gana, Bernal molt bé, rutlla.
9: Pero sin egos. Se ve un hambre, se ve un hambre sano. Tú ves al equipo de 600 kilómetros y se ve otro ambiente ya en el fútbol.
6: Estás obsesionado con el Madrid.
9: Estoy obsesionado. Estoy enfermo.
6: Estás enfermo.
9: Ya me lo has dicho. Ya me lo has dicho en el minuto uno.
6: Sí, es que ahora en el minuto lo corroboro. Es que lo corroboro.
9: Ya está.
6: Estoy preocupado por ti como amigo. Pues no estás bien. No estás bien.
4: Para Rafinha, si el control es bo, potser el sisè. No, ha estat bo el control. Era bona de Gabriel Jesús. Una molt bona assistència de Gabriel Jesús.
10: Parlant de Lamine, sí que és el tercer partit que completarà a 90 minuts, a 3 doblet, i és el jugador mundialista amb més minuts de tots els que ha tingut Espanya, amb diferència. En el seu cas, no s'ha reservat. Sí, i ara venen 4 partits seguits.
1: Què farà amb 35?
4: Pilota llarga, intenta arribar-hi Gaià, surt Joan García, s'escapa la pilota, crec que serà córner. Serà córner, tot i que Joan García demana que la pilota se li ha escapat a Gaià i que ho miri al VAR per corregir la situació.
10: Sí, ara ho està demanant Joan García. Mira, Diademer Escuderos estirant, sí, té rampa.
4: Té rampes.
10: Té una rampeta aquí a l'isquiotibial l'àrbitre del partit, que ara li dirà que Joan García tenia raó,
4: molt
10: ha
4: bé,
10: revisat l'acció i acaba sent porteria. Per
4: surt.
10: Tant, pilota pel Barça.
4: No, però l'ambient en el Madrid és bueno. En el Madrid l'ambient és boníssim. Nosotros los importantes somos el equipo, pero bueno, claro, sí, siempre que yo marco, ¿no? Porque yo doy lo mejor de mí. Bueno, esto es siempre, fútbol, siempre, esto es fútbol también.
10: Siempre, ¿no?
1: Bueno, esto, jugada, esto es fútbol, ¿no? También. Perdona, Kilian,
4: no, tranquilo, habla tú, tú eres el míster.
1: Es una anécdota la jugada, pero demuestra lo concentrado que está el porter. Sí, sí, està atentíssim.
6: Esteu
1: on guardes el cromo de Joan García que t'ha regalat aquest oient?
2: A l'habitació te'l posaràs.
6: No, tinc una carta aquí del nen i van portar a casa. El meu pare em preguntarà què tal el dia. Jo, pues mira, m'han regalat un cromo de Joan García.
1: Però que no és bonic que els oients n'han recordin de tu?
6: Sí, molt, molt bonic, però bueno, ja podem enviar-me flors o bombones o altres coses, però bueno... No.
2: Bombones?
6: Sí.
1: Però és meravellós que hi hagi un oient que es prengui la molèstia de venir a la ràdio i a recepció deixi un sobre amb una carta per a tu, Gonzalo, i un regal que és un cromo de Joan García.
6: Hi ha una carta per a ti. És un cromo de Joan García, de l'Espanyol, de l'època de l'Espanyol, claro. I això em fa recordar bons moments que ens va donar el
1: sobre cromo shiny.
9: Sin meternos en su estabilidad mental de este sujeto, ya una carta que te mandan que pone Fagiliber, ya es digna de guardar en algún...
1: Minut 90, Mestalla 0-5, guanya el Barça, quan afegiran...
9: Esto es maravilloso.
10: 5 d'afegit, sí.
1: 5.
6: Per cert, de les millors publicitats que he vist en el món és lo de la pancarta aquesta amb lo de Duracell.
1: Sí, senyor.
2: Pues mira, jo no estic d'acord perquè jo crec que la millor publicitat és la del motor e-power de Quadis Llançà. És que m'has de fer publicitat d'un que ni ens ha
9: dit bé. Cristóbal,
2: vuelve, por favor, Cristóbal. M'és igual les piles del partit. No m'importen. A mi el que m'importa és Quadis Llançà i el seu motor e-power, perquè és la tecnologia exclusiva de Nissan que combina el millor de la conducció elèctrica lliure d'endolls. Tu amb què creus que va?
6: Jo no vull saber res, ja.
8: Per mi l'IP és ella. O sigui, soc fan de Bosque.
4: Menys piles i més motors, home.
2: Exacte, Quadis Llançà, el concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
6: Molt bé, Valer.
4: Mira, Gabriel Jesús, al tanto que juga Madeyemi a la banda. Adeyemi entra a l'àrea, el desdobla Gabriel Jesús, la passada encara és massa llarga i Gabriel Jesús, que ha intentat anar-se'n, jo crec que encara no està per segons quins trotes i segons quins sprints.
10: Bé, ara el més important és que no s'hagi fet mal, sembla que no, torna a córrer, per tant, seguim.
4: Tot bé, tot bé. Li ha tirat una mica llarga la pilota Adeyemi i ja li hem vist abans una passada a Lamine Yamal, de Lamine Yamal a Gabriel Jesús, que Gabriel Jesús se l'ha mirat i li ha dit, calma, calma, sisplau, encara no. Això encara no.
6: Però entra amb gana, Adeyemi. Entra amb gana, sí, bona predisposició, això és important.
4: Rafinha buscant Lamine Yamal a la banda dreta. Deixa enrere per Koundé i s'obre novament Lamine Yamal per rebre. Juguen Koundé i Lamine Yamal. És que la passivitat defensiva del València és important, eh? És bèstia, eh? Sap greu i realment la gent està emprenyadíssima. Juga Gerard Martín.
6: Amb raó.
4: Que se li escapa la pilota a Gerard Martín, però clar, és que ningú ha anat a buscar-la ni a pressionar-lo i evidentment doncs la manté el Barça. Juga Bernal amb Adeyemi, la recupera novament Bernal que juga a banda esquerra. Normalment ara estem provant bastant amb Gabriel Jesús per banda esquerra i Adeyemi més pel mig, eh?
10: Sí, molt de dinamisme en aquestes posicions d'atac, es van tornant depenent de la situació.
4: Juga Koundé novament amb Rafinha baixat a rebre, ara juga per Christensen, canvi de banda a l'esquerra, és Gerard Martín que intenta buscar Adeyemi, que ve a rebre com a nou, intenta, s'endú una trompada Adeyemi, ha rebut la falta de Tàrrega, serà pilota pel Barça.
1: Gran poble, Tàrrega.
4: Targa.
1: Fan una fantàstica fira del teatre.
8: Oh, sí, meravellosa.
10: Això també és publicitat o no?
1: Home,
4: no
1: és opinió. Això
2: és opinió. No és opinió, és la veritat, com diu Jaume Creixell.
4: No és informació. El Jaume Creixell, la frase de Jaume Creixell és això no és informació,
2: és la veritat.
4: Això és una gran frase de Jaume Creixell.
1: De les millors que s'han escoltat a la ràdio.
2: I tan veritat, i amb aquesta ja sí que de veritat acabo, com que Estrella, com que CaixaBank us convida a viure l'experience esportiva, posant a l'abast de tots els clients experiències exclusives del món de l'esport, com per exemple arribar a jugar un partit a primera. Vaja, jo no m'explico com et pot oferir això CaixaBank, però és que ho has d'entrar tu a comprovar.
1: Pots jugar un partit a
2: primera? Això mateix et diuen, @experience, sense la E de experience, CaixaBank, a les xarxes, per veure tot el que pots arribar a fer, perquè si vius una experience, doncs mai l'oblides.
4: Home, jo me'n recordo molt del dia que vaig jugar al Camp Nou, eh? A més, amb el Sique de porter. Em va fotre un meló, em va fotre a córrer i li vaig dir, però tu no veus que jo peso 100 quilos?
10: Què tal, Sique de porter? Perquè m'han arribat...
4: Bé, aviam.
10: Depèn de qui li xuti, no? També.
4: Ara clar, ja depèn de qui li xuti,
1: faig el que
4: però... Però sí, sí, el tio, i molt voluntariós. Però clar, evidentment jugues al Camp Nou i pues, evidentment com no t'has de fotre voluntariós. Jo em vaig córrer a la banda amunt i avall, però hores i hores, eh?
1: Tu estaves en aquell partit?
4: Jo estava en aquell partit i vaig
1: pegar amb l'Uni Mora.
4: Sí, sí.
6: Amb l'Uni Mora.
2: Mira que va, sí. Mira que maco.
1: Home, me creuo tot el camp, de porteria a porteria. I quan vaig a rematar per fer gol, remata ell i la fot fora.
6: Ha sigut avariciós i
4: doncs,
6: bon company.
4: Doncs mira, la passada a l'Uri Mora va ser meva.
1: Ah, sí? No te'n recordava?
4: Sí, ja t'ho dic jo. Passa que llavors encara no fitxava per la SER, no, encara no em tenies, encara, no em tenies
10: encara,
4: el radar.
10: Encara no havies començat a fer
4: I
10: les
4: jo per tu era un NPC, llavors. Sí, sí, mira,
8: un NPC, m'encanta.
4: Juga Gaià enrere, la pressió del Barça encara hi és. Tens a tot el Barça a camp contrari, això que la pilota la té Dimitrievski, que evidentment torna a fotre un meló ben amunt, que lluita Hugo Duro, però que guanya Christensen. Ja la té el Barça, Gerard Martín, i és que no hi ha ni massa quòrum per xiular, perquè no hi ha gent.
2: Ja queda pobre fins i tot el xiulet, eh?
4: Sí, sí, o sigui, mica en mica, es van abandonar la gent.
1: Partit, fem un silenci i escoltarem la música de Ben de Mestalla.
4: Tothom que encara no ha marxat és perquè vol xiular a final del partit, o sigui, és l'única falta. Lamine Yamal dins l'àrea, intenta anar-se'n de diversos, la rematada molt creuada, era d'aquella jugada típica de Lamine Yamal que intenta fer la de Messi, i la rematada li ha marxat molt creuada, s'acaba el partit, i ara sí, anem a escoltar a Mestalla, Nil.
10: Això és Mestalla amb el València 0, Barça 5.
1: S'ha buidat molt el camp, avui hi havia més de 47.000 persones a Mestalla, la gran majoria han marxat quan el Barça ha fet el cinquè, crits de fora, fora, el Barça líder, suma 4 victòries als 4 primers partits de Lliga, 12 punts, és primer en solitari, avui ha marcat Lamine Yamal el primer, al minut 5, assistència de Fermín, el 0-2 de Fermín, assistència de Gordon, el 0-3 de Rafinha, assistència de Fermín, el 0-4 de Pedri, assistència d'Olmo, i el 0-5, Lamine, assistència també de Dani Olmo. Ara celebren la victòria els jugadors del Barça a la gespa de Mestalla, MVP del partit, segons la Lliga, Nil, per Fermín.
10: Doncs MVP per Fermín, que ha marcat un gol i ha donat dues assistències al Barça, que es col·loca ja líder després d'aquestes 4 jornades, 12 punts i 7 gols a favor, només 2 en contra. La bona notícia, tot i que té una fractura nasal, Eric García celebrant sobre la gespa amb els seus companys, li hauran de tornar a fer una màscara a mesura, segurament ja les tenen fetes, per tant no hi haurà tants de problemes, per tant esperem que es perdi els menys partits possibles. Aviam que em diu Hansi Flick, ara sí, bronca monumental de Mestalla.
1: Escoltem l'ambient de Mestalla contra els seus jugadors, contra l'entrenador i contra la dirigència.
4: I a més amb mocadorada, eh? Amb molts mocadors. De veritat, em recorda molt a la imatge del Camp Nou any 2000, quan ja Gaspar se li està demanant que marxi. És mocadorada blanca,
1: tu
4: diguéssim,
1: molt jove,
4: de mocador.
1: Vermo, i potser no sabràs que una pancarta gran que es va penjar al Camp Nou, on es deia, es podia llegir Gaspar, Van Gaal, sois fitxajes de Florentino, una cosa així, era del tío Faja.
9: Van Gaal, inepto, Gaspar, mezquino, sois fitxajes de Florentino.
1: Aquesta pancarta,
9: ahí gran, quedó una semana colgada.
1: Era del tío Faja.
4: Barres, eh?
1: Sí, sí, és que la situació del Barça, el líder de la Lliga, contrasta amb la del València, que ara mateix és penúltim, amb només un punt de 12 possibles.
4: Però aquí marxem amb la idea dels de casa, eh? Perquè al final, 3 partits en què n'has clavat 5, has guanyat també contra l'Atlètic de Bilbao, que jo crec que és un equip que, quan vagis allà, et costarà molt de guanyar, perquè crec que cada partit milloren bastant la seva imatge. I és veritat que han sigut 4 partits que tenen aparença de ser fàcils, i també tinc ganes de veure contra equips de part alta de la taula amb quin ritme juguem, contra quin ritme juguem i com acaba tot, però de moment les sensacions del Barça són boníssimes.
2: Un partit, per cert, que vivim gràcies al patrocini de CaixaBank, Estrella d'Am i Quadis Llança, concessionari oficial Nissan.
1: Són les 6 i 20, escolteu el Que t'hi jugues Barça, Ser Catalunya. A partir d'ara, l'anàlisi d'aquesta golejada, d'aquesta victòria del Barça de Flick, 0-5 a Mestalla, i també escoltarem a protagonistes. En una estona donem el nom del guanyador, guanyadora de la porra a Instagram del Que t'hi jugues, pel que llegeixo al xat, Alejandra, la gent molt contenta amb aquesta nova victòria del Barça.
8: Molt contenta, i diuen directament que el València està en estat crític.
1: I t'envien records, eh? Perico?
8: Sí, diu, posen Perico, t'estimem.
1: El Shangri.
6: Gràcies.
1: Sí.
6: Molts culers m'estimen molt. M'he donat compte moltes vegades que em paren, em diuen coses, em diuen que els hi caic bé, encara que sigui Perico.
1: Va, fem pausa. Abans escoltem a Pedri, a la tele, i després fem pausa per ja centrar-nos en l'anàlisi i escoltar protagonistes del 0-5 del Barça Mestalla. Pedri, a Movistar.
11: Bueno, un resultado bueno, un partido muy bueno para seguir cogiendo confianza y seguir ganando.
12: 17 goles en los 4 primeros partidos. Mira que se hablaba del 9, ahora tenés a Gabriel Jesús, pero es que marca Rafinha, marca Fermín, ya marcas tú también. Y eso que este año igual no te piden tanto los goles como otros.
11: Sí, bueno, siempre la gente quiere tener un delantero que meta 40 goles, pero creo que bueno, tenemos jugadores que pueden hacer ese trabajo, Rafinha, Lamín, Gabriel Jesús, Gordo, Adeyemi, tenemos mucha gente que puede jugar arriba, así que creo que gol no va a faltar este año.
12: Y algunos decían, y hablo de mi gremio, que es que la pareja Pedri y Rodri no ha terminado de funcionar en el pasado. Explícanos qué es lo que vais a hacer, cómo vais a intentar que funcione y cómo repartir los roles.
11: Bueno, siempre se dice que no hemos funcionado juntos, pero la verdad que es muy cómodo jugar con Rodri, es un jugador que defensivamente roba mucho. Pocas veces ve perder un balón a Rodri, así que creo que nos vamos a entender muy bien, con partidos nos vamos a seguir entendiendo aún mejor, y creo que va a ser espectacular.
12: La ovación de Mestalla, y fíjate que lo están pasando mal, que están en una situación comprometida, que lo has visto con su propio equipo, para ti, para Fermín y sobre todo para tiene el cambio, ¿no? Entiendo que es de mucho mérito.
11: Sí, creo que bueno, agradecerle a todos, que te aplaudan en un campo rival siempre es muy bonito, y bueno, desearle la suerte para la temporada.
1: Es una de las noticias del partido, que Mestalla hagi ovacionat primer a Fermín quan ha estat substituït, i després a Pedri quan també l'ha canviat Hansi Flick. Tio Faja, com a soci aficionat del Barça, tu què et diu que un camp rival i històricament hostil com Mestalla acabi ovacionant els jugadors del Barça?
13: Bueno, porque cuando la superioridad es tan insultante y encima da la casualidad que tienes unos futbolistas tan normales, al final te tienes que rendir. Si no eres un ultra, te tienes que rendir.
1: Parla Arnau Martínez, jugador del València, Movistar Plus, també l'escoltem.
14: Buenas tardes. Bueno, es complicado, obviamente entendemos todos a la afición, pues no están saliendo los resultados, pero bueno, queda mucho, estoy seguro y convencido de que este equipo lo va a sacar.
12: La sensación de que el equipo tiene la moral evidentemente muy baja, lo digo porque encajáis muy pronto y os cuesta mucho reaccionar. Es verdad que ha habido fases del partido donde os intentabais meter, pero cuesta mucho, entiendo que por todo el contexto.
14: Bueno, el equipo iba convencido de que podíamos sacar algo, al final nos enfrentábamos a uno de los mejores equipos de la liga, como ya he demostrado y lleva demostrando esta liga también. Era complicado, teníamos nuestro plan, pero bueno, al final, pues como he dicho, son muy buenos y nos han pasado por encima.
12: ¿Entiendes el enfado de la gente? Al principio se focalizaba un poco con el palco, luego con el banquillo, luego al final termina afectando a vosotros.
14: Bueno, entiendo el enfado porque los resultados no acompañan, obviamente. Vamos a intentar darle la vuelta y estoy convencido de que la vamos a dar y esta afición pueda estar contenta.
12: No sé si tiene la sensación que el partido de Sevilla es un partido clave justo un poquito antes del parón, sobre todo porque todavía no habéis conseguido la victoria.
14: Sí, todos los partidos son claves. Ahora ya borrón, cuenta nueva, vamos a pensar en el siguiente y ya está. Y a la afición decirle que confíen en nosotros, obviamente, que este equipo lo va a sacar seguro.
12: Gracias, suerte.
14: Gracias.
12: Las palabras d'Arnau.
1: Són les paraules d'Arnau Martínez a la tele, enfonsat, òbviament, com la resta sí, dels seus companys, després d'aquest 0-5.
6: Que tingui que sortir un nano que porta dos partits, literalment una setmana i mitja a València, a donar la cara
15: després del ridícul que ha fet el seu equip i després de l'afició, com ha estat enfadada, pues parla una mica, resumeix molt bé la situació del València, no? Cap capità, cap peso pesado al vestuari està sortint a parlar i surt un nano que té ja madera de capità perquè la va tindre al Girona i perquè és un, té molta personalitat, però bueno, jo crec que potser no és la persona més indicada que, perquè sortís avui, una persona que acaba d'arribar i no té cap culpa de res.
1: Sí, no és representatiu del que és el vestidor del València perquè encara no ha tingut temps. Baixen el Nil Solà i també l'Albert Bermúdez a zona mixta per a posar protagonistes. En un moment saludarem el Lluís Flaqué, el Flaqui, repassarem amb ell els vaticinis, els flaquicinis d'abans del partit, que n'ha complert uns quants. Ara fem pausa i ens centrem en aquest anàlisi i escoltar protagonistes del València 0, Barça 5. El Barça és líder, 12 punts en 4 jornades en solitari després de la derrota del Madrid aquest cap de setmana. Jugarà dimecres Champions al Camp Nou contra el Feyenoord a les 6:45, 18:45 a 7:15. Debuta el Barça a la Champions aquest dimecres al Camp Nou contra el Feyenoord. Els propers partits de Lliga seran diumenge vinent, 16:15, 16:15 a València una altra vegada contra el Llevant, Llevant-Barça. Tornarà a jugar dimecres de la setmana vinent a casa contra el Racing, 21:30, 21:45 de la nit. Atents a aquest partit que serà especial per a Ràdio Barcelona, per a la cadena SER, i l'últim partit del qual ja tenim horari. Hola, hola, Nil, estàs entrant bé, estigues tranquil, que podràs posar protagonistes a la zona mixta. És el Sevilla-Barça del dissabte 19 de setembre a les 9 de la nit. Sevilla-Barça dissabte 19 de setembre a les 9 de la nit. A partir d'aquí hi ha l'aturada per seleccions i, per tant, encara no hi ha horaris dels propers compromisos del Barça. 6:25, esteu escoltant el Què t'hi jugues, Barça, SER Catalunya. Pausa i continuem.
16: Què t'hi jugues, Barça, amb Sique Rodríguez.
17: Entesos de papers?
18: M'expliques un conte, papa?
19: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
20: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
21: Ei, com va? Com et dius?
22: Tenim un nom que el sap tothom.
21: Però d'on surts tu?
22: Tant se val d'on venim, si del sud...
21: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
22: Ara estem d'acord, estem d'acord.
21: Sí, i una estrella ens agermana.
23: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
24: Et donem aquests 20 segons de tranquil·litat per tu, per respirar. I per al teu Nissan, fins a 10 anys de tranquil·litat amb la garantia de Nissan Més. Fent el seu manteniment en un taller oficial Nissan. Consulta condicions a nissan.es.
25: Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
26: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
27: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
26: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
27: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
28: Un glob de vi.
29: Un glob de cervesa.
28: Un glob entre amics.
30: A Barcelona, quan diem el glob, no parlem només de fer un beure. Parlem de taules plenes, de cuina catalana, de família i tradició. El Glob de Gràcia. Brinda amb nosaltres.
31: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre al millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. La teva estació de proximitat.
32: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
33: I també totes les eines i ferreteria.
32: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
33: Si ets professional, troba el més proper a encat.cat.
24: Et donem aquests 20 segons de tranquil·litat per tu, per respirar. I per al teu Nissan, fins a 10 anys de tranquil·litat amb la garantia de Nissan Més. Fent el seu manteniment en un taller oficial Nissan. Consulta condicions a nissan.es.
25: Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
34: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Mon Vertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Mon Vertical.
35: Dilluns, dimarts, dimecres...
0: Per què hem d'esperar el diumenge per tastar un bon arròs? A Manà 75 no comptem els dies, sinó els moments que compartim i les ganes de gaudir la vida. Manà 75, el plaer de ser-hi. Manà 75.
16: Aquest i Jugues Barça amb Sique Rodríguez.
1: Dos quarts de set de la tarda. Escolteu el Aquest i Jugues Barça a Ser Catalunya. El Nil Solà a zona mixta, esperant que surti Hansi Flick. També Carlos Corberán, jugadors del Barça, del València, i aquest 0-5 que portarà conseqüències perquè, Nil, si treus el cap i veus el carrer a Mestalla, hi ha molta gent a les portes de la llotja, demana la dimissió de Peter Lim.
2: Sí, de fet, crec sí que si podeu escoltar a la perfecció, ara mateix sortint de, per la porta de Mestalla, milers d'aficionats a la porta de la llotja demanant la dimissió de Peter Lim, de Carlos Corberán, cridant contra els jugadors i amb tot el que poden. Aquí ho podeu escoltar. Ara càntics contra Ron Gurley, que és un dels màxims responsables esportius que hi ha en aquest moment a València. L'ambient molt i molt tens.
1: Doncs aquest és l'ambient a Mestalla després d'aquesta golejada del Barça, a l'espera de que surti Hansi Flick. Podeu deixar els vostres missatges amb notes d'àudio al 616-32-72-11. 616-32-72-11.
3: Bona tarda, nois. Hòstia, que bo

0: jugadors que, escolta'm, ha caigut de peu i ha entrat com un guard en aquesta bogeria de davantera que té el Barça, que sense tenir un nou top, tot i que era un dels objectius de l'estiu, escolta'm, són 17 gols en 4 jornades, 3 manetes, em sembla que ens ho passarem molt i molt bé aquest any.
1: Mira, recullo el missatge d'un altre oient al chat del Que t'hi jugues, el Marc, diu: Fermín, ojo al nivell de Fermín, catapultant-se al pòdium dels 5 millors jugadors del món. Avui ha marcat, ha assistit. Què et sembla, Fermín, en aquest inici de temporada?
0: Em sembla que és el Fermín que al principi no el coneixíem, o més enllà dels que l'haguessin vist, evidentment l'haguessin seguit més al planter. El vam descobrir una pretemporada, al principi ens vam pensar que potser era flor d'un dia, ens va tapar la boca, va quallar una primera gran temporada, pensàvem que havia tocat sostre, la següent temporada es va superar, va tornar a regenerar la seva qualitat per l'any passat tornar a estar espectacular, i si no s'arriba a lesionar, ara mateix ell també seria campió del món. I aquesta temporada veig un Fermín que escolta'm, que lluny d'estancar-se, encara té capacitat per créixer. Apareix, té una arribada de segona línia espectacular, una rematada que no descobrirem ara, forma una societat amb Lamine Yamal impressionant, i després hi ha un efecte col·lateral que és que em sembla molt i molt beneficiosa la imatge i el nivell que mostra Fermín per activar Dani Olmo. Avui Dani Olmo ha entrat al partit com feia temps que no entrava, i em sembla que Flick aquí a la mitja punta tindrà una meravellosa lluita, confiem que sana, per veure qui dels dos ho fa millor per ser titular.
1: Dues assistències d'Olmo, la del 0-4 i la del 0-5 a Pedri i Lamin. Els flaquicinis, els vaticinis que hem escoltat abans del partit, deies que el Barça guanyaria fàcil.
0: Deies sí, que sumaríem, però seria per la galó, sí.
1: Pedri seria MVP, ha marxat ovacionat, i deies que avui Mestalla xiularia més a la llotja que al Barça.
0: Sí. Aquesta era fàcil.
1: T'imaginaves per això una victòria tan contundent?
0: Dir-ho a la prèvia, ja em coneixeu, que sóc més aviat de perfil baix, em sembla agosarat. Sí que estava convençut que el Barça guanyaria. No m'imaginava un València tan desconnectat i tan poc competitiu. I sense treure-li cap mèrit al Barça, que em sembla que ha sortit el partit amb la mentalitat i la marxa adequades, que al minut 5 ja havia fet un gol, al 8 n'hi havia fet un altre que l'havien anul·lat, però que ha sortit com ha de sortir un equip a un estadi on si tu jugues com saps jugar, t'acabes imposant. El que no preveia és que... Mira que Mestalla és un estadi ja calent i que estem acostumats a que sempre hi hagi aquesta bronca i tal. El d'avui ha superat tot el que havíem viscut fins ara, i el Barça ha estat molt i molt superior a un València que, com no millori, és carn d'equip que patirà i molt per la permanència. Però, escolta'm, el Barça ha vingut aquí a fer la seva feina, segueix mostrant en aquest inici de Lliga l'etiqueta d'actual campió, 4 partits i de moment podem dir que ningú ens ha pogut seguir el ritme, per tant el que passi a València ja s'ho faran. El Barça ha estat molt i molt superior avui a guanyant 0-5, que podrían haber estado algunos meses.
1: Aguanta un momento, Flaky. Escoltem Hansi Flick a Movistar.
2: Hablas del control del partido, las tres amarillas que habéis visto han sido en jugadas similares, porque tenían que cortar contraataques. Sí, sí, por supuesto. Es así. La primera de Cuba la tenía que hacer. Es así. Tenemos que aceptarlo. El árbitro ha hecho un gran partido. La última. ¿Qué hay que mejorar? ¿Qué tenéis que mejorar? Pues no sé si es necesario después de un 0-5 siempre intentar atacar e intentar controlar un poco más el partido. Es lo que quiero del equipo, porque tenemos muchos partidos y por supuesto siempre va de guardar energía, y es lo que tenemos que hacer.
1: Las palabras de Hansi Flick, que per apuntar alguna cosa que el Barça ha de millorar és que quan van 0-5 no cal atacar. Si hem de millorar només això,
3: és que jo crec
1: que gaudirem molt aquesta temporada.
3: Flick està mirant més a mig, llarg termini, i pensa, aquests són esforços que l'equip es pot estalviar, i no sempre tindràs un rival amb aquesta feblesa al qual puguis atacar sense que et pugui fer mal a la rèplica, perquè el València, 0 rematades a la segona meitat. Això no t'ho trobaràs. Per tant, Flick, veient ja el panorama, pensa, anem a cosir el partit i a tenir més pilota.
1: Al Barça li preguntava d'anar a Hansi Flick, li han ensenyat 3 targetes grogues, Pau Cubarsí, Rodri i Fermín. Amb quantes faltes acaba el partit?
3: Estàvem 3 faltes i de seguida t'ho miro.
1: El València n'havia fet 3, el Barça 6.
3: És veritat.
1: I quan hem acabat el partit...
3: El Barça ha acabat amb 6 faltes.
1: 6 faltes.
3: I el València amb 7.
1: 6 faltes el Barça, 7 el València. Deies, Flaky, tu quants anys fa que narres el Barça?
0: Aquesta és la meva 21a temporada.

0: 21 temporades. Abans del partit recordàvem la història de les retransmissions en català des d'aquell 1976, ara fa 50 anys, amb Joaquim Maria Puyal. Tu ets un dels que has passat per Ràdio Barcelona en català durant 5 anys, després vas, bueno, t'has quedat perquè és la mateixa casa, a narrar el carrusel en castellà. De les 21 temporades, la evolució de Mestalla amb el Barça la notes? Ho dic perquè històricament era un camp hostil i avui ha semblat un partit entre amics.
1: Bueno, perquè avui estàvem molt distrets amb la seva història i avui el Barça era un convidat de pedra en aquests crits que encara ressonen ara des de l'avinguda Suècia aquí al davant, amb els diners que se ballen, que se ballen. És avui Mestalla volia protestar contra una propietat que entenen que els ha deixat tirats, que no ha invertit el que ells pensaven que invertirien en l'any del convidat de Mestalla, i el Barça al final doncs ha quedat en un segon plat. Però al Barça aquí se li tenen moltíssimes ganes, se li té moltíssima ràbia, se li té moltíssima rivalitat, se li insulta per sistema partit rere partit. Avui potser no se l'ha insultat tant, algun n'hi ha hagut, però no han sigut tan evidents perquè, insisteixo, que estaven distrets amb altres coses. Si noto l'evolució, sí, també és una cosa, jo crec, de la pròpia societat en la que vivim. Fa 20 anys la gent potser no anava tant al futbol a insultar, i avui sembla que un dels principals objectius de molta gent que va a l'estadi és insultar i deixar en evidència el rival.
2: Blacky, no estic d'acord amb tu, o sigui, personalment no? Crec que s'insulta en tots els camps d'Espanya, lamentablement, però
3: crec que abans sincerament crec que abans més.
1: A mi m'han preguntat per Mestalla i jo crec que fa 20 anys no s'insultava tant com s'insulta ara.
2: Vale,
1: sí, és evident, és veritat, s'insulta a tots els camps d'Espanya.
2: I no és un camp hostil pel Barça, avui s'ha demostrat.
1: No,
2: o sigui, si fos el Real Madrid avui, hagués sigut el doble d'insults i el doble de tot.
1: Avui a Mestalla li era absolutament indiferent qui era el rival. Ells venien a l'estadi amb un únic missatge, dir-li al president, el de Singapur, que marxés. I al Barça avui li era igual. Si arriba a ser un altre context, el Barça, com ha passat darrerament, malauradament, cada vegada, només arribar a l'autocar aquí a l'avinguda de Suècia, insults. Només saltar a escalfar, insults. Lamine, insultat. Qualsevol altre jugador, insultat. Perquè aquí al Barça, com passa en molts altres camps, se l'insulta per sistema en els darrers anys. Si avui no se l'ha insultat, és perquè estaven en una altra cosa.
4: Hola, Flaqui. Me voy un poquito más a remover la historia. De siempre, cuando el Barça jugaba contra el Madrid, los aficionados, pero de siempre te hablo, mi abuelo, mi padre, de años, cuando viajaban hacia Madrid, cuando el tren pasaba por Valencia, el tren era apedreado, literalmente. Año tras año.
0: Flaqui, hem explicat al principi de la retransmissió del Que t'hi jugues Barça que viurem setmanes intenses a la ràdio amb programacions conjuntes amb Catalunya Ràdio per recordar els 50 anys de transmissions en català que va començar Joaquim Maria Puyal a la Ràdio Barcelona després de la dictadura franquista. Tu hi has participat. Et fa il·lusió anar al Tot Costa, que ells vinguin al Que t'hi jugues i després participar en una retransmissió conjunta des de la gespa del Camp Nou, com farem al Barça Racing conjuntament amb Catalunya Ràdio?
1: Em fa il·lusió i m'engresca participar d'aquests actes de celebració d'aquest 50è aniversari, amb aquell inici de Puyal i els seus primers 9 anys a Ràdio Barcelona, i em fa il·lusió poder dir que aquesta casa durant mig segle ha estat narrant i transmetent partits del Barça en català. Això em sembla que és una, no sé si dir-li una heroïcitat, no, però és una aposta ferma per una manera de fer, per una programació iniciada en el seu dia amb tota la valentia que implicava en aquell moment per Joaquim Maria Puyal i continuada per tants altres, entre els quals tinc la sort d'haver participat en aquells 5 anys meravellosos explicant el Barça en català, en la nostra llengua, però sobretot això, reivindicar, doncs, evidentment, la figura de Puyal, que va ser fonamental en aquells inicis, però reivindicar també aquesta trajectòria de mig segle, 50 anys, que aquesta casa, any rere any, partit rere partit, ha estat acompanyant el Barça per explicar-lo en català, en la nostra llengua. Així
0: a
1: que molt feliç sí que de participar
0: que
1: en tot plegat.
0: Tu t'has declarat fan i fill de l'escola Puyal i ell sé que té un cariño especial i et considera un grandíssim narrador.
1: Sí, m'ha cuidat molt sempre, em va cuidar molt en els inicis, quan jo començava l'any 2005, i sí, jo reconec que tot el que he après o com explicar les coses o com dir-les, amb quin to, amb quina fidelitat a la llengua, doncs ho vaig aprendre d'escoltar el Puyal, sense cap mena de dubtes. Per mi és el mestre. Quan es parla del mestre Puyal, jo ho dic realment perquè el sento així. Em sembla que és un mestre que a mi m'ha ensenyat moltíssimes coses, gràcies a les quals segurament he pogut fer la trajectòria professional que he pogut fer, i sí, evidentment, doncs, tinc la la sort de que cada vegada que he tingut l'oportunitat de parlar amb ell, doncs m'ha tractat molt i molt bé, tant mentre ell estava en actiu com una vegada s'ha retirat de la primera plana informativa, diguéssim.
0: Flaqui, ens escoltem aquesta nit al Carrusel Canalla amb l'Anton Meana, que sí, m'ha convocat. O sigui,
1: oh,
0: me de mano no está el Carrusel Canalla aquesta temporada. Ostras. Y em digo, hombre, aunque ya te hayas pedido fiesta los domingos por la noche, puedes entrar hoy con el Barça. ¿Y qué li de día, l'Anton? Pues que sí, hombre, que ya entraré.
2: No
0: pot viure sense mi, l'Anton. Ens escoltem després al Carrusel Canalla i demà, òbviament, al que t'hi jugues a partir de les 12 del migdia.
1: Una abraçada i a seguir xalant amb aquest Barça, que ens ho passarem molt bé. Fins ara.
0: Esperem que sí. De moment
2: no ho estem fent. Torna al bar.
0: Torna al bar, sí. Aquesta setmana comença la Champions i torna al bar. Dimarts, Madrid-Inter. Dimecres, Barça-Feyenoord. Per tant, el bar l'obrirem l'endemà dels dos partits. Dimecres obrim el bar, bàsicament per parlar del Madrid-Inter, també de la prèvia del Barça-Feyenoord.
2: A les 11.
0: Dijous, a les 11 del matí, hora catalana, a través dels canals de YouTube del grup Prisa, del Carrusel, del Que t'hi jugues, del Diari As. Podeu veure el bar, que a més torna reformat.
2: Ah, sí?
0: Hem canviat la imatge i flipareu. Ep. Flipareu. És un bar vintage,
2: ep,
0: com les bodegues de tota la vida, ara que s'han posat de moda recuperar-les i volem reivindicar-les.
2: Molt bé.
0: Dimecres obrim el bar a les 11 del matí, dijous tornem a fer-ho també a les 11 del matí. Com diu el Nil, parla Hansi Flick, l'escoltem en roda de premsa.
5: En directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Li preguntarem a Flick si s'esperava un tan bon inici de temporada d'un equip que pràcticament no havia tingut pretemporada. En directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Li preguntarem a Flick si s'esperava un tan bon inici de temporada d'un equip que pràcticament no havia tingut pretemporada.
6: Another big win from the team that has barely had a preseason. I'm really, I'm convinced about how we can play.
7: You know what I said
6: yesterday? I think it's about the quality
7: was nearly perfect.
6: When I see this, I'm really, I'm convinced about how we can play. And today, I think we played a fantastic game.
0: Diu que avui han jugat un fantàstic partit, que està convençut de la manera de jugar que ha de tenir l'equip i torna a destacar, i ho fa cada roda de premsa, la qualitat dels entrenaments. Hansi Flick està content amb l'actitud dels jugadors i la qualitat dels entrenaments.
6: We stay calm. And then if it's possible to score, we try to do it, and it was a fantastic game for us.
8: Torna a pelar a que falta una mica de calma, no? Que no cal embogir els partits i atacar sempre.
0: Ara, benvinguda a bogeria, eh?
6: Sí, sí.
0: Ha de servir perquè el Barça acabi golejant a cada rival.
6: To get better. And we can do it. I don't know if 5-0...
0: Espero que és perfecte i que sempre pots millorar. Exigents, Hansi Flick, després del 5-0.
6: To play passes, to get better. And we can do it. I don't know if 5-0 and you have always to go.
5: Hola,
6: to
5: play.
0: Torna a explicar a Hansi Flick el que ja hem escoltat a la tele a Movistar, que
5: hi ha
0: coses a millorar i que quan vas 5-0 i vas, potser no cal tampoc tornar-se boig i mantenir una mica més de calma i possessió de pilota.
5: Li pregunten per Lamine.
0: Per la conversa que has tingut aquest matí, recordem que no va entrenar ahir, per un cop avui han parlat i ha jugat titular, ha marcat dos gols.
6: This was the situation. Yesterday was we spoke. And he said, I'm okay, I tried it, and he had no problems then. And he can also play 90 minutes, I think it's good.
9: This was also can see, he's always involved, this morning we press, when we spoke, in the defense, okay, we are very connected.
0: Aquest matí han parlat, que li ha dit que estava okay, que es podia jugar.
9: We also can see he's always involved when we press, when we are in the defense, we are very connected.
0: Diu que s'ha implicat molt en la pressió, en defensa, que ha estat connectat.
10: Jo vaig en directe per al Carrusel de la SER
0: i que està
10: també
0: molt bé.
10: Per al que t'hi jugues Barça.
0: Més enllà dels dos gols, com s'ha implicat en defensa d'esta casa?
10: Els goles que ha metit l'equip en aquesta
8: inició temporada. Si Ulloa és perquè vol això d'ell.
10: Jo vaig en directe per al Carrusel de la SER i també per al que t'hi jugues Barça des de Catalunya. Com s'ha preguntat per els goles que ha metit l'equip en aquesta inició temporada.
11: I would like to ask you, how can you explain that we've been talking all the summer about number 9, score 9, that it was the main target of the
0: main goal. Estiu parlant del fitxatge d'un davanter.
6: It doesn't change our thoughts that we need pure nine.
0: Que sense un davanter pur ha marcat 17 gols en 4 partits el Barça.
6: It doesn't change our thoughts that we need normally a number 9, a real number 9. So this is
12: I took my Instagram
0: diu Hansi Flick que no canvia la seva opinió i que ell creu que necessiten un davanter pur, un davanter centre.
9: Today, one situation, and also for me, in the finishing, and this is we control the game.
0: Per ell l'important, si no he perdut res abans de la declaració, és com juga l'equip.
7: On TV, we're going
9: in the finishing, and this is good.
7: This season, we're going for all.
0: Does that have an addition
7: of your team?
0: Okay,
7: Pedri has just said on TV.
9: Of course, this is
7: we're going for all.
9: With the
7: does
9: players also they won the World
7: Cup.
9: It's like they have the hunger.
12: Of course, this is to
9: get more.
12: What I can see is that we have to work every day, they won the World Cup.
9: Of course, it's nothing.
12: It's like they
9: get no present they have the hunger
12: from the opponents. It's always about that.
9: To get more,
12: you have to know.
9: But it also means that we have to work every day very
12: hard way to reach.
9: Of course, it's nothing. You get no present from the opponents. It's always about that.
12: We are trying this.
9: You have to know. Okay,
12: fantastic.
9: It's a tough supporters. They always on our side and behind us, and this is good. And
12: we play for them. We are trying this.
9: Amazing club, it's
12: fantastic.
9: It's supporters,
12: it's the beginning of the season. It's not the end. So if it's the end, I will be more happy than now. But we have to go a long, long way.
8: Calma, és el principi de temporada, però increïble l'equip que és tan jove i que sobretot el que ha destacat és la gana que tenen els mundialistes, perquè li preguntaven sobre l'ambició de Pedri, que tenen ganes de seguir guanyant i ell diu que tornen amb gana i que l'equip està amb gana i que l'equip està voraç.
0: Santi Jiménez, què tal, com estàs?
13: Molt bé, molt bona tarda a tots.
0: Què titules al diari AS, a la crònica que veurem demà en paper i avui en digital?
13: Un Barça brutal, asfíxia, Mestalla.
0: Un Barça brutal, asfíxia, Mestalla.
13: Sí,
0: calor. Què és el que més t'ha agradat del Barça?
13: Moltes coses, eh? La superioritat. També et dic que... També et dic que el València és un desastre esportiva i socialment,
0: I avui s'has fixat també per la calor que feia.
13: I la calor, no, sí, anava per la calor també, el tema d'asfixiar, però realment m'ha encantat. O sigui, hi ha una cosa que jo crec que no hi ha un equip en el món que el tingui, ni un equip en contra que la pugui conjurar, que és la societat Lamine Fermín, em sembla diabòlica pels rivals, em sembla una cosa que avui era una prova complicada, bueno, complicada no ha resultat complicada, però que era una prova per veure que el Barça fins ara havia jugat amb equips que tenien una defensa que propiciava que el Barça jugués a l'espai, que pogués jugar, que Gordon i Rafinha traguessin les seves millors qualitats, i avui ha posat la muralla xinesa al Corberan. I tot i així, Rafinha no ha estat tan participatiu i Gordon tampoc, però han jugat molt bé i fins i tot...
2: A tu et sorprèn lo de Corberan? Perquè jo estic veient ara els últims 5 partits del València de Corberan contra el Barça, són 4 derrotes, només una victòria, 24 gols en contra, només 4 a favor.
13: No.
2: O sigui, 5 gols per partit.
13: Et dic el que m'ha sorprès quan que diguessis que avui perdia el Barça. A la prèvia. Això sí que m'ha sorprès.
2: Intento transmetre bona energia.
13: Que també et dic que aquestes coses m'entendreixen i em fan ser més amic teu encara.
2: Gràcies, t'ho agraeixo de tot cor, però bueno, al final creia que avui era el primer rival seriós que podia tindre el Barça, però la realitat és que el Barça ara mateix
8: no té rival. El que li va plantar cara va ser Baraja en el debut de Marc Bernal a Mestalla, que aleshores sí que es va veure una altra València.
13: Aquí això m'ha agradat molt. Hi han coses que no m'han agradat, també. Jo crec que hi ha uns despistes defensius importants, crec que Gerard Martín no està en el seu millor moment, que Koundé necessita començar a jugar els partits els divendres a la tarda per poder acabar-los bé, vull dir, perquè li costa bastant entrar al partit, i jo crec que a mesura que vagi entrant Rodri i tots aquests agoreros que deien que Olmo i Pedri no podien jugar junts, bona nit i tapa't, que Rodri i Pedri no poden jugar junts. Bona nit i tapa't.
8: És que s'entén tan poc això. És a dir, no, dos jugadors que destaquen justament perquè tenen un nivell de comprensió espectacular, ara resulta que no podran jugar junts.
13: És increïble.
2: Fermín, el partit de Rodri és 88 de 83 passes amb èxit, sí. 54 de 55 passes amb camp rival, 6 recuperacions, 0 vegades la pilota perduda i un baló al larguero.
13: I un nas trencat.
8: Un baló al larguero.
13: I una nariz rota.
2: I una nariz rota.
8: Gràcies.
2: Quanta puta mare.
8: Què dius, Nil? Què dius?
14: No dic al larguero, el de la SER.
8: Ah, sí.
4: Tenemos que tener en cuenta que los mismos fulanos que dicen que no funcionará Rodri y Pedri son los que querían a Rodri para que funcionara con los fulanos que tienen ellos.
2: I que bien le iría a Rodri ahora mismo. Sí,
8: abans d'escoltar Carlos Corberán, en resumeixes, Nil, si alguna cosa destacada de Hansi Flick a la roda de premsa, l'hem escoltat a la tele, també les primeres preguntes en zona mixta, d'escoltar també a Gerard Martín, però és el moment del gran capità. José Mari Vaquero, què tal, com estàs? Ara saludarem a Vaquero.
2: Està Sitges sense cobertura.
8: Està Sitges sense cobertura, celebrant la victòria del Barça, aquest 0-5, que resumirem amb números amb el Fermín d'aquí a un moment. Esteu escoltant el que t'hi jugues Barça, a SER Catalunya. Escoltem Gerard Martín, que parla a la tele, a Movistar.
15: ¿Cómo se puede seguir manteniendo el hambre que parece que estáis teniendo en el terreno de juego? O sea, es que es dos queréis tres, tres queréis cuatro, cuatro queréis cinco parece que hay una carrera y un concurso a ver quién marca el sexto. Es bastante impresionante desde fuera.
16: Sí, la verdad que estamos teniendo muy buena competitividad todos y bueno, se demuestra que aunque vayamos 2-3-0 siempre tenemos hambre de más y estamos metiendo mucho.
15: 0-5 no es un resultado precisamente habitual, 17 goles a favor en 4 partidos, pocos goles en contra. Desde fuera da una sensación apabullante el equipo, desde dentro.
16: Sí, también, la verdad que nos estamos encontrando muy bien y pues en partidos como los de hoy, por ejemplo, que metemos tantos goles, pues dejar la portería a cero también es importante porque es señal de que estamos concentrados y de que no nos relajamos ni nada.
17: Gerard, antes del partido comentábamos que cualquiera de los 4 defensas que hoy estabais en el 11 podríais ocupar prácticamente las 4 posiciones de defensa, ¿no? ¿Cómo se gestiona esto? El hecho de no saber exactamente dónde va a estar Eric, dónde va a estar Xavi Espar, porque todos pueden jugar en cualquier lugar, igualmente tú, que puedes actuar de central izquierdo o de lateral.
16: Sí, la verdad que tanto atrás como en las líneas de adelante tenemos como mucha polivalencia y bueno, eso también creo que hace un poco de efecto sorpresa y que el rival pues igual no se pueda preparar tanto porque vamos variando según el partido.
17: Gerard, yo te quiero preguntar por tu posición específica en este equipo, en este modelo, ya que jugáis con mucho riesgo, línea muy adelantada, casi siempre pues emparejados en marca individual, en ese equilibrio del equipo cuando ataca. ¿Cómo es vivir de central en este equipo?
16: Bueno, sí que un poco de estrés porque eso siempre son situaciones límites, pero bueno, nos encontramos a gusto, así que pues siempre tenemos que ajustar ciertas cosas de vigilancias, como hoy por ejemplo, que siempre estábamos muy preparados para salir a la transición y en algunas no estábamos muy bien colocados, pero bueno, sabemos que nuestro juego es así y nosotros siempre estamos atentos a todo.
15: El que vive muy pendiente de estas cosas que estás contando es Joan, el guardameta. Es impresionante la capacidad que tiene para corregir en las pocas ocasiones que no conseguís llegar a las ayudas.
16: Sí, parece que esté casi pegado a nosotros porque esos balones que van un poco más largos que nosotros no llegamos, pues él siempre está ahí atento para salir y cortarla.
8: Son las palabras de Gerard Martín a Movistar Plus. Ahora sí, al gran capità.
18: Al gran capità, al que t'hi jugues Barça.
8: José Mari Vaquero, què t'ha semblat el partit?
19: Quan guanyes tot millor.
8: I així de simple.
19: O no.
8: Per a què donar-li més voltes, no?
19: No, però mira, donar-li voltes una mica, al Marc ja que segur que heu parlat de moltíssimes coses individuals i de l'equip, jo crec que al final el que estic veient una mica és la consolidació d'una plantilla, saps? És a dir, si avui comencem a parlar qui ha sigut el millor del partit, potser ho diu, no, Lamine ha fet dos gols, val, però potser no. Pedri no, ha fet un partit de menys a més i després fins i tot ha fet un gol, val. És a dir, Rodri, primer partit, ha jugat bé, bé. Després han sortit els canvis i l'han fet bé, bé. És a dir, al final, jo crec que el més important d'aquest procés que estem veient i aviat, perquè estic molt content perquè portem molt pocs partits, és que la gent quan entra, entra bé de titular i quan entra de suplent també entra bé. Aleshores, jo crec que això potser serà la força d'aquest equip de cara a aquesta temporada. No les individualitats que potser en moment donats han de sortir, saps? És a dir, en partits concrets han de sortir els grans jugadors i això ha de ser així, però com concepte de lliga, de regularitat, la veritat, el que estic veient m'agrada molt.
0: I a què ho atribueixes?
19: No sé si m'he explicat
0: bé. Sí, fantàsticament bé, i em sembla molt interessant la idea, que el partit d'avui deixa com a lectura la consolidació d'una plantilla perquè es fa difícil decidir qui ha estat el millor jugador del partit. Això és pel temps...
19: Digues-ho, perquè sí. Jo... Mira, fins
0: sí,
19: el
0: pots
19: minut...
0: dir Fermín, sí. Pots dir Pedri, pots dir Rafinha... Pots...
19: Escolta, i Olmo.
0: Rodri. I Olmo, Rodri.
19: Ha sortit, ha fet dos passades finals, és a dir, al final, Pedri... No havíem parlat en la retransmissió, pràcticament de Pedri en tot el partit. I aleshores jo estava dient, escolta, no hem parlat de Pedri. Però clar, saps què passa? Que aquesta comunicació que té, sense parlar, entre Rodri i Pedri, en silenci, quan un fa una cosa, l'altre fa la compensació, quan l'altre fa una cosa, l'altre fa la compensació, això són les coses que per mi són les més importants, saps? És a dir, al final... Lamine fa una acció puntual fantàstica, dius, collons, que golazo, tu, que maco, i la gent necessita això. Però al final, l'equip és un equilibri de qualitats i aleshores, mira, molt aviat, torno a dir-te, estic veient coses que m'estan agradant molt i tu saps que a mi em costa, soc bastant crític, la gent fins i tot em diu, escolta, a vegades sembla que estàs emprenyat amb el Barça, i dic, no, escolta, no, però soc molt exigent, això és veritat. Però el que he vist avui és veritat que endavant teníem un equip que semblava que està molt més amb el cap fora del partit o fora del tema esportiu que en l'esportiu, però això no resta cap mèrit, és a dir, has d'anar, guanyar aquí ara i el Barça ha guanyat i està molt bé.
0: I a què atribueixes això? A que ja encarem la tercera temporada amb el mateix entrenador, amb Hansi Flick, que hi ha un grup de jugadors que molts es coneixen, no només del Barça, sinó també de la selecció, el convenciment per una idea que t'ha donat èxits com les lligues que s'han guanyat, però encara mantens aquella ambició perquè no s'ha aconseguit, per exemple, la Champions, a què ho atribueixes?
19: No, tot plegat. És a dir, jo crec que hi ha una estructura, després de molts anys que han sigut bastant difícils al Barça, sobretot amb el tema econòmic, que ha condicionat moltíssimes coses. Primer de tot, ara mateix... dona la sensació, més enllà de disputes econòmiques que puguin haver al voltant del club, la veritat és que l'aspecte esportiu des de l'arribada de l'entrenador està millorant cada any. Hi ha una manera d'entendre el joc i el futbol fantàstic, dona la sensació que tothom sap qui mana, i això no vol dir mana el Flick o mana el Deco o mana el president, sinó que està consolidat que algú mana o tots manen i tothom sap al vestidor que això és així. Hi ha un equip jove que té ambició, que surt de molts d'ells des de la Masia, i aleshores això està fent fort el cor d'aquest equip. I jo veig aquest cor que està agafant força.
0: I quines frases ens està regalant José Mari Vaquero, avui en català, Està fent fora el cor d'aquest equip.
8: Sí, és que em sembla que té molt sentit, perquè al final el que has fet amb aquest mercat d'estival és alimentar molt la idea. És a dir, no han vingut primers espases, però sí has pogut alimentar un model de joc que va creixent temporada rere temporada, i el que t'aporten jugadors com Gordon en aquest sentit o Rodri és espectacular. És un salt en la mateixa direcció i amb la mateixa idea.
19: Sí, però mira... Fins ara, per exemple, l'altre dia, no? Aquesta setmana tothom ha parlat del Gordon. Demà podem parlar de Gordon o no, però ha jugat. i ha fet el que tenia que fer, és correcte. És a dir, que al final no és tan important, sobretot al Barça, el que passa és que en una setmana, dues setmanes, quan les coses, un jugador fa dos gols o tres gols, de seguida, buf, s'engrandeix això, no? Però la veritat és que hem d'entendre aquell equip d'aquesta manera, és a dir, el Gordon avui ha jugat malament? No. Ha fet un partit increïble? No. Ha fet el que tenia que fer? Sí. És a dir, ha treballat, correcte. És a dir, és el mínim que hem de demanar a les jugadors, no? I a partir d'aquí, potser cada setmana destacarà un. Avui, Pedri, per exemple, ha anat també de menys a més. Un gol.
8: I ha acabat el
19: Olmo. El Olmo ha sortit...
20: Esto es como los guepardos. Esto en el fondo es como los guepardos. Porque en el fondo tú sacas a 15 guepardos a cazar y todos van a trabajar para cazar, pero solo va a cazar uno o dos. ¿Me explico?
8: Sí, pero 17, lo que no 17, importa, hoy han jugado 17 guepardos, o sea que ya claro, hubo 6 cambios.
19: Pero escucha una cosa. Si tú te encuentras... Perdona, no. Perdona. Si tú te encuentras una manada de bisontes, de 600 bisontes... Como ellos guardan los bebés de los bisontes, los fuertes van por fuera, ojo a los leopardos, no tienen cullons para entrar dins, ¿eh? Es decir, a eso...
20: Claro, claro, claro. El tema es que hoy te has encontrado
19: a las horas de antílopes. Eso, entonces estaríamos que puede ser que el antílope, que es más rápido, se escape. Pero ojo con los leopardos y los bisontes. Y te dije el año pasado...
20: Mucho cuidado.
19: Flick es... El bisonte que va adelante abriendo la manada, que está protegiendo claro. A todo el equipo. Y no deja entrar a ni un leopardo, ojo.
20: Es que no tiene que entrar ningún leopardo, evidentemente, en una manada de bisontes. ¿Qué más quieres?
8: Ay, José Mario Vaquero, no canvies mai, sisplau. Adeu.
19: Adeu, bona tarda a tots, una abraçada.
8: Adeu. Ay, parlant de bisontes amb José Mario Vaquero, és increïble. La ràdio és meravellosa, m'encanta, és fantàstica. Escoltem a Carlos Corberán, l'altra cara de la moneda, en directe a la tele.
21: ¿Cómo explica lo que ha pasado hoy en el global del partido?
22: Bueno, al final se explica, tiene una explicación muy clara, ¿no? Y es que el Barcelona ha sido un equipo superior, de principio a fin. Es verdad que en la primera parte, ya muy pronto, hemos empezado encajando ese gol, que convertía todo en mucho más difícil. Y también es verdad que hemos tenido alguna situación de contraataque aislada, donde poder haber la mate base. No decir seguir con ese dominio de Barcelona, pues ha hecho todo mucho, mucho más complicado. Han tenido ocasiones, han metido el segundo gol, han podido también meter el tercero y un partido donde claramente de principio a fin el Barcelona ha sido muy superior.
21: Aún así, en el segundo tiempo ha habido algunas permutas, cambiado por su parte también de lo que hemos visto sobre el terreno de juego, del dibujo, y se ha roto el partido. No sé si le parece que ha llegado tarde ese momento de romperse el partido justo después del tercero del Barça.
22: Bueno, una vez ellos han metido el tercero, la verdad que el partido ya se ha puesto muy, muy costa arriba y al final el Barcelona es un equipo difícil que si presionas tiene situaciones para o encuentra forma para superarte la presión. Si te hundes mucho cerca del área es un equipo complicado y si te quedas en bloque medio pues un equipo que tiene capacidad para amenazar espacios y para correr, y por eso era difícil encontrar la forma en la que nosotros podíamos ser mejores. Es verdad que, como te he dicho, en la contra hemos tenido al principio de partido alguna situación no aprovechada, con una acción que podría haber sido pero que al final no ha sido penalti, con algún centro que no hemos acabado de estar precisos en la acción final, y esas son las acciones que para mí contra un equipo tan superior tienes que materializar para cambiar la emoción del partido.
21: Otorbi, Elliot, es el único a los que más han aplaudido Mestalla en esta tarde de hoy, que ha tenido esas oportunidades en el segundo tiempo de las que hablo, ser más incisivos, ¿es lo positivo o con lo que se queda más bueno en el día de hoy?
22: Bueno, al final ha habido jugadores que hemos incorporado tarde al equipo, hay jugadores que no han hecho la pretemporada, solo de campo tres fichajes de los que tenemos son los que iniciaron con el equipo, y la gente como Maffeo, como Arnau, como Elliot, son jugadores de campo que necesitan también un rodaje con el equipo, necesitan recuperar su forma y adaptarse al equipo. Me quedo con que los jugadores están muy dolidos y con el compromiso del grupo para dar la vuelta a esto.
21: ¿Cómo se le da la vuelta? ¿Cómo de capaz te ves? ¿Cómo se vuelve a empezar de cero en esta situación hoy que hemos visto pues a los jugadores, como dices, ya mentalmente quizá un poco tocados?
22: Bueno, por desgracia, desde que yo llegué al club hemos vivido momentos similares, ¿no? Con derrotas duras y con situaciones un poco adversas o difíciles de transitar, que requieren lo primero estar unión, estar juntos, y por supuesto la responsabilidad de buscar soluciones para poder dar la vuelta al momento. No me cabe ninguna duda que todo el equipo, todos los que estamos implicados, vamos a hacer eso. Y como sabemos que está en nuestras manos, buscaremos soluciones para hacerlo.
0: Les paraules de Carlos Corberón, que és veritat, com diu el Gonzalo, Bermo, que s'assembla a Sabina, parlant una mica.
2: Sí, i a Sabina...
20: És verdad que un poco de cosa hay, ¿no?
2: Sí, però Corberón, que partit... Sí, jo entenc que els entrenadors...
20: Voy a adorar lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks.
2: No, que no entenc. Jo moltes vegades escolto els entrenadors després de derrotes tan contundents com les d'avui i a mi em sorprèn que no siguin molt més crítics públicament. Entenc que al final vol aixecar l'equip, però és que no, va, has, no. Perdut, no has perdut només perquè t'hagi marcat
1: portes
2: un gol.
1: Portes endins ho són, eh? Vull dir, portes endins ho són. Entenc que el missatge de cara en fora ha de ser d'intentar no dir que és un
2: sí,
1: drama
2: però,
1: de tot.
2: Sí, però a l'hora de fer la lectura del partit dius que no, que t'ha marcat al principi, que és veritat, però també tens que parar de falta d'intensitat del teu equip, de que els canvis més enllà sí. d'Elio no t'ha funcionat, de que has tret el teu davanter, únic davanter de la banqueta al minut 80.
14: Gonzalo, sí. Les cares dels jugadors del València...
1: Ara són un drama.
14: Són...
2: Home, normal.
1: I parles amb uns quants d'ells la solució és doncs, pues és el que ens ha tocat i a treballar com bojos per intentar començar a guanyar com abans millor.
2: I moltes crítiques a xarxes perquè hagin tret Arnau a parlar,
0: moltíssim. Ho has dit tu al principi, tens tota la raó. Avui no és un dia perquè surti Arnau, és perquè surti el capità de l'equip.
2: Exacte.
14: On eren els capitans?
2: Aquesta és la pregunta que fa la gent.
14: Sí, no, sí, hi ha una altra lectura d'això, que és que posen a parlar un dels únics que dona la cara, però que després de 10 dies aquí posen a parlar un noi que acaba d'arribar, que té 22 anys i que te'l posi aquí, és bueno.
0: El 0-5 del Barça és tan contundent, difícil de preveure, que, Josep, pot ser que no hi hagi encertants a la porra que hem fet a Instagram per aconseguir una experiència doble al simulador de Fórmula 1?
3: No hi ha hagut cap encertant, sí que hi havia alguns resultats que sí que deien 0-5, però ningú ha encertat aquest resultat i el primer golejador del partit. Per tant, el premi aquest del simulador al casino de Barcelona s'ha quedat vacant.
0: Doncs per regalar-lo fem una cosa, 933-44-14-11, 933-44-14-11, el primer que truqui s'emporta l'experiència doble per a dues persones al simulador de Fórmula 1 del casino Barcelona. 933-44-14-11, no hi ha hagut encertants a la porra a Instagram, obrim telèfon, 933-44-14-11.
4: Així, gratis.
0: El primer que truqui...
4: Sin que nos cante por la Pantoja ni nada.
0: Lo que
4: no, así gratis no, no, gratis no.
0: Bueno, lo pinchamos en directo y...
4: Gratis no. No, porque luego...
0: ¿Quieres hacer una prueba en directo o qué?
4: Quiero que gratis no sea.
0: Que faci el teu test. Doncs ara el punxem en directe i la prova que la faci el tio fa. Aviam si l'oient la passa i aconsegueix aquest regal, que és molt guapo, eh? Una experiència simulador de Fórmula 1 al Casino Barcelona. Estic llegint el YouTube del Que t'hi jugues, que hi ha diversos oients, Gonzalo, que elogien la teva figura a la retransmissió, que et destaquen.
4: Tu família.
0: Per exemple, el John diu que Gonzalo parla bé, és radiogènic, m'agrada aquesta frase, aquesta paraula, radiogènic, passa bé a la ràdio i és un bon contrapunt. El Gracias. Joan diu, el Gonzalo amb el Bermúdez, lo millor del programa. Ojalá
2: gracias.
0: Més pericos com ell.
2: Gràcies. Pues
0: no sé si
2: com
0: tu o com el Bermúdez.
2: Moltes gràcies. Bueno, el Bermúdez potser és una mica perico també, eh? Mai saps.
4: Tus amigos.
0: Mira, bueno, va, que ha trucat el més ràpid ha estat el... Com es diu? Hola, bon dia.
5: Alberto.
0: Alberto, des d'on ens truques, Alberto?
5: De Tarragona.
0: Des de Tarragona. Fa molta calor també a Tarragona, igual que a Barcelona?
5: Molta.
0: Molta
5: safor, molta.
0: És tremenda, la temperatura d'aquest mes de setembre, que estava tenint rècords una altra vegada. Alberto, lo primer, gràcies per escoltar-nos. I lo segon, jo t'anava a regalar l'experiència doble al simulador de Fórmula 1 així ja gratis per la patilla, però em diu el tío Faja que no pot ser. ¿Qué prueba le quieres hacer?
4: Pues que nos cante algo por la Pantoja, la Lola Flores, algo así un poquito, que a él, que yo sé que a él le gustan estas cositas.
0: Bueno, més actual també pot ser o no, tío Faja? No,
4: no,
0: ser...
4: no, no, yo quiero que pierda la dignidad, no sé si está en un camión, está en su casa, o quiero que pierda la dignidad.
5: La dignidad hace tiempo que la ha perdido, tío Faja.
4: Bueno, pues entonces...
5: Yo te canto lindo, si quieres.
4: Pues venga, cántame por Paco Clavel, por la Pantoja, por el Fari, por lo que quieras, pero cántame algo, mi arma.

0: blauwe dadelen, hoe gris ballen, de nieuwe op een zatuta. Barça, Barça, Barça.
1: Espera el simulador de Fórmula 1.
2: Venga, dale una y media.
1: Alberto, pero tú les dues entrades. Espero que tú pases molt bé. Y gracias por escuchar al que te jugues Barça, ser Cataluña. Una abrazada forta.
0: Gracias.
2: Adiós. Adiós, Alberto. Y quítate los carajillos de por la mañana, que tiene una voz. Que tiene una voz, mi alma.
3: Sou uns personatges curiosos, els culers, eh? Però bueno, em cau bé. Em cau bé alguns. Entre els missatges tan bons que m'envieu i aquest senyor cantant, ja tinc el somriure per tot el
1: diumenge. M'encanta perquè els oients que truquen que anda, que els hi costa massa fotre-se a cantar o
3: no,
1: a fer
3: si l'hem fet un favor, l'hem fet un favor.
1: Va, ja tens preparat lo millor i lo pitjor del partit, Bermúdez?
4: Evidentment.
1: Doncs 7 i 11, anem amb les teves notes. Què és lo millor del València 0 Barça 5?
4: Aviam, dues coses. La primera és pensar que encara hi ha jugadors que necessiten rodatge. És a dir, que aquesta no és la versió guapa del Barça.
3: O sigui, joder, doncs quina és, llavors?
4: Clar, pensar que Rodri encara va una mica mig gas. Gabriel Jesús, evidentment, acaba d'entrar. Gerard Martín no el veig al 100% i crec que té molt marge de millora. Cancelo encara no està per ser, o sigui, encara no està per ser titular i en principi és qui li ha de guanyar el lloc a Xavi Espart. Balde està lluitant per fer-se un lloc en aquest equip. Conyer, aquí hi ha molt per millorar, em sembla una passada. I la segona és que avui matí m'he endut unes galetes a la motxilla i ara recollint me les he trobades i m'ha fet una il·lusió tremenda i estan boníssimes.
1: I lo pitjor?
4: Lo pitjor és un altre pensament una mica estrany, però és pensar que de moment hem començat amb un calendari bastant senzill. És a dir, que has començat a Elche, que estan pobrets que no donen per massa, València estan pobrets que no donen per massa, el Rayo, evidentment, la casa l'has de guanyar, l'Atlètic, jo crec que hem tingut sort de trobar-nos al principi, i clar, doncs, sap greu. I la segona és que les galetes estaven destrossades.
1: Clar. Normal.
4: Estaban destrozadas porque estaban... Mira, espera un momento, vamos a hacer radio en directo, ¿no? ¿No quieres hacer radio en directo? Tú sí.
5: Yo soy el germán, la Paula.
6: No.
4: Ah, pero entonces tú... tú vas de Valencia, tú ahora qué, me has llamado muchas cosas a mí, ¿eh?
6: No podemos.
4: No pueden, dice. Dice que no quiere ahora. Estaban haciendo segunda, se han cagado. Ahora en directo.
1: ¿Pero en serio?
4: Sí. Se han cagado los niños, los gilipollas. Ahora me voy a quedar por aquí, por los aledaños.
3: No te quedes, si alguien está ambiente caldeado, no te quedes mucho por
4: alguien
3: ahí.
4: Alguien me dice a segunda, le voy a decir, ¡ta, pa' abajo!
3: No sé si es el día, Vini.
4: Gilipollas, todo pa' abajo.
2: Hay que comprarle una careta, Vini. Hay que comprarle una careta.
1: Bueno, de eso te encargas tú, ¿no?
3: ¿Qué deies, Nil?
2: Gràcies. Que han marxat ràpid, ja de més talla la gent que hi havia fora, hi ha prou feines que de gent, dic que han marxat a veure el partit de l'Espanyol,
3: segur.
2: Perquè és un rival directe.
3: Bueno, el que segur que no arriba és el Girona, aquesta segona. Tranquil.
2: No, evidentment te l'he deixat votant. Anava a dir, Sevilla i Espanyol és un partit com a València. Pues
3: a un ídol radiofònic com jo no em deixi les coses votant perquè són molt fàcils.
2: Llavors. Te quiero, Nil.
1: Però... un ídol radiofònic.
2: Te quiero, Nil. Clar, sí que hi ha una cosa, sí que controlem, sisplau, que si arriba un missatge d'un del YouTube, que en Joan aquest sé que és amic seu perquè m'he trobat 50 vegades amb ell.
3: Fai,
2: no cal llegir-li.
3: Jo sé que us dona enveja, que els culers m'estimin i sé que us dona enveja, però jo sé que en el fons sabeu
2: jo
3: que
2: també, tio,
3: fonamental, imprescindible. I ho sabeu tots.
1: Per cert, hi ha un altre missatge que diu: buena imagen la de Flick como bisonte, que deia Vaquero, defendiendo el grupo porque no pasa ningún leopardo.
2: No, sí que hi ha, és una de les coses sí que més destacades, de la roda premsa. Sí, perquè ha defensat a tothom i ha dit que pot jugar, perquè li han preguntat si l'11 que ha tret és el més important que té, i ha dit que la força d'aquest any estarà en el grup.
1: O sigui, que és el missatge de Flick, el que ens ha explicat José Mari Vaquero. Que avui correcto. És la consolidació d'una plantilla, ha dit José Mari Vaquero, i que aquesta temporada, ha dit Flick, veurem la força del grup. Anem a les dades.
7: Les dades del Fermín amb CaixaBank.
5: 7 gols a favor que porta el Barça. És el millor inici golejador a l'era Flick, perquè les dues temporades anteriors el Barça va aconseguir 13 gols a les primeres 4 jornades. Ara són 17. D'aquestes 4 jornades, 3 en porteria 0. 3 partits seguits sense baixar de les 22 rematades. Rafinha és un dels noms propis, no perquè hagi tingut molt lluïment en el dia d'avui, però ha aconseguit el gol número 50 a la Lliga personal, 81 en total. Ha superat a Luis Suárez Miramontes amb gols en el Barça. 4 jornades seguides marcant per Rafinha, un total de 6 gols en aquestes 4 jornades. Només hi ha un precedent de jugador que les primeres 4 jornades o en els primers 4 partits de curs hagi marcat 6 gols, i és un tal Leo Messi, que ho va aconseguir a la temporada 11-12 i 12-13 al segle XXI. Per tant, Rafinha també iguala aquests 6 gols en els primers 4 partits de temporada. Fermín, 2 assistències en el dia d'avui, 8a vegada que registra un doblet d'assistències amb el Barça i segon cop, curiosament, contra el València. Fermín avui el jugador amb més impacte, 2 assistències i un gol, ja porta 4 dianes en el que va de temporada. Lamine, doblet consecutiu, Rayo i també València, un Lamine que porta 4 gols en aquesta temporada. El trident golejador del Barça ha participat en 14 dels 17 gols del Barça en aquest inici. Avui s'ha estrenat Pedri amb gol. Olmo, 2 assistències, 2 de les primeres 7 passades, sortint des de la banqueta, per tant destacat. Gordon, una assistència més i ja en van 4. És el líder de la Lliga pel que fa a passades de gol. Màxim assistent de la competició, Gordon, amb 4 assistències. I, curiosament, Gordon, en tota la temporada anterior, va donar 5 assistències amb el Newcastle, 5, i Gordon ja porta 4 en aquest inici de temporada.
1: En tota la temporada passada, la Premier amb el Newcastle, 5 assistències, i amb 4 partits amb el Barça ja en porta 4.
5: Sí, perquè Gordon va registrar 5 passades en 46 partits i en 4 ja porta pràcticament les mateixes. Un Barça que segueix el camí de produir moltíssim, 67 ocasions en 4 partits, mitjana de 16 per partit. Com deia el Gonzalo, Rodri només ha fallat 2 passades de 83, bones xifres també per Spar, que no l'hem lluat massa, però és el jugador que més quilòmetres recorre del Barça, en porta 40 en 4 jornades, 8 de 11 en duels avui i 4 de 6 en entrades, i Bernal ha entrat a la segona meitat, ho ha fet molt bé, només ha fallat una passada 34, 2 ocasions, per tant un Barça absolutament coral en què tothom té bones xifres en el dia d'avui.
1: 67 ocasions de gol en 4 partits, has dit?
5: Mitjana de 16.
1: En porta 17 de gols el Barça, és una màquina d'atacar.
5: És una màquina de produir, de fer mal, i 17 gols en 4 jornades, és que el registre de la 24-25 i 25-26 en Flick era de 13 gols en 4 partits i ens semblava una passada, doncs imagina't 17. És que clar, és que el Barça porta 3 manetes. Té aconseguit 5 gols en 4 partits i encadena 2 partits a domicili marcant 5 gols, un fet que no succeïa des de la 16-17. 16-17 vol dir trident, vol dir MCN. O sigui, estem parlant de paraules majors.
1: És que el Barça porta ara mateix 17 gols a la Lliga en 4 partits.
5: I 2 encaixats.
1: El segon que més gols porta és el Madrid, amb 10. O sigui, 7 gols menys. El Barça és líder, 12 punts, l'únic equip de primera que ha guanyat tots els partits i per això és líder en solitari. El València, ara mateix, actualitzarem els resultats d'aquesta tarda de diumenge, però amb el que està passant, el València ara mateix és QE. És QE de primera divisió el València ara mateix, perquè està empatant el Màlaga.
3: Dimecres comença la Champions i comença la vostra realitat. De moment viviu en un món a part, com cada any, i quan us agafi un rival de veritat, veureu el que teniu. I de moment no us arriba per més. Això és el que penso.
7: Bueno, yo lo que me gustaría que no engañaras al pueblo.
3: No, yo no engaño. La realidad es que el pueblo sabe que el Barça y Madrid, la diferencia con el resto de equipos este año para mí es el doble de grande. Y a mí lo que se haga hoy contra el Valencia, que es un equipo muerto, no me dice cómo va a ser el Barça este año. ¿Tiene mérito el arranque que ha hecho? Sí. ¿Pinta bien? Sí. Pero la realidad es que luego cuando llega a Europa, te coge un rival fuerte y un rival duro, el Barça ahí sufre. Y con esta defensa le va a costar.
7: Al año pasado al Madrid le metimos 18 goles también.
3: ¿Y de qué te sirvió?
7: Supongo que hablarás del Madrid como un equipo muerto. No engañes al pueblo.
3: No, yo no engaño, engañas tú.
7: Ríndete a la realidad, ríndete a los datos de Fermín, ríndete al buen fútbol y ríndete a lo que has visto hoy, que es una tuneladora.
3: Tengo unas ganas de llegar al campo del Español y estar rodeado de gente normal un rato, porque de verdad que se me está haciendo duro este final de programa contigo al lado. Va. Espero que te manden a Canaletas muchas más veces,
1: que
3: por favor.
1: Ahora saludaremos a la Elena de Diego, que ya está al estadio del Español por la última hora del partit, però abans, Anna, que hem de triar el millor jugador del València-Barça.
8: Guadis Llança, concessionari oficial Nissan, ofereix el jugador estrella.
7: Fermín.
1: Comencem per la paleta, precisament. Per tu, el millor del partit?
9: Fermín López.
1: Fermín. També, eh?
10: Sí.
1: Per tu, Fermín és Fermín.
10: Per mi, Fermín és Fermín.
3: Lamine Yamal.
1: Lamine Yamal.
3: Dos gols més, sí, i per mi està a un nivell cada vegada més a prop del que s'espera d'ell.
1: Per tu també, Lamine Yamal?
4: Firmo Lamine Yamal. Hauria hagut de fer un hat-trick si no fos per una punteta de peu que no sabem encara ni com l'han vist.
3: Ni ho sabràs.
1: Nil?
2: Rodri. A més, estic amb el professor Flaquer i diu que m'insisteix en Rodri.
1: També diu el Flaqui Rodri, tío Fafa.
2: També diu el Flaqui Rodri.
7: Sin ningún tipo de duda, Fermín. Me gustaría saber lo que nos costaría ahora si tuviéramos que ir a comprarlo a un Liverpool
3: no
7: o podríais, a un Chelsea.
3: No podríais, no hay dinero.
1: Hi ha hagut 120 oient que ha dit que ara mateix és un dels 5 millors jugadors del món. El Josep Pons aquí diu...
11: Sí, que el meu vot també va per Fermín.
1: Fermín. I el Víctor? També diu Fermín?
10: Sí.
1: Sí, Fermín. Sí. I la Eli?
11: Eli, també Fermín.
1: Doncs ja no cal ni que mulli, perquè guanya Fermín per golejada, el millor del partit.
2: Mullet.
1: Que t'hi jugues Barça, jo diré Fermín, i així veiem la majoria, que és més fàcil la vida així. El millor jugador del partit per àmplia majoria és Fermín. Anem a actualitzar el que està passant a la tarda, més enllà d'aquest València 0, Barça 5. Recordo que han marcat Lamine, Fermín, Rafinha, Pedri, i el 0-5 també de Lamine Yamal. El Barça jugarà dimecres Champions al Camp Nou contra el Feyenoord a 6:45 de la tarda. Diumenge, Lliga a València contra el Llevant a 5:15. Des d'una hora abans podreu seguir els partits al que t'hi jugues Barça de Ser Catalunya. Anna, hi ha en joc partits de primera divisió.
9: Sí, al descans estan ja tots dos, tant l'Alavés 2, Osasuna 0, han marcat Boyer i Mariano, i també al descans...
3: Oi, Mariano, com està?
9: Sí,
1: el tinc al Fantasy.
9: Endolladíssim, un altre gol de...
2: Gol i assistència de Mariano.
1: Sí, sí, m'assuma molt avui.
9: Doncs puntuarà bé Mariano, de moment guanyant l'Alavés 2-0 contra Osasuna al descans, i també a la mitja part empat a 0 entre Màlaga i Levante. A les 9 arrencarà aquest Espanyol-Sevilla que tanca la jornada de diumenge, i a la Premier, pendents del derbi de Londres, està guanyant, falta pocs segons per arribar al minut 90, guanya l'Arsenal 2-1 al Chelsea amb gols de Havertz i d'Odegaard, així que de moment se l'enduria l'Arsenal aquest primer derbi de Londres. En ciclisme, per cert, ha acabat la 15a etapa de la Vuelta amb victòria de Van Aert de l'equip Visma, però continua líder Enric Mas de Movistar amb 2 minuts de marge. També tenim en joc la final de futbol sala. Està guanyant el Barça de moment 2-1 contra el Pozo.
1: Guanya el Barça 2-1 a la final de la Supercopa de futbol sala al Pozo Murcia, i pendents del final del partit a la Premier entre l'Arsenal i el Chelsea, Arteta, Xavi Alonso, 2-1 guanya l'equip d'Arteta. A les 9 de la nit, en directe al Carrusel, Espanyol, Sevilla, a l'RCD Stadium. Elena de Diego, què tal, com estàs?
12: Què tal, sí que molt bona tarda.
1: Sabem l'alineació de l'Espanyol o encara no?
12: No, encara no la coneixem. Sí que la incògnita és saber si Cabrera, que avui debutarà en aquesta Lliga, perquè ha estat 3 partits sancionat, una sanció que arrossegava de la temporada passada, el dubte és saber si ell tornarà directament a l'11. Estem a l'espera de saber l'11 de Manolo, que és veritat que no ha presentat moltes modificacions en aquestes jornades, però, com et dic, el gran dubte és saber si hi haurà Cabrera o no a l'11. Jo aposto per un sí. Veurem qui acompanya Cabrera, i segurament avui sí que veurem el debut de Brian Zaragoza, vestit de l'Espanyol. No ho farà l'11 titular, però sí que va dir Manolo González que la gran estrella de l'Espanyol en aquest mercat de fitxatges no té ritme competitiu, però l'agafarà jugant, i que avui podria ser un bon dia per donar-li els primers minuts a Brian Zaragoza.
1: Doncs pendents de la confirmació de l'11 titular, és un partit especial per a Monchi, director esportiu de l'Espanyol, que s'enfronta a l'equip del seu cor, el Sevilla, que el porta tatuat.
12: Sí, és la primera vegada, sí, que es creua amb el seu Sevilla en partit oficial. És veritat que quan ell estava a la Roma va jugar el trofeu Antonio Puerta, amistós, però en competició oficial és la primera vegada, i ell deia que això ho portava realment malament, sí, perquè ja saps que Monchi ha estat allà més de 20 temporades com a director esportiu. Com dius, el porta tatuat al braç, l'escut del Sevilla i les 7 Europa Leagues que han guanyat els andalusos, i per ell serà un partit especial, i també ho serà per Manolo González, que avui fa 100 partits que és entrenador de l'Espanyol. 100 partits oficial de Manolo González, supera així a Ernesto Valverde i es col·loca com el 9è entrenador de la història de l'Espanyol amb més partits a la banqueta.
1: El 9è de la història de l'Espanyol.
10: Sí. Passant Valverde, que és finalista de la Copa de la UEFA.
3: A mi és que amb Manolo em passa que tinc una relació amor-odi.
12: Partits oficials, no només de Lliga.
1: Ah, partits oficials.
3: Amor-odi tinc amb el Manolo. A vegades el vull matar i a vegades penso tot el que ha fet per l'Espanyol.
1: És un jugador que és un entrenador que enganxa amb l'afició, no?
3: Sí, té un discurs que arriba molt a l'afició, es sent molt identificat. Ha fet molt de portaveu durant aquests anys, a més enllà d'entrenador, que també a l'Espanyol li feia falta una figura que parlés i defensés l'Espanyol. Però sí que és veritat que moltes vegades a mi crec que l'equip pot aspirar a jugar millor o inclús a ser una mica més agressiu en alguns partits o ambiciós. Però bueno, a veure què passa avui. Partit important, per Manolo també.
1: Sí, a les 9 de la nit, Espanyol-Sevilla en el RCD Stadium.
13: Buen tío Cervantes, hombre, es querido.
3: Respeta a la gente humilde, respeta a la gente humilde. Respeta a la gente humilde y trabajadora y no te burles ni de Cervantes, sí, ni de Manolo, ni de nadie.
1: No, ho diu perquè es va jugar una mà que Joan García no aniria al Barça.
3: Si l'he entendido la primera, sí, que l'he entendido la primera. Gracias, sí, que por la aclaración.
1: ¿Dónde se te ocurre esto? ¿Y cómo te acordabas?
13: A lo que íbamos, cae bien. És un tío que cae bien.
1: Sí.
13: Ja està.
1: A mi em cau bé.
13: Pues ja està.
3: A mi també.
1: Elena, quanta gent hi haurà avui al RCD Stadium?
12: Doncs s'espera una molt bona entrada, sí que, perquè el Sevilla és un d'aquells partits amb cartell aquí, té molta afició l'equip d'Andalusia, i jo mullo i crec que hi haurà unes 28.000, 29.000 persones aquí a Cornellà. L'Espanyol està en una molt bona xifra d'abonats, veurem si respondran, és veritat que és diumenge a les 9, però jo crec que hi haurà una molt bona entrada avui a Cornellà, 28.000, 29.000 persones.
1: Doncs jo també mullo i diré que contra el Sevilla marcarà Pere Milla.
3: Anda!
13: Yep!
3: Ho tens clar, eh?
1: Claríssim.
3: I farà la L també o no?
1: La E de Lleida.
12: No, avui, si em permeteu, crec que faria, si marca, crec que faria una P, perquè ha estat part en les darreres setmanes del Piero i suposo que li dedicarà ell.
3: Mira que bé.
1: Doncs li dona la força al Piero.
3: El que jugarà poc serà Brian Zaragoza avui, eh?
14: Sí? Que nombre de ponerle a un niño. Que nombre más malo.
1: Piero, ¿no te gusta?
12: Como el suyo, Pere, pero en italiano.
1: Claro, Piero.
14: Piero, el nombre de... Si tú estás aquí, por lo menos pon aquí.
3: Tú respeta a la gente y al nombre de sus hijos, ¿vale?
1: Per què dius que jugarà poc avui, Brian Zaragoza?
3: Perquè al final ha arribat fa poc i porta molts mesos sense jugar i vol anar poc a poc a entrenar.
2: A quin minut entrarà?
3: No ho sé, no soc Manolo, però et puc assegurar que no està per jugar molt, que li falta ritme i li falta intensitat.
13: Que lo estáis...
14: El Zaragoza es malo porque está en primera RC.
13: Correcto, lo están escondiendo porque es más malo que el jamón de pavo.
3: No, poco a poco, tiene mucha calidad y va a ser la estrella del equipo, así que respetar y centraros en lo vuestro y dejarnos en paz a nosotros.
1: Va, Elena, t'escoltem a Carrusel d'aquí una estona amb l'Espanyol Sevilla des de l'RCD Stadium. Una abraçada.
12: Fins ara sí que una abraçada a tots.
1: Que vagi molt bé. Ha acabat ja l'Arsenal-Chelsea.
9: Ara acabat, just fa uns instants, victòria, confirmem, de l'Arsenal 2-1 contra el Chelsea.
1: 2-1 contra el Chelsea. Aquesta setmana comença la Champions.
14: El Xavi Alonso, que va muy de listo.
1: Per cert, demà l'1-1 del València 0 Barça 5 serà una festa, no, Bermúdez?
4: Sí, ja que hem estat fent molta ruta del bacalao aquesta setmana, havíem pensat de fer un 1x1 especial discoteques.
1: Ah, fantàstic.
13: Quina
1: setmana el que t'hi jugues amb Chimo Bayo, eh?
4: Ha sigut
1: recordant la ruta del bacalao, eh? Baixant bestial des del centre de Barcelona, on està Ràdio Barcelona, al carrer Casp, fins a l'estadi de Mestalla, eh? Amb l'Òscar Nil i el
4: dia,
1: Chimo Bayo.
4: Aquell dia el programa es va dir Chimo Bayo i va haver una secció, un pròleg, que va fer
13: se
4: el que t'hi jugues.
13: Este se nos muere en directo. Ojo que se nos muere este en directo.
3: A mi no em podeu posar el tio Faca aquí al costat, de veritat. És una barbaritat darrere una altra.
1: Sí. Val, demà, Bermúdez, el que t'hi jugues, a partir de les 12, 1x1 del València 0 Barça 5, especial discoteques.
4: Ahí estamos.
1: I ara, què torneu? Tots junts cap a Barcelona en cotxe?
4: Sí, sí.
1: Tu,
4: sí.
1: El Nil, el Flac i el Ovalle?
3: Qui condueix?
4: Sí, a més bueno, a més...
13: Tenim el Santi, ens ha colat un més un.
4: I anem a darrere anem enxugats com una mala cosa, tu.
3: Però qui condueix?
2: Bermú i jo som poca cosa. Anem a darrere els dos.
1: I qui va? Qui va? L'Aïs?
4: Sí, clar, pureta amb allà al mig, que no som els
1: dos. Però llavors la benzina que la pagui la Vanguardia, que és Godó i tenim pasta, eh?
3: Està, clar. Clar.
4: Sí, descuida, ja ens partim gastos. Ja ho dividim i ho multipliquem.
1: I feu carretera del Tirón o pareu en algun lloc?
2: Sí, no, ui, condueix Santi Ovalle, posa ell la música, marca ell la velocitat, diu si parem a poder fer un pipí o no.
13: Grande,
2: no,
13: mi sobrino.
3: Santi Ovalle, a la una sí, sí. Arribat, a la una esteu a casa.
10: Arroba policia.
4: Arroba policia, però claríssim.
13: Quanta glòria. Com me gustaría ir en ese coche aunque fuera en el maletero.
3: No cabes.
1: Ai, Nil, no Bermú, bon viatge de tornada. Abraçades al Flac i a l'Ovalle i també a l'Anaïs. Demà a les 12, el que t'hi jugues a ser Catalunya amb l'anàlisi de la victòria del Barça. Aviam què fa l'Espanyol avui contra el Sevilla. Guanyar. I ja pendents, com us deia, de la Champions, que comença aquesta setmana. Dimarts juga el Madrid, el Bernabéu contra l'Inter. Dimecres ho fa el Barça al Camp Nou contra el Feyenoord. Un Feyenoord que ve de guanyar 1-3 a la Lliga holandesa.
5: Sí, el Nec Nimega. Tot i així, el Feyenoord em sembla un equip dels assequibles. És cert que és un equip molt, molt jove, mitjana de 24 anys, té prou talent, té jugadors amb creativitat i amb bona associació, però han perdut un jugador que per ells era troncal, com Ayase Ueda, que ha fitxat per l'Illa. Només els hi queda Haig Musa, que el podrien perdre perquè està sonant perquè vagi a l'Aràbia Saudita. Està Mika Mar, molt de lateral esquerra, un equip que el Barça l'ha de guanyar.
1: A més, té problemes amb un jugador, Anis Haji Musa.
5: Clar, que és aquest el que potser marxa, clar, a l'Aràbia Saudita.
1: Que es va negar a jugar l'altre dia, sí, perquè té una oferta milionària de l'Al-Ittihad. He llegit que no paga massa el NEC i no el deixa marxar, però amb ell sí li paga una pasta, i recolzat per la seva família, he llegit que l'altre dia es va negar a jugar.
5: És que, a més, hi ha un company de selecció que el té a l'Ittihad, que és José Maguar, perquè ell és internacional per Algèria, i l'oferta és realment de les que mareja, i ell vol marxar i va forçar d'aquesta forma la sortida. Es tanca en unes hores al mercat de l'Aràbia Saudita. Es tanca avui a les 12.
1: Per tant, avui sabrem si marxa o no. Exacte. Aquest futbolista del Feyenoord, que ha guanyat aquest cap de setmana el NEC Nimega 1-3 i que està a la part alta de la classificació a l'Eredivisie, a la Lliga holandesa, sí, rival del Barça a la Champions.
3: No és rival. Sí, és rival perquè toca

0: que veurem. Jo crec que estic segur que farà canvis i farà canvis importants.
1: Per cert, un Mourinho que està desconegut, eh? L'altre dia vaig escoltar la roda de premsa sencera amb calma l'endemà i ni va criticar l'àrbitre, no es va posar en les decisions, més que un petit detall, va protegir els jugadors, està com molt relaxat.
2: Però va plorar una mica, eh? De
1: però
2: rival,
1: la vas escoltar sencera?
2: Sí. No, en general m'agrada tota la defensa de l'equip.
1: Jo vaig escoltar la roda de premsa sencera i després les preguntes que els periodistes li van traslladar a Pellegrini i també a Bartra, i entenc que quan traslladas una pregunta, diguem-ne que agafes la declaració que més et crida l'atenció, de, en aquest cas Mourinho, però quan tu vas a preguntar extraient una frase descontextualitzada de tota la roda de premsa, perds el sentit. És a dir, Bartra respon amb agressivitat a Mourinho perquè ell no ha vist tota la roda de premsa. I tu, quan l'escoltes sencera, Mourinho no posa excuses.
0: No.
1: Mourinho no posa excuses. Sí que diu allò de que els jugadors del Betis
2: la loteria
1: semblava que els mataven quan els feien una falta i els del Madrid no, però és que...
0: I la gent es pensava que vindria aquí el Mourinho de fa 10 anys i és un altre Mourinho, almenys en la relació amb la premsa.
1: Sí, jo estic segur que el que percep Bartra, per exemple, de la pregunta, no, si després que... veu tota la roda de premsa, la sensació no és la mateixa.
3: Cualquiera que no analice el futbol con la bufanda del Madrid tan prieta que no le llegue el riego sanguíneo al cerebro, se dará cuenta que tácticamente en el fútbol moderno no tiene cabida el fútbol de Mourinho.
0: Ya lo veremos.
3: El de Mourinho, cuando ganaba, se basaba en una suerte obscena, prostitución arbitral y quejas al colectivo.
0: Ya lo veremos.
3: Esa ha sido, esa ha sido la base de la
0: Champions.
3: Grandeza de Mourinho.
0: Bueno, ya lo veremos.
3: Pero
0: sé humilde
3: y está, respeta, ahí ese señor que podrá corregirme.
0: Que estás muy crecido. Fermín no te va a corregir nada porque es más humilde que tú.
3: Tácticamente, el fútbol moderno no tiene cabida su fútbol.
0: Sí, que ya han fet.
1: Anem tancant la retransmissió. Abans hem parlat del Feyenoord, que és el proper rival del Barça a la Champions. El de Lliga és el Llevant. Una pinzelladeta del Llevant,
2: que és un equip sense grans noms, però que amb Luis Castro em sembla valent, incomoda, li va guanyar 5-2 al Betis.
0: Han marxat els seus dos millors jugadors, sí. Carlos Álvarez i Carlos Espí.
2: Estem en el mateix, el Barça és superior, si està bé ha de guanyar, però em sembla el típic equip que, pels recursos que té, que són pocs, que és un equip que no té masses noms, perquè els millors són Bruguer, Romero i Bardelli, imagineu-vos, però em sembla que la proposta és atrevida i és un equip que et pessiga i que et genera incomoditats, i em sembla més equip que el València, la veritat.
1: Fermín Suárez, gràcies.
2: Una abraçada.
1: Gonzalo, a gaudir de l'Espanyol Sevilla aquesta nit.
0: Sí, que moltes gràcies. Faja,
3: pobre hombre.
1: Estàs a tu casa i espero que no t'escondes en les pròximes retransmissions.
3: No olvideis mi número de telèfon per irme llamando granujas.
1: Hola. A la producció immensa, hola, com sempre, la Palet, a les xarxes el Josep Pons, al control tècnic el Víctor i a les imatges la Eli. Ai, el 0-5 del Barça l'hem viscut així al Que t'hi jugues. Demà més, a partir de les 12, us esperem a tots a Ser Catalunya. Us deixem amb els gols del Bermú a la ràdio.
4: Buscant Lamine Yamal
5: busca bona passada per sota les cames, però se l'endú de rebot, segueix la pilota per Gordon enrere per Fermín, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
4: marca el tercer al Barça, ho fa Rafinha, que només l'ha hagut d'empènyer a plaer. Gran recuperació del Barça, pilota a la banda dreta per Lamine Yamal
5: i Olmos tira una paret espectacular, Pedri, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
4: que fàcil que ho han fet.
5: Espectacular la volta que ha tirat, és boníssima, Lamine, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
4: marca Lamine, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, el cinquè de Lamine. Demanen fora de joc, però de moment puja el marcador al 0-5. 0-5, marca el Barça, marca Lamine Yamal, segueix marxant gent de Mestalla. Quina jugada espectacular d'Olmo. Evidentment que no està apretant massa gent en defensa, però la jugada és increïble. La passada entre línies per Lamine encara millor, i la rematada a Plaer per marcar pel primer pal.

0: abans li havien anul·lat el 0-2. Marca el Barça el 5è, València 0, Barça 5.
1: Esports i bogeria a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
2: Barça!
1: Amb Siki Rodríguez.
3: Dir que el nou narrador serà l'Albert Bermúdez.
4: Doncs sí, narraré jo.
3: Flipant, o sigui, clar.
4: Jo fins ara havia narrat la Kings League, havia narrat futbol de la Federació de Paràlisi Cerebral.
5: Hay que valorar lo que tienes.
1: Què t'hi jugues?
2: Barça!
1: Amb Siki Rodríguez.
5: Entesos de papers?

0: Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena Ser.
1: Tots els nostres continguts.
0: Som a tot arreu. Som al teu costat.
1: Descarrega't l'app de la cadena Ser.
0: Tot això passa aquí.
2: Aquest dilluns, el llapis de memòria sonarà...
3: Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el mar.
2: Libre, de Nino Bravo, és una de les cançons que ha triat l'actor Lluís Omar.
1: Llapis de memòria, cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau i durant tot el dia a l'app i web de la SER.
4: Quina sort, quina sort, quina sort tenir-te a prop.
1: Cadena SER i SER Catalunya.
4: Quina sort.